0: I una setmana més i sobrevisquent a la calor que ens està fent aquests dies, tenim el nostre coach de capçalera, en Jordi González Guillem. Jordi, benvingut una matinada més.
1: Una matinada més. Aquesta calor, continuem treballant i entrenant, eh?
0: Això és així, que va penjant uns vídeos al Jordi, que mare meva, però ves per l'ombra, que fa molta calor, i va fent quilòmetres amunt, quilòmetres avall, i és que, bueno, la vida s'ha de seguir vivint, i és que aquesta setmana en Jordi ens vol parlar d'una vida desitjada.
1: Sí, una vida desitjada. I mira, per tindre una vida desitjada, tenim que tindre dos indicadors importants. Un seria la visió i l'altre seria la missió. Mm-hmm. O sigui, en aquest cas, la visió seria... tenim que definir el futur que volem assolir. Mm. La missió seria com tenim que lograr i com plantejar com ho podem fer, saps?
0: Que hi ha molta gent que només visualitza però que no posa mecanismes per poder assolir-ho.
1: No, correcte. No, a vegades, mira, són propòsits que moltes vegades es queden a Norris. Sí. Saps com dir-te no? Mira, jo, si vols, aquesta visió, jo m'agradaria que cada persona, cada noi, cada noia, cada adult, cada dona, home, es fessi aquestes preguntes partint de molt clara la visió personal. Què és el que realment ens apassiona i què és el que em fa feliç? Mm-hmm. Això seria una pregunta. L'altre seria quants són més valors i principis fonamentals que tenim cada un de nosaltres. Uh-huh. I què tipus de vida volem tindre a aquest curt termini o a llarg termini, saps?
0: És a dir, per ser una mica coherent amb el que sí. desitges, amb el que busques i amb el que et fa feliç i el que estem disposats a fer per poder-ho assolir.
1: Sí, perquè mira, nosaltres ho tenim que fer virtual. Mira, tot això és una imatge mental

0: que inspira i et motiva. O sigui, tu tens que tindre molt clar que tens que visualitzar abans d'assolir qualsevol cosa que estàs en el camí correcte.
1: Exactament. Perquè si no, tu mateix ja te n'has d'adonar que no vas pel camí adequat.
0: Sí, correcte, correcte. Sí, perquè n'hi ha senyals que t'ho van dient,
1: Una senyals... altra cosa és que els hi fem cas o no els hi fem cas, però hi ha senyals que ens ho van dient,
0: Quan anem en moto, en bicicleta o en cotxe, que a vegades aquestes senyals els hem de cas. No, aquí tenim que fer molt de cas a les senyals. I les senyals són molt inspiradores, perquè la senyal no és que te posin alerta. Les senyals t'informen que vas pel camí o no vas pel camí, saps? I que tens que a vegades a pujar. Perquè saps el que passa? Que a vegades volem les coses tan ràpides, i a vegades ho diem moltes vegades, el que es aconsegueix molt ràpid se'n va ràpid.
1: Totalment.
0: Si tenim que gaudir sobretot d'aquesta visió i fer-lo missió. Seria la visió, seria allò que estàs veient-lo, i la missió seria posar-me a treballar i a posar-me al món del treball, que es diu,
1: És a dir, buscar que aquell pla perquè es pugui dur a terme, no? Que ja diem que ha d'estar doncs en la línia del que un vol fer a la vida i el que li motiva, i perquè si no, si té uns grans ideals però no es motiva i no si vol arromangar-se, per entendre'ns, doncs difícilment es podran assolir. Un cop ja estan definits, cal veure quins són els passos que s'han de fer i si estem disposats a fer-los, no?
0: Sí, mira, primer de tot, aquests passos serien molt importants, detectar les teves habilitats i els teus talents. Clar. És que tothom té habilitats i té talents. Sí. No passa que no s'entrena. O sigui, no es mostra. No es mostra per por, perquè no li paguen lo suficient, perquè no, a l'altre no li fusili, o sigui, no li imiti. O sigui, en el bon sentit de la paraula, moltes vegades aquestes habilitats es queden a meitat de camí. I els talents. Perquè a vegades, saps el que passa? Aquesta visió, moltes vegades, nos preguntem moltes vegades, escolta, agradarà els demés el que jo estic dient? Pot ser algo catastròfic, o pot ser algo que sortiré i em criticarà la gent? O què dius? Estàs boig? O estàs boja? Això no pots assolir perquè ja tens 50 anys.
1: Sí.
0: O sigui, cuidado en aquest tema. I a mi, jo et diria una cosa, tenim que tindre tots una mica d'emprenedoria. És a dir, a la vida estem parlant de ser emprenedor, però és que en poques vegades ser un emprenedor en creixen a l'aprenentatge personal de cada un de nosaltres.
1: Bueno, perquè hi ha molta gent que l'únic, o que està molt acomodada en criticar, sí, no? Quan algú fracassa, però també quan algú assoleix qualsevol objectiu. Ah, és que, bueno, és que ho tenia fàcil, és que estava en el lloc adequat en el moment adequat, és a dir, bueno. Té alguna importància, perquè el que no analitza és que no està disposat a fer res per assolir, no?
0: No, saps el que passa? Que moltes vegades la gent no té idees i tal, algú té una idea i es destaca una mica, i a l'altre ja li està dient, escolta, què fas?
1: Sí.
0: O sigui, en vez de portar, destrueix.
1: Sí.
0: O sigui, no té la iniciativa de portar idees, de portar... No, i en canvi és crític, destructiu a la idea que té l'altre.
1: Bueno, perquè en el fons això... Ser constructiu implica unes ganes i una empenta, no?, per fer coses, i hi ha gent que diu que vol fer però que no fa, i llavors difícilment, no només, com que no ho podrà assolir, l'única opció que li queda és desprestigiar el que sí que s'ha posat manos a l'obra.
0: Sí, mira, jo sempre dic a les persones, en consulta, a les classes, i que, escolta, tenim que ser una mica pioners.
1: Sí, totalment.
0: Sí, adelantar-te a situacions. Sí. És que a vegades ho estem dient. No s'estem donant compte que això no és el camí. I en canvi, seguim. I en canvi, diem algo que podria ser el camí. No és possible. Això és imaginació meva. És a dir, quan estàs, lògicament, tindre una llum oberta de reflexió, a vegades no la treballes. I és més fàcil destruir-te i negar-te la evidència del teu talent que no posar-lo en marxa qualsevol cosa talentosa que tinguis.
1: Això, si em permet, Jordi, seria com quan es diu tants cops allò de ai, si hagués invertit en bitcoins quan estaven a 2 euros, no? Com si diguéssim, bueno, pues, escolta, el que és segur és que ara no estaran a 2 euros. Per tant, això que dius de tant de bo hagués fet, això ja no ho pots fer. Ara, potser el que cal és que ara estiguis atent al que ara val 2 euros, no? I no vol dir criptomonedes, em refereixo a qualsevol cosa, és a dir, a qualsevol cosa que ara és el moment d'emprendre, que ara és el moment d'iniciar el camí, no mirar tant al passat, sinó al present i al futur, no?
0: No, sí, mira, el passat és nostàlgic. Mira, jo
1: Sí.
0: reconec una cosa. El passat no pots retornar al passat. Home, aquestes pel·lícules... Volvemos al túnel del tiempo. Tu te recordes aquesta sèrie, no?
1: Sí.
0: No, no, això no, això no. El túnel del tiempo, fer una espeleologia d'aquest tipus, l'únic que fas és gastar-te i sobretot tindrà molta nostàlgia. Tens que donar-te compte que no solament el temps ha canviat, sinó que les persones també canvien, eh?
1: Sí.
0: I els hàbits canvien, i l'estil de vida ha canviat. Però és que molta gent, escolta, sembla que això de dir, escolta, vull tenir un cert benestar de vida, vull planificar la meva vida, sembla que sigui un tòpic. No, això és un treball personal.
1: Sí.
0: És
1: És
0: un
1: una
0: treball
1: opció.
0: personal.
1: És una opció i una motivació, no?
0: Total, total, perquè jo sempre dic una cosa, no està tot descobert. Una persona, si lògicament reflexiona, pot anar descobrint coses de la seva pròpia identitat. En més de tindre una crisi d'identitat i de personalitat, el que pot ser és treballar molt la seva autoestima i treballar molt la seva capacitat de dir, escolta, doncs per què no? Per què no puc assolir això, aquest èxit? Ja no dic una marca esportiva, si hi ha una marca esportiva, també pot ser un treball, un pressupost, pot ser una fita professional, una fita personal, però per què no? Si ho ha fet l'altre, també ho pots fer tu, inclús millorar-la. I això a vegades costa reflexionar sobre això.
1: Perquè el que no, el que tampoc es pot és dir, ah, segur que ho aconsegueixo i ja està. No, s'ha de ficar una fita, un objectiu i el camí per poder obtenir-la, sobretot entenent el que són els encerts, és a dir, no infravalorar els nostres actius, però tampoc no sobrevalorar allò que potser no fem tan bé, és a dir, saber trobar aquesta alineació entre el que volem fer i el que tenim un talent que igualment s'haurà de treballar, però que tenim un cert talent, no?
0: Sí, mira, aquest talent, jo m'agrada molt perquè sempre dic als alumnes, als pacients, a la gent, sempre els dic als coaches, sempre els dic, poseu dades,
1: Sí,
0: poseu
1: sí,
0: dades.
1: sí, sí, sí,
0: És a
1: sí.
0: dir, la dada compromet,
1: Sí, sí,
0: correcte,
1: sí, sí.
0: però és compromís per a veure si vas en el camí
1: Sí,
0: correcte.
1: sí,
0: És a
1: sí.
0: dir, molta gent a vegades em diu, Jordi, és que sembla que no avanci. Ojo, aquests passos de formigueta,
1: Sí, sí,
0: aquests
1: sí,
0: petits
1: sí.
0: passos de formigueta, després es troben a l'èxit. És a dir, tu a vegades dius, hòstia, ja porto 3 setmanes, un mes, escolta, porto mig any, i això sembla que no. I a millor al cap de 5 dies i 15, fa un canvi bestial i acceleres tot, i ha sigut una constància, o sigui, un resultat de tot aquest 5 mesos que has estat treballant, o aquestes 3 setmanes o 4. T'ho dic perquè
1: Totalment.
0: molta gent diu, és que no ho aconseguiré mai. Espera't, tranquil·la, tranquil, no et preocupis. Tot aquest treball que has fet no se'n va. Aquest treball t'està donant ara a assolir aquesta fita, que semblava que era impossible per tu. I en canvi, veus, no, tens raó, veus? I quan, clar, que una persona, diguem, assoleix un èxit d'aquest tipus, professional, personal, social i tal, després està engrescat per poder agafar voltes a la vida.
1: Per tant, per arribar a aquesta vida desitjada que avui ens
0: Sí.
1: presentàvem, que ens proposava el Jordi González, el que cal és que sigui una vida també plantejada, no? És a dir, plantejada i treballada.
0: Treballada i sobretot quins són els companys i companyes de viatge.
1: Clar, clar, clar.
0: No, no, ja no dic a nivell parella, a nivell
1: Sí, sí,
0: família,
1: sí, sí,
0: a
1: sí, sí.
0: nivell inclús companys, a nivell quan estàs treballant amb companys de feina, amb companyes, sobretot també en el teu círcul d'amics, d'amistats. Això és molt important. Tens que donar-te compte que sempre tenim, sempre, avui en dia, existeix el que es diu el pique, no? Oi, per què esto no ha de ser millor que aquell? No, si no es tracta que siguis millor que l'altre. El que es tracta que puguis fer coses paral·leles en els altres. Aportar el valor i poder compartir aquest valor. Aquest èxit de la vida, correcte, no? De vida
1: Totalment,
0: desitjada. De vida desitjada.
1: totalment.
0: Perquè al final tothom volem una vida desitjada.
1: Està clar, està clar.
0: No?
1: I és que si no és una vida improvisada, com aquell que diu. El que...
0: No, no, és que moltes vegades em diuen no sé quina direcció anar. Bueno, agafa una direcció.
1: Sí, totalment.
0: Després aquesta direcció et portarà a altra direcció. Però el que no pots fer és no posar-te en marxa. Entens? La vida desitjada no és un tòpic, és una realitat. És un
1: Total.
0: treball personal. David, és
1: Totalment.
0: un treball personal. I
1: Totalment.
0: jo et dic una cosa, i si els oients d'aquesta matinada se reflexionen, ja en direu, ja nos diran exactament que moltes coses les han desitjat i les aconseguiran.
1: Doncs ara que ja estem quasi al final de la temporada, doncs és un bon moment per anar planificant i anar desitjant ja la propera, el que poden fer a partir de setembre i començar a treballar-hi i començar a posar fil sobre l'agulla, que es diu, per poder tenir aquesta vida desitjada, que nosaltres el que volem és poder seguir compartint-la amb el nostre coach a capçalera, en Jordi González Guillem. Jordi, moltes gràcies i fins la propera setmana.
0: Fins la propera, David.

va passar tal dia com avui, 8 de juliol del 1984. Andrés Calamaro publica l'àlbum Hotel Calamaro. Aquell dia es va posar a disposició del públic Hotel Calamaro, el primer treball en solitari d'Andrés Calamaro, després de la seva etapa prèvia en altres projectes musicals. Aquest llançament va marcar l'inici d'una nova fase en la seva trajectòria, en què començava a construir una identitat pròpia més enllà de les col·laboracions i formacions compartides. L'àlbum s'inscriu en un context en què l'artista buscava definir un llenguatge personal dins del panorama musical de l'època. Les composicions incloses al disc mostren una combinació d'influències que van des del pop fins a sonoritats més experimentals, amb arranjaments que reflecteixen una voluntat d'exploració i de recerca d'un estil distintiu. Aquesta etapa inicial en solitari no només suposa un canvi de format, sinó també una oportunitat per assumir un control més directe sobre el procés creatiu.

Recordem així que va ser tal dia com avui, un 8 de juliol del 1984, que Andrés Calamaro publicava el seu primer àlbum com a solista, Hotel.

0: Una setmana més tenim moltes, moltes ganes de que ens facin propostes, que ens expliquin lo que passa per el mundo, lo que hay por el mundo, todo lo que hay que ver, lo que hay que saber, el que val la pena de conèixer i visitar quan un té una mica de temps o té ganes de fer coses diferents, eh? Doncs aquí tenim nosaltres la Sònia Martínez i la Maria José Cayuela, clar que sí, home! Vamos! Bones i caloroses nits, eh?
1: Per favor.
0: Quan para això?
1: Ni per connectar-se a la ràdio.
0: Sí.
1: Fa tanta calor que no pots dormir.
0: No, bueno, és que se funden, no los plomos, no, se funden los transistores.
1: La vida,
0: nos la estamos fundint, és una fundir total.
2: Exacte.
0: La vida és una fundir.
2: Ens agrada a nosaltres la fundir, però ara és com... No, gràcies.
1: La fundir de formatge.
0: Home, clar.
1: I la de fruita.
0: Home, jo ara la de xocolata amb frita, mira, no et diria que no. La de formatge igual no tant, perquè ja estic suant, però l'altra igual sí. Bueno, va, a veure, feu unes propostes fresques. Això que es diu molt, ràdio fresca, eh? Propostes fresques. A veure, què ens proposeu avui, a veure?
2: Sí, una mica de miscel·lània que ens agrada molt. I jo abans d'entrar en matèria amb aquests plans d'estiu, que de fet això també és un plan, però és que em venia molt de gust compartir amb vosaltres i compartir amb l'audiència realment és un esport que he conegut recentment i us volia explicar una mica la meva experiència.
0: Molt bé.
2: Així com per començar, com vosaltres sou dues persones també molt esportistes.
0: Bueno, que le damos un poc. Ens hem de moure, tu, escolta.
2: Sí. I jo ja sabeu que sóc una persona esportivament parlant inquieta.
0: Sí, sí.
2: De fet, en general, però en l'esport últimament en particular. I hi havia una cosa que a mi em cridava molt l'atenció, que era el pole dance. No sé si esteu posats en el tema, en la matèria.
0: Val.
2: El pole dance és aquest esport que, bueno, que consta d'una barra, una barra vertical, i
0: sí,
2: llavors es balla en barra vertical. Doncs jo què vaig fer un dia? Jo vaig dir, mira, jo això ho vull provar, però jo no me quiero morir.
0: Clar.
2: Sin subir-me a una barra i experimentar i veure exactament com és aquest esport. No?
0: Tu, Maria José, tens barra a casa?
1: No, jo no tinc aquí davant, que en tenen una.
2: No, és que esto es un mundo, perquè jo ara, clar, què passa? Que quan, això vosaltres ho sabeu també, que quan tu doncs, busques, fas búsquedes, no? a TikTok, a Instagram, de certes coses, després l'algoritme et localitza
0: precisament
2: aquest tema, i llavors a mi ara no fa més que ensenyar-me i gent que fa por, i clar, hi ha molta gent que hi ha molta gent professional, però hi ha molta gent doncs, aficionada que té la seva pròpia barra a casa, que s'ha posat una barra de pole dance a casa.
0: Imagina't, quina barra.
2: Sí, quina barra, sí. I és meravellós, perquè jo no sé si vosaltres coneixíeu aquesta disciplina, si alguna vegada l'heu provat, que jo també us dic, si us ve de gust, jo us convido a que anem una tarda, tots tres.
0: Sí, home.
2: I anem, clar, perquè això, mira, a tu, David, t'encantarà, perquè és una cosa que aquí es treballa molt la força.
0: Sí, no, això sí.
2: I això t'encantarà, i a tu, Maria José, bueno, jo no sé si t'encantarà, però és una cosa que també pots posar allà al...
1: Com
2: el xec, no? De coses hechas antes de morir.
0: Està bé, llavors, jo no sé, jo igual ara a l'estiu sóc més de polos, saps? Però dels gelats.
1: Sí.
0: Eh?
1: També.

0: A l'estiu
1: polo dance.
0: És una època fantàstica també per fer aquest tipus de coses, no?
1: Sí, sí.
0: Jo, com us deia, vaig anar a una escola que està a Gràcia, bueno, la vaig trobar per Instagram, es diu Pole Dance Factory, és una escola, la veritat, molt reconeguda i amb molta trajectòria, molta referència en aquesta disciplina, perquè a part de fer classes doncs, per gent amateur, també és una escola on la gent es prepara per competir en aquesta disciplina, en aquest esport, perquè no sé si ho sabeu, però hi ha campionats de pole dance tant a nivell nacional com internacional, i això hi ha molta gent que no ho sap, no? Però això és un esport amb competicions, que té categories, que té jutges i amb un nivell tècnic i físic molt impressionant, i de fet d'això us volia jo parlar una mica, no? Hi ha molta gent que relaciona el pole dance automàticament, no? amb un tipus de ballarines, d'un tipus de sí. local, no? com molt determinats, sí, ja i realment la realitat és molt diferent, eh? és una disciplina que, com us deia abans, combina força, flexibilitat, acrobàcia, coordinació, resistència, és duríssim. Jo, que soc d'aquelles persones que dius, bueno, jo lo pruebo i luego hablo. Realment vaig pensar, mira, jo que soc una persona que està acostumada a fer esport, que va al gimnàs, que estic forta, em va semblar tan dur allò.
1: Home, imagina't.
0: Em va semblar molt reconfortant, però em va semblar dur, no? Perquè al final, allò són les classes, que de fet allà a l'escola em va dir, no, aquí viene todo el mundo, aquí tenim gent jove, però també tenim persones grans, no? Per persones de 60 anys que estan practicant aquest esport, no? Llavors, són 90 minuts de classe, que a mi això ja em va semblar, perquè jo normalment entreno doncs, uns 40 minuts, que 90 minuts em va semblar molt de temps, sí. Llavors, clar, què passa?
1: Com una pel,
0: que primer hi ha un escalfament molt complet, no? molt exigent, perquè ja es treballa l'espatlla, els braços, l'esquena, l'abdomen, és que ho treballes absolutament tot, i és necessari doncs, fer un escalfament bastant extens per després arribar a la part més extensa, bueno, més extensa, no més intensa, que és el treball a la barra, no? Llavors, hi ha una cosa que potser la gent no sap, i és que aquesta barra es treballa de forma fixa, però també es treballa en mode giratori.
1: Ostres!
0: La barra, sí,
2: dius.
0: La barra no sol... És a dir, sí, tu gires, però la barra també gira amb tu. Ostres. Amb la qual cosa, clar, aquest gir ajuda a crear aquests moviments tan elegants, tan bonics, no? tan espectaculars que veiem a les exhibicions, no? També us dic que perquè la barra giri no significa que sigui fàcil, al contrari, no? Clar, ja la professora t'ensenya des del primer moment doncs, com t'has d'agafar la barra, com has de col·locar les mans, com has d'activar el teu cos, com t'has d'impulsar, perquè per molt que la barra giri, com tu no sàpigues agafar-te, pujar, la barra no gira, ja t'ho dic, tu necessites una mica de moviment, una mica d'inèrcia. I després hi ha una altra cosa que a mi també em crida molt l'atenció i que a la gent li crida molt l'atenció d'aquest esport, i és que, clar, si tu veus aquestes competicions, els nois, i dic els nois perquè hi ha molts nois també que practiquen aquest esport,
1: mm-hmm.
0: Van molt nus, no? La gent
2: allò, Sònia, t'anava a dir, és que si vas amb uns leggings, allò rellisca.
0: Exactament, no? La gent diu, però és necessari que vayan ensenyando todo el cuerpo? Sí, és necessari, per dos motius. Bueno, hi ha un que és com el més estètic, i és que, clar, quan tu fas aquest tipus d'exercici, necessites molta força a les cames, molta força als braços, es tensen i els músculs surten, no? Realment això amb el cos és molt maco, no?
1: és molt maco
0: de veure, és molt artístic. Llavors, aquesta és una de les raons, però la més important és que la barra rellisca, wow. És a dir, tu sues.
1: Yeah.
0: Llavors, què passa? Que si tu portes doncs, uns pantalons llargs, qualsevol cosa que et tapi el cos, que et tapi la pell, rellisques, amb la qual cosa, contra més nu estiguis, més subjecció tens a la barra.
1: Uh-huh.
0: Més t'ajuda a agafar-te. També és important, clar, que no tinguis pues, ni cremes al cos ni olis, no? Perquè el més important és que tu t'agafis, no? Que allò no rellisqui.
2: Que t'enganxis.
0: Exactament. Sí. Llavors, són coses curioses, no? Que a mi em va cridar molt l'atenció perquè vaig pensar, bueno, és que té tota la lògica, no? I al final la gent doncs, sempre potser es queda amb allò, no? De dir, però per què...

0: per què han d'anar tan així? Doncs això té el seu sentit.
1: Que bo, que bo. Que t'animes, sí. Maria José, o què?
2: Jo sí que m'animo, eh? Sí, sí, m'agradaria molt provar, com diu la Sònia. Sí, per què no? Per què?
0: És dur, eh? Vull dir, i de fet, això amb tots els esports, no? Tu, David, que també en practiques, no? Jo quan et veig també penso que és una cosa fàcil el que fas i segurament no és així i segurament aquí radica el que està ben fet, no?
1: Sí, sí,
0: que
1: sí.
0: Que tu fas una cosa molt difícil, però visualment sembla fàcil, no?
1: Ah, bueno,
0: ara
1: clar.
0: Veig a molta gent pues, pujada a la barra, ballant, clar, tu les veus amb aquests moviments tan fluïts, tan...
1: Sí, dius, va, és agafar-te d'aquí com si fos el metro, no?
0: Sí, sí. És que us asseguro que és...
1: No, no.
0: Bueno, és dur, és, no és gens fàcil... clar, jo vaig pensar, però clar, la gent aquí ve el primer dia i és com perquè surts d'allà doncs, una mica perjudicada. Vaig sortir el dia següent, que sóc una persona que està acostumada a fer esport, que no em podia quasi moure, amb uns blaus a les cames d'allà d'apuntar-me a la barra, però també us he de dir que és una cosa que enganxa.
1: No, clar.
0: Perquè jo al principi vaig sortir d'allà dient, bueno, esto...
1: Nunca más.
0: I ara estic allà com diu, bueno, pues mira, pues igual sí, eh?
1: Imagina't. Imagina't, eh? Bueno, però això està molt bé, tot el que siguin reptes té aquest component, no?, de superació, que està molt bé.
0: Quan tu estàs allà fent les figures i et surten, i també és un ambient molt xulo perquè doncs les companyes és com que s'animen molt entre elles, no?, i quan surten aquestes pues estos truquitos, no?, aquestes figures, doncs pues et celebren i t'aplaudeixen i és molt guai, no?
1: Llavors, dius que hi ha figures, és a dir, diuen el caballito i tu has de fer ja, saps?
0: Sí, sí.
1: El delfín, el Michael Jackson, sí. El Breaking Dance, eh?
0: Sí que hi ha figures.
1: Però feina amb aguantar-me com per a sobre de... Mare
0: meva. Anirem un dia,
1: molt
0: està firmat.
1: Molt bé, doncs interessant aquesta primera proposta. Què més tenim, a veure?
2: Pues, si voleu, jo explico... jo avui he portat dos plans molt mediterranis.
1: Vinga.
2: Que fan olor d'estiu i de mar. Començo pel primer, si voleu. El primer ens porta cap a Eivissa. Molt bé. És el Bless Eivissa Calanova, que, bueno, per situar-vos una miqueta, Bless Collection Hotels és la marca de luxe de lifestyle del grup Palladium, d'Hotels Palladium. És molt sofisticada, així, cosmopolita, i, bueno, ja té com diferents establiments a Eivissa, ¿vale? Aleshores, nosaltres hem provat el Bless Eivissa Calanova, vale? Que perquè aquesta temporada ha reforçat una mica la seva proposta gastronòmica amb tres experiències diferents que estan molt connectades amb què és l'essència de la illa. Que m'imagino que heu estat a Eivissa, no sé si us agrada, però a mi és un destí que m'agrada molt Formentera, també m'agrada molt Menorca. Bueno, les illes són... Jo, de vegades, quan vas pel món, penses, Déu meu, si això ho tenim a casa. Molt en sèrio, eh? O sigui, hi ha platges pel món que no són diferents de les que podem trobar a Eivissa o a Formentera o a Menorca. Bueno, el primer lloc és la Calita, que és un espai pensat com un xiringuito mediterrani, que té un punt cuidat i sofisticat, amb una cuina informal i que podeu menjar coses pues, més de xiringuito, no?
1: Tipo, sí.
2: Però cuidades, les coquetes que tinguin en formatge de Mahó, un bon pernil ibèric, amb amanides fresques, arrossos, un peix a la brasa... La segona proposta del Bless Eivissa Calanova és de Tora, que és una experiència més íntima i gastronòmica i és com un pop-up. Un pop-up per la gent que ens està escoltant és una experiència que comença i s'acaba ràpid.
1: Val. Val?
2: I està inspirada en la filosofia japonesa de l'omasake, que això vol dir deixar-se emportar pel criteri del xef. És allà, tu t'asseus allà, amb una barra, això la Sònia ja ho hem provat, aquí a Barcelona ja us ho vam recomanar, i, bueno, i el xef és el qui decideix fer-te un recorregut una mica amb nigiris, amb plats calents, amb tècnica japonesa, i això és molt guai, perquè et va sorprenent a cada moment. I després hi ha el rooftop del Bless Eivissa Calanova, que té una piscina infinity amb vistes espectaculars al Mediterrani, i allà fan una proposta de fusió entre Àsia i el Mediterrani, amb sushi, arrossos, plats per compartir, amb brasa, i, bueno, pues amb una cocteleria d'autor molt bona, com la que ens agrada la Sònia i a mi. I res, pues això us ho volia recomanar. Si aneu a Eivissa i dieu, ai, on podem anar, o què reservem, o a on reservem, doncs, bueno, aquí teniu una opció.

0: Eivissa, Blesa Eivissa, Cala Nova, que té aquesta suma de propostes i maneres diferents de viure a la taula.
1: Que bo, que bo. Ja m'està començant a entrar gana, eh? Entre l'esgotament que porto del pole dance i les hores i tot, ara ja m'està entrant la gana, eh? O sigui, que bo, tu, això. Anotadíssim, també. Vinga, què més tenim? A veure.
2: Sí, la veritat és que els estius es presten moltíssim per estar a la platja, no? Per estar a la platja, per estar a una piscina i sobretot a mi hi ha una cosa que m'agrada molt, que són aquests beach clubs, no? Aquests, com em deia la Maria José, pues, xiringuitos a la platja i plans que tinguin a veure amb aquesta amb aquesta metodologia, no? I en aquest sentit, jo us volia recomanar, per fer també una escapadeta de l'estiu, un hotel que ara li han afegit també pues, aquesta essència de Beach Club, i és un hotel que està a la Costa Daurada i es diu Le Méridien Ra, i ara també Beach Hotel and Spa. Això era un antic sanatori marítim
0: Ai,
2: infantil, no sé
0: és boníssim,
2: si coneixeu aquest lloc. Jo, la veritat és que fa anys que sé de la seva existència i es va inaugurar l'any 1929. O sigui, fixeu-vos la història. I es troba, és un, bueno, avui és un dels grans referents del litoral català. Es troba a Sant Salvador, allà al municipi del Vendrell, així per localitzar una mica, està molt a prop de Calafell, i està situat, per mi és una situació absolutament privilegiada, que està a primera línia de mar, és a dir, és un hotel i a pocs segons ja tens els peus a la sorra. És un hotel molt, molt bonic, té unes habitacions molt àmplies, que també tenen pues, tota aquesta terrassa amb unes vistes molt boniques al mar. És un hotel que està pensat perquè el mar sigui el protagonista de l'experiència, no? També té un spa, que bueno, això també és un plus i sempre suma. I també hi ha una cosa que a mi m'agrada molt, que és la part més gastronòmica dels hotels, i ells tenen pues una aposta molt clara també per productes de proximitat, per cuina mediterrània. Tenen el Deo Restaurant, que allà tens ingredients molt del territori, i tenen un altre concepte, que és la Terrassa del Mar, on hi ha una cuina doncs, més informal, per gaudir-ne qualsevol hora del dia i sempre doncs, amb aquestes vistes que us deia, no?, al Mediterrani. I aprofitant els mesos d'estiu, hi ha aquest Beach Club que us deia jo, que és el Sant Salvador Beach Club, on hi ha també un restaurant que està situat pràcticament a la mateixa platja. És un lloc perfecte per tu anar allà, prendre una mica el sol i després fer un vermut,
1: Oh, que bé.
2: fer un còctel, dinar, no? Dinar una cosa que a mi m'agrada molt i que la platja presta molt per aquest tipus de dinar, que és un bon arròs
1: Ai,
2: o un
1: sí.
2: peix fresc, o simplement doncs, el que us deia, no? O prendre un còctel mentre escoltes el mar de fons, que això a mi, per exemple, em resulta molt relaxant. I és un espai que es presta molt a allargar doncs, una sobre taula sense pensar en el temps, no? En
1: I
2: el
1: tant.
2: rellotge i en què hem de fer, que per això està a l'estiu i estan les vacances.
1: Sí, allò que deien de me gusta cuando callas porque estás como ausente. No, en aquest cas és que estàs ausente perquè
2: Estàs totalment
1: estàs
2: absent,
1: allà a
2: sí.
1: gustet, que dius, és que no hi soc, és que no hi soc. Estoy en otro plano
2: Sí.
1: astral, tu, eh?
2: Sí, i a més és que està molt prop de casa, no? En
0: Sí,
2: menys
0: molt.
2: d'una hora doncs, estàs allà còmodament, pots anar amb cotxe, pots anar amb tren, no? No cal una gran organització. Jo, per mi, és perfecte doncs, per un cap de setmana, doncs vas allà, et relaxes, menges bé, vas a la platja i jo crec que és un bon pla per aquest estiu. També, en aquest sentit, aquí a Barcelona, per exemple,

0: Clar, hi ha un altre beach club que encara el tenim pues, més a prop, està aquí a la zona alta de Barcelona, que és el Beso Beach, i no sé si coneixeu, la Mare José segur que sí, perquè ja s'ho coneix quasi bé tot, a Formentera hi ha un molt conegut, no? Que és el, pues això, no? Que és el Beso, i l'han instaurat aquí a Barcelona des de fa relativament poc, en els últims anys, inspirat amb això, no? Amb l'èxit del Beso Beach que hi ha a Formentera i a Eivissa. I és un espai que bueno, pues, trasllada a la ciutat aquesta filosofia que està basada en la gastronomia, la música, pues, com molt chill, no? com muy ambiente pues, d'aquest pues, de platja, d'illa, pues, amb música, un estil pues, molt mediterrani, una experiència social. I més que un restaurant, és un lloc doncs, on passar-te allà pues, un dia, on també pots... també pots dinar, pots sopar, té una carta que combina doncs, influències mediterrànies amb una gran presència també d'arrossos, no? L'arròs és molt de l'estiu, no sé
1: I
0: si
1: tant,
0: vosaltres
1: sou
0: molt d'arròs, però a mi m'agrada l'arròs a qualsevol època de l'any, però sobretot a l'estiu és com que em ve més de gust menjar aquest plat, no? O peixos, no? Peixos frescos, carns, i amb la particularitat aquesta de la música, d'una decoració pues, molt illenca, amb un espai doncs, bueno, pues, molt social, i és una manera de compartir una estona també amb amics, relaxar-te, una manera diferent de gaudir de Barcelona, sense sortir de la ciutat.
1: Està fantàstic, tu. Està fantàstic. No, jo m'ho estic anotant tot, eh? Mare meva, escolta, ja si dura una mica més el Mundial i tinc dies per anar a veure coses d'aquestes. Maria José, també tenies una altra proposta que ens volies fer, que sí?
2: Sí, tinc una altra proposta que he anat a Eivissa i ara torno cap a casa nostra, però també al Mediterrani, i és a Sitges. A Sitges, el que us vaig a recomanar, això la Sònia i jo ho hem fet i ho tornarem a fer, és jugar un baler per veure, per exemple, la posta de sol, per passar un matí, per passar una tarda, per passar un dia. Hi ha diferents preus. La gent, quan dius jugar un baler, s'espanta.
1: Home, però sobretot si hi vas tu, perquè sempre acostumen a passar coses, Maria José.
2: Aquí t'he de dir que aquesta va en patró, vull dir que no condueixo jo. Són sortides privades, amb patró professional, i pots anar amb els teus amics que amb la teva família. No és allò que et fiques en un barco i allà comença a entrar tothom.
1: No és per res, però no és, em quedo més...
2: condueix una persona expert.
1: Val. Em quedo més tranquil, eh? No t'ho prenguis malament si no és basat en les teves experiències prèvies.
2: No, clar, si t'entenc, si t'entenc. Bueno, per exemple, jo us volia proposar una experiència preciosa que està molt bé, és molt assequible, que es diu la Golden Hour en Sitges, que ja sabeu que la Golden Hour és l'hora aquesta que el sol es fa daurat, comença a amagar-se, i aleshores diuen que és l'hora que surten les millors fotos, perquè la pell és com si sempre estigués bronzejada. I surt superguapo, David, si tu vols fer-te fotos boniques, te la fas sempre a la Golden Hour.
1: A la Golden Hour, eh? Jo...
2: Pues, bueno, l'experiència amb aquest veler de Sailing Trip Sitges és, costa uns 65 euros per persona, i està pensada per això, no? O sigui, per pujar al veler i a la llum càlida del capvespre veure com es reflexa el sol sobre el mar, gaudir de la brisa suau, de la pau que sents quan el veler comença allò a moure. A més, és el moment, t'he de dir, que l'aigua està millor, perquè normalment quan hi ha més onades, si a la gent no li agrada agafar un barco, un veler, un vaixell, un catamaran per les onades, a l'hora aquesta Golden Hour és quan el mar ja queda més en calma, no sé si de vegades us heu banyat a la nit o al capvespre, i aleshores ja està més planet i ja no hi ha tantes onades i ja és molt més relaxant, i bueno, és meravellós veure.
1: És la Golden Water en aquell cas, eh?
2: I la veritat és que bueno, la Sònia i jo ja fa un any que ho vam fer, ara ho farem també, es diu Sailing Trip Sitges, i bueno, és una proposta perfecta, de veritat, per desconnectar, per relaxar-vos, per deixar-vos portar. Ho podeu fer amb parella, ho podeu fer amb un grup d'amics, per una celebració íntima, a més a sortir de combinar

0: música suau, us fan allò sonen cava, ben fresquet,
1: i
0: la veritat és que l'entorn de natural de Sitges bé ho mereix, perquè després allà et pots banyar al mar, de nit, si vols, inclús, que és molt guai, i bueno, és preciós, és molt màgic. Aleshores, veure, doncs, bueno, tu durant tota la travessa vas veient la costa de fons, el Mediterrani en calma, i jo crec que és una experiència molt bonica per recordar, i que potser la gent, doncs, de vegades se'n va a altres països o se'n va a altres llocs i doncs, jo a un vaixell, no? I ara tinc uns amics que ho fan a Croàcia, i jo dic, però si això ho podeu fer aquí a Sitges. Si ho fa, ho fa aquesta empresa que es diu Sailing Trip Sitges, que és de la Sandrine i el seu marit, que són supermacos, i us ho faran superbé, hi ha diferents preus, podeu fer el que vulgueu, agafar, com dic, migdia tot el dia, amb amics, amb parella, amb família, igual, que ho direu moltíssim, i és la meva recomanació.
1: Està fantàstic, m'estan agradant molt avui, eh? És que jo suposo que ja tinc mig peu, saps allò de dir, ja toco la punta, ja toco l'aigüeta, saps? Ja toco, on puguis tocar amb els peus, saps? Que allò de no entrar molt endins, però ja estic veient una mica l'estiu, ja m'ho veig aquí i estic prenent notes. Et queda alguna, Sònia?
2: Mira, jo així com ja per tancar,
1: sí?
2: Us volia tornar a re-recomanar.
1: Vinga.
2: Un lloc que vaig descobrir fa poc i ja us en vaig parlar en altres programes, que és un xateau que està al sud de França, que es diu Château L'Hospitalet, a Wine Resort, i us el vaig recomanar perquè és un lloc que a mi em va agradar molt, vaig trobar que és un lloc molt, molt especial, i el que us volia avui tornar a recomanar és que aquest lloc, que com us deia està al sud de França, que a mi em va enamorar, que es troba molt a prop de Narbona, que també us parlava l'altra vegada que una cosa que jo desconeixia, i jo he estat a Narbona unes quantes vegades, perquè és un lloc que m'agrada molt. Narbona té platja, i té una platja molt maca. Té una platja que jo us podria dir que no té res a envejar-li a la Costa Azul, però és que no està tan massificada, i és una cosa que us recomano molt, i ja no només pel xató, que és meravellós, sinó simplement per agafar doncs, un dia al cotxe i anar-te'n a la platja de Narbona. No? A veure, són tres horetes, però realment val la pena. I aquest lloc que jo vaig descobrir, que és un, bueno, és un lloc que està entre vinyes, que té un, bueno, que té un encís i un encant superespecial. És un projecte que porta el segell d'un senyor que es diu Gerard Bertran, això també us explicava. És una de les grans figures del vi del sud de França. Tu, Maria José, tu l'has de conèixer en algun moment, perquè a tu t'encantarà aquest lloc, sí. I t'encantarà aquest senyor, perquè és molt interessant. És un dels grans ambaixadors del vi del Llenguadoc. I, com a curiositat, també abans de dedicar-se al món del vi, ell va ser jugador professional de rugby. Aquí tot està connectat, com ho veus, eh?
1: Carai.
2: El deport, la gastronomia... Esto me parece maravilloso, m'encanta.
1: Sí, sí.
2: I quan ell va deixar l'esport d'elit, doncs va continuar amb aquest projecte familiar que està vinculat a la vinya, no? Una de les coses que a mi em va agradar molt d'aquest senyor és que té una filosofia molt clara, que és treballar sempre amb harmonia amb la natura, és a dir, que les seves finques segueixen els principis de la viticultura biodinàmica. I això què vol dir? Doncs que s'eviten productes químics de síntesi, es respecten els ritmes naturals de la terra, o sigui, allà no es provoca res, s'espera sempre el moment òptim de cada barema, no es forcen els processos, em va semblar pues una filosofia molt, molt, molt interessant. I, a més, aquest lloc té un restaurant que és meravellós, que es diu L'Art de Vifa, i que està guardonat amb una estrella verda Michelin, que precisament aquest tipus de distinció reconeix i premia doncs, tots els restaurants que estan compromesos amb la sostenibilitat. És una cuina profundament mediterrània, que es basa en un producte de temporada super, super bo, amb una qualitat excepcional i que tot surt d'allà doncs, de la terra, del camp, amb aquestes característiques que us explicava abans. I, a més, com parlàvem abans també, el tema dels Beach Club, que és com un plus, que és una cosa que complementa sempre doncs, qualsevol indret, qualsevol lloc. Ells també en tenen un, allà per

0: precisament a la platja de Narbona i que manté aquesta filosofia de qualitat de la que us parlava, no? I és un lloc ideal per relaxar-se allà a la platja, pues, prenent una copa, també pues, tenen música en directe, amb sessions de DJ als vespres. I a mi em sembla doncs, com una escapadeta molt... molt a tenir en compte, i una de les coses també que em va fer molta gràcia, perquè de vegades pues, la vida té aquestes coses que són pues, tan boniques, no? O tan meravelloses, i és que m'explicaven que aquest senyor, que Gerard Bertran, un dia es va trobar amb Bon Jovi.
1: Ostres!
0: com el que va per la calle, no?
1: Sí.
0: Pues, es van trobar, no? La vida
2: de Bon Jovi.
0: Sí. I ells es van conèixer i van descobrir que compartien la mateixa passió pel vi.
1: Ah,
0: i d'aquella trobada va néixer una col·laboració molt especial, i és que junts van crear un vi rosat que avui es comercialitza sota una marca que es diu Hampton Water i que s'ha convertit en un dels rosats més reconeguts internacionalment. I tot això per dir-vos també que aquest senyor, el Bon Jovi, doncs, és molt amant també del vi i del sud de França, i que us el podeu trobar, perquè també és molt amant d'aquest lloc, doncs us el podeu trobar també doncs, per allà doncs, passejant entre enmig de les vinyes, perquè és client assidu d'aquest lloc.
1: Imagina't, vas passejant i mira el Bon Jovi!
0: Va semblar una fantasia, sí. A més, aquest indret també es fan molts events, hi ha gent també que va allà a casar-se, però gent que d'arreu del món, eh? Hi ha gent que...
1: Encara hi ha gent que es casa, doncs?
0: Sí, encara hi ha gent que es casa, David.
1: Està bé.
0: I també fan... espectacles musicals o cicles de concerts musicals, tipus com aquí que tenim a Marbella, tenim el Starlight.
1: Val,
0: doncs
1: sí.
0: També en fan a l'estiu amb molta qualitat, també. Aquest estiu va a l'Sting, que també el tenim per aquí a Barcelona,
1: sí.
0: amb un d'aquests festivals d'estiu.
1: Sí.
0: I són afegits, són plus que li donen aquests indrets doncs, pues una mica més d'intenció, no? per anar-hi, per visitar-lo.
1: Que fantàstic. Doncs Déu-n'hi-do, les propostes que m'heu fet. Hem acabat allò que diu la temporada per todo lo alto,
2: Perquè Ai, com ha de ser.
1: Això és
0: quina pena, David.
1: Però com passa això de...
0: aquestes coses.
1: Com passa això de ràpid? És que a mi em té totalment fascinat. Mira, només em queda un consol, que és pensar que de seguida tornarem.
0: Sí,
1: i que...
0: Ràpido,
1: clar,
0: sí.
1: I que farem una festassa ben grossa, ja us explicarem, perquè el programa fa xifres rodones i això s'ha de celebrar, perquè la vida són 4 dies i que ens... Exacte, pues que nos pille el otro bailando, que diu el clàssic, i sempre que hi hagi una festa, tindrem a la...
0: Nosaltres som molt de fiesta.
1: Per això t'ho dic.
0: Nosaltres ja ho saps, que on hi ha una fiesta...
1: Per això t'ho dic, vull dir que... Aquí haurem d'organitzar-ho amb la Maria José Cayuela i la Sònia Martínez. Que tingueu un estiu fantàstic.
0: Molt bon estiu a tothom, molt bon estiu, David.
1: Que vagi molt, molt bé. Ens escoltem de seguida.
2: Adéu, adéu.
1: Una abraçada. I aquests aplaudiments, home! Ara que estaven, no sabien...

0: Una setmana més, és moment del Taradara. És moment de veure, de comprovar que tenim a la gent, a l'audiència dividida, que tenim a la gent discutint pels carrers sobre temes primordials. Ara, això que es diu que està la gent segmentada o polaritzada, o polinitzada, no sé si el polen de la primavera o de què és.
1: Home, no sé, polinitzada pot estar polinitzada per moltes coses, sí. Jo no hi entraria
2: David,
1: en aquestes
2: ja
1: coses.
2: Ja està el David.
0: Ja està tirant cap... Sí. Està polinitzat ja, ja ve polinitzat de casa avui el David Morales. Però això és el que fem, enfrontar en mode de representació de tota la nostra audiència, i ho fan el David Morales i Thaís Bofort.
1: Bravo! Bravo! Bravo!
0: És un tema, avui, tots m'agraden, perquè sempre li acaben trobant el què, el quid de la qüestió, però el d'avui... possiblement ja de partida, abans de que comencin, ja és dels meus, del top 3 favorit meu, perquè em sembla un tema cabdal. Un tema que no només s'estudiarà a la universitat, sinó que crec que haurien d'invertir-hi el gremi de restauració de diversos països, perquè podria canviar els hàbits i les capacitats de fer que la gent vagi més als bars, vagi més a les terrasses, i per tant, de cara a l'estiu, aquest programa d'avui pot ser que sigui utilitzat. I és que avui dividim el món en dos, entre qui per aperitiu vol cacauets o patates fregides. Jo vull les dues coses, per tant...
1: No, no pot ser.
2: I la cerveseta.
0: I la cerveseta, sí. La cerveseta...
2: La copeta de vi...
0: Oi. Mira, pues jo crec que ja tenim per la setmana que ve. O sigui, ara fem una cosa. Primer decidim... Si cacauets o... Fem un aperitiu, va. Bueno, quan puguem, encara el tenim pendent des de 1722. Llavors, quan puguem fer l'aperitiu... Avui decidirem, bueno, i juntament amb el que l'audiència digui, si cacauets o patates fregides. I la setmana que ve decidim que amb què acompanyem aquests cacauets o patates fregides, si amb una cervesa o amb una copeta de vi. Això serà apassionant. Avui comencem, doncs, aquest debat sobre els aperitius

0: sobre les canyes, sobre el que sigui, perquè estem amb moltes ganes de saber quins són els arguments. No sé què ha triat què cadascú, però em semblaria interessant que comencin els cacauets. No és que ho hagi preguntat abans, qui feia cacauets, no. Per tant, Thais Buforn, tu mateixa,
1: vinga, va,
0: pots comentar
1: mateixa.
0: Que he vist un primer argument sòlid, eh? Almenys és un senyor argument.
1: És llarg, diguéssim.
0: Sí, sí.
1: No sé si sòlid, però
0: Val.
1: Llarg, sí.
0: Bueno, sòlid com els cacauets, que són més sòlids que les patates. Bueno, digues, digues, va.
1: Depèn, eh? Depèn, sí, perquè n'hi ha que cadascuna.
0: Sí, estan, sí, exacte.
1: Bé, doncs començo, va. Oh. Bueno, no. Abans de començar m'agradaria dir que és curiós, que cap dels dos productes, ni els cacauets ni les patates, sigui de quilòmetre zero.
0: D'acord.
1: Em refereixo a l'origen primigeni, eh?
0: Sí.
1: Morales, que te veo lo del quilòmetre zero, que segurament em dirà, és que tots tenim patates. Sí, sí.
0: Clar.
1: Tu sí que ets una patata.
0: No, oh, van fort, eh? Van fort.
1: Veus?
0: Ja d'aprim ja molt
1: ja
0: bé.
1: Ja vaig fort.
2: No. Insults i tot.
1: No.
0: Són preventius.
1: No ho sé, jo crec que podríem fer aperitius, a veure què us sembla, eh? Amb xips de carxofes del Prat.
0: Sí, senyor.
1: No
2: m'agraden les carxofes.
1: Oi, tu no t'agrada res, Morales. Calçots arrebossats?
2: No, el calçot se'm posa malament.
1: Ui.
0: Què se't posa bé? Seria la pregunta.
1: Exacte. O, a veure, aquesta no em diràs que no, anelles de cebes de Figueres.
0: Home.
1: Fabulós. Home, per favor.
2: Però arrebossades?
1: El que vulguis. Ja. A veure, jo crec que crues serien una mica bèsties.
2: És que si són arrebossades no puc menjar-les.
0: Vale.
2: Per la meva intolerància al gluten.
0: I si les menges sense arrebossar, la teva parella...
1: Escolta, no, però pots arrebossar amb farina de cigrons? Ho has provat mai?
2: Sí, però dona un gust estrany la farina de cigrons.
1: Sí, de cigró és el que té.
2: De cigró, sí.
0: Correcte.
1: Bé, és igual, deixem-ho, si no l'acabarem mai.
0: No és fàcil ser David Morales, ja us ho dic jo, que pel que ens explica...
1: No és fàcil ser David Morales, ni parella de David Morales,
0: correcte,
1: ni mare de David Morales, ni pare de David Morales.
0: Correcte.
1: No és fàcil estar amb el David Morales, perquè clar, quan li dius, què fem? Què fem per menjar?
0: Digues bueno, tu, no?
1: Et treu la llista del que no podem fer i llavors, clar, no menges.
0: Sí. És com un menú, no? Suposo que els hi dius quines opcions hi ha, no? De primer
1: sí,
0: això i això.
2: Jo només et diré que pel meu aniversari, que va ser el cap de setmana passat,
0: sí,
2: uns amics em van voler fer una sorpresa i en lloc de portar-me un pastís em van portar una truita de patates.
0: Molt bé. Una ovació per aquests amics. A veure si es posarà de moda això de regalar truites de patates.
1: Amb espelmes i tot, per això?
2: Amb espelmes i tot,
1: molt
2: sí.
1: Fantàstic, molt em sembla fantàstic. Escolta, també una altra ovació per ser amics del David Morales.
0: Sí, I pel seu aniversari.
1: Per tot. No. No és per res, no, però realment... Fa molts anys que et coneixes aquesta gent. Perquè realment...
0: Sí,
1: no, que t'estimem molt. Vinga. En el fondo. Però puc seguir amb l'argument? Perquè
0: sí,
1: ens
0: tant,
1: anat, o sigui,
0: i tant.
1: Que... Això és el que passa als aperitius, que comences a parlar d'un tema i te'n vas a l'altra punta del món. Bé, dit tot el que hem dit, m'agradaria corregir mitja humanitat. Perquè la gent diu que el cacauet és una fruita seca, que, per cert, en català no diem fruit sec, eh? No, estimats i estimades, el cacauet és un llegum, que és masculí, que no diguem una llegum. Mm-hmm. Bueno, a risc de semblar una professora de català, voldria explicar-vos tot allò que sempre heu volgut saber del cacauet i mai no us heu atrevit a preguntar, o us era igual i per això no ho heu preguntat. Bé, en fi, comencem d'una vegada. Sabíeu que aquest llegum té la particularitat de desenvolupar-se sota terra? Ho sabíeu, això?
0: No.
1: Ah, doncs sí.
0: Jo pensava que ja venien amb bosses i fregits, saps? Que, vull dir,
1: no, bueno, molta gent segurament ho deu pensar, això.
2: Jo pensava que era una cosa que venia dels arbres, no sé, m'imaginava allà els elefants agafant-ho dels arbres amb la trompa.
1: Mm-hmm. Doncs no. La tija de la flor, del cacauet, durant el seu procés de maduració, es vincla cap avall i empeny contra el...
2: Es vincla cap avall. Ets una poetessa.
0: És preciós. Home,
1: a veure, no ve Sant Jordi, ara hem de parlar una mica millor.
0: Sí, és preciós.
1: Bueno, es vincla cap avall i empeny contra el terra la fina closca llenyosa, veus? Avui estic poètica.
0: Molt.
1: Fins a enterrar-la uns 5 metres de profunditat.
0: Carai.
1: Ai, 5 metres, no 5.
0: Anava a dir, ostres, després quina feina per treure això,
1: Quina força la flor, no? Doncs, de fet, aquesta és una característica botànica única al món vegetal i per això el seu nom científic és Hypogea, que en grec

0: significa sota terra. Hipo vol dir sota i gea vol dir terra. Aquesta dada, que probablement desconeixíeu, com jo abans d'investigar què coi és un cacauet, doncs converteix aquesta llavor en un aliment molt especial i molt original, i no com la patata, que creix a tot arreu i té propietats alimentàries limitades i que, com a molt, ha protagonitzat una cançó de la Trinca i a sobre amb doble sentit.
1: Sí, correcte. Efectivament. No sé si seria políticament correcte avui en dia, tal com es revisa tot. A veure, David Morales, ara ens diràs que tens la cançó de la patata. Un moment, imagino que sí.
2: No ens avancem, perquè hi ha molts altres arguments amb els quals podem començar. I jo crec que hi ha un que és molt i molt evident, perquè hi ha coses que poden semblar molt òbvies, contrincanta, però fins i tot això se t'ha d'explicar. A veure, partim ja del nom. Jo no em ficaria mai a la boca un aliment el nom del qual comenci per la paraula caca. Amb Fixa't. Això ja ho dic tot. Fixa't. A menys que tinguis Fixa't. Determinades fílies, que llavors ja tot s'entén. Si t'agrada la coprofàgia, cadascú en la intimitat de casa seva que faci el que vulgui. Jo no seré qui jutjaré.
0: Però com has retorçat el
1: primer?
0: Què és
1: fort,
0: aquest argument? Què és aquest argument? Perquè pata... Tampoc em menjaria res que comenci per pata. O sigui, no menjo la cama de ningú.
2: No menges pota de pollastre, pota de xai... No, perquè tu ets rareta i només menges coses que vinguin del camp. Hòstia,
0: m'estaria rareta el David Morales, vegetals. Amics, alimentaris.
2: Però vaja, que per
0: el
2: començar...
0: Els mares, ben posats.
2: Caca, wet, jo no en menjaré. En canvi, fixa't en les patates, un nom que no genera cap suspicàcia. Patates, pataques en valencià o creïlles o papes, res a veure amb coses escatològiques. I en canvi els cacauets o cacahuates, com en diuen a Llatinoamèrica, a tu t'inspira alguna cosa que es digui cacahuate? Doncs, si és que fins i tot el nom és lleig. No m'estranya que el pobre Bob Esponja i el Patricio, en la seva pel·lícula, al final de la qual tots dos moren, passessin els seus últims moments d'agonia així, mentre s'assequen perdent tota l'aigua que tenen a l'interior.
3: Sí, creo que sí.
4: Lo hicimos bastante bien para un par de tontos.

0: cacahuates, sí. Todos somos cacahuates, sí. Cacahuate.
1: I aquí es va anar sacant.
2: Però tu no has posat la cançó que ve abans, que és molt més marxosa i és un rock and roll brutal, amb un solo de guitarra flipant, que bueno, també l'hauries d'haver posat.
3: Estic,
2: i ho saps.
3: Estic plorant, eh?
1: Però no ploris, home, que no cal dir res més. Es van assecant i es converteixen en cacahuat. És una cosa seca, insulsa, que no té gust a res, és això.
2: La patata va tenir un gust brutal.
1: Home, on va parar?
2: Ja, la fregeixes mil cops.
1: No cal dir res més. Todos somos cacahuates.
3: Cacahuates,
2: Molt bé, molt bé. Però va, després buscarem la cançó, si voleu, perquè realment és una cançó molt bona. Eh? Ho dic de debò.
3: Cacahuate, parla... eh?
2: Cacahuate. Sí, bueno, ho poses a YouTube i surt. És molt bona la cançó. Abans de que es morin.
3: Val.
2: Has acabat el teu primer argument?
1: Endavant,
2: contrincata.
1: Amb el teu segon argument.
2: Doncs mira, abans he comentat que la patata té poques propietats alimentàries. En canvi, el cacauet en té moltíssimes. Per exemple, és una font de proteïnes, de vitamina B3 i d'àcid fòlic. És cert que són molt calòrics, cosa que no seria un problema si no et quedessis tot el dia escarxofat al sofà estimant contrincant. Però la majoria dels seus greixos són monoinsaturats i poliinsaturats. I això ajuda a equilibrar els nivells de colesterol, aquella coseta que també tens al cos, eh? Molt bé. A més, contenen fibra i quantitats considerables de minerals com el magnesi, el zinc, el fòsfor, el níquel, que absorbeix l'absorció de ferro i molt de ferro. Quan a les seves vitamines, doncs el cacauet en té moltíssimes. 30 grams de cacauets, atenció, cobreixen una quarta part de les necessitats diàries de vitamina E. I són molt rics en vitamina B, sobretot si es prenen crusos, o crus, o no sé com es diu. Ah. La vitamina B3 és ideal per l'estrès, o sigui, que ens aniria fantàstic a nosaltres,
3: sí.
2: Tres.
3: Sí, no. Dame vitamina B3, dame vitamina.
2: Ai, les seves proteïnes són riques en arginina, més fins i tot que alguns aliments considerats fonts importants de proteïnes com la carn de vedella. L'arginina, per si no ho sabíeu, és un aminoàcid no essencial que intervé en la producció

0: de l'hormona del creixement i el manteniment i la reparació dels sistemes immunitari i nerviós, que això també ens va molt bé. Però, a més, i això us interessa, estimats Davids,
1: sí,
0: els dos,
1: sí,
0: millora la quantitat i la mobilitat o motilitat dels espermatozous.
1: Fixa't. Jo ja a la meva edat prefereixo que no es moguin molt. Saps què vull dir? No tinguéssim. Ja, amb una filla ja n'he tingut prou.
0: Tens més animadets.
1: Sí, no, crec que els cacauets els fora. Déu-n'hi-do la de coses, eh? La de virtuts que tenen els cacauets. No, no, estic impressionat, estic molt impressionat. No sé si podem escoltar un segon la cançó del Soy Cacauete.
0: Sí, sisplau.
2: Soy un cacauete!
0: Oh, yeah.
2: Eres un cacauete!
1: Fixa't.
2: Somos cacauete!
0: És boníssim, és com Kiss.
1: Sí.
2: Cacauete, cacauete!
0: Home, ha canviat la cosa, és sí, la deprimència que ens ha ficat abans. El David.
1: Bueno, és un cacauate, tu, fantàstic, impressionant.
0: És fantàstic, sí, sí, veus, sí, aquí molt està molt content.
1: Sí, sí, sí, sí, després acaba malament. Però... bueno, en fi, anem amb les més patates, va, David Morales, a veure.
3: A veure, hi ha altres aspectes pels quals prefereixo les patates als cacauets que no només el nom. Les patates fregides no cal pelar-les, tan fàcil com agafar-les del plat o del bol o de la bossa i ficar-te-les a la boca. En canvi, el cacauet, ai, filla, que primer treu-li la closca, després aquella pell que tenen i al final... per menjar-te allò, una cosa insulsa i petita, com si t'estiguessis menjant el Pere Aragonès dels apetitius. Que més, mira que en tenim de varietats de patates. Patates fregides normals, amb sal, sense sal, light, amb gust de pernil, camperoles, vinagreta, d'ou ferrat, gust de formatge, d'escopinyes, de tòfona, a la Xina, gust de cogombra, a llimona, pollastre amb tomàquet a la mexicana, al Japó de wasabi, de maionesa, de salsa de soja, de peix, de pruna àcida, al Regne Unit, de gust de vedella, de bacon fumat, de còctel de gambes, de xile i xocolata, de salsa Worcestershire, que no sé quina és, però sona bé. Als Estats Units amb gust d'hamburguesa, amb formatge, no, o de cappuccino.
0: Ai, per l'amor de Déu. Bueno, ai, que estic a punt de vomitar.
1: Aquí comencen a haver-ne de pulpo a la gallega, em vaig veure l'altre dia.
0: No, home, per favor. I d'un ferrat, també.
1: D'un ferrat, de fuet.
3: Sí, sí. En canvi, els cacauets, amb gust de... cacauet, o si m'apures, amb mel, que no sé què és pitjor. Si és que té menys opcions que Ciudadanos de guanyar la Comunitat de Madrid. I per no parlar dels premis, que les bosses de cacauets et regalen alguna cosa, no. Però en canvi, a les de patates, pots
0: ara
3: fer
0: ja no
3: premis.
0: Ara ja no.
3: Si
0: abans
3: no,
0: sí, ets molt vell, ets molt antic.
3: Atenta a la piulada de fa uns dies d'una usuària de Twitter, la
1: Twitter.
3: Paula...
1: El Twitter Payan. És el que t'està donant.
3: La Paula Payan 123.
1: Home.
3: Què diu? Me he encontrado unas gafas de vista en un paquete de patatas. Adjunto todas las perspectivas para que se vea que no es fake. Hago hilo. La primera vez que hago uno, soy famosa. Para explicar cómo ha sido. Mi madre fue a comprar esta mañana a un supermercado, no sé cuál, y como de costumbre, mete estas patatas en el carrito de la compra. Esta noche antes de cenar viene y me pregunta, Paula, me iba a comer estas patatas, pero esto no son unas gafas. Y me enseña el paquete donde se ven, siquiera las gafas como tal, solo se veían las patillas. Total, que coge el paquete y empieza a manosearlo para poner las rectas y empezamos a reírnos. Llegamos a la conclusión de que es de un trabajador al que se le habrá caído en la fábrica. No tenemos ni idea de cómo habrán llegado ni el proceso de las patatas. El caso es que tenemos las gafas de un señor o una señora en nuestra casa y pensamos guardar el paquete como si de oro se tratase. Fin de la historia.
0: A mi em fa molt de fàstic, això, que vols que tingui?
3: Premi, pots... premi.
0: Quin premi?
3: Tu saps el que em costen a mi unes ulleres graduades? Una pasta! I a sobre aquí te les regalen.
0: Sí,
3: algunes
0: sí
3: respostes a aquest tuit. Pues un dels usuaris diu, pues no sé si es una buena idea guardarlo tanto. El paquete dice claramente que en julio del año que viene caducan. A ver si al final se os van a pasar y no vais a poder usar las gafas. Un altra. Lo de Aflelu llega a límites insospechados. Te regalan gafas comprando unas patatas. Un altra. Por fin aparecen. Me empotró Sunderland Sant 1 contra la cadena de envasado y se me cayeron. Espera que aparezcan pronto las bragas también. Twitter, haz tu magia. Un altra dels usuaris. Claro, no las vas a encontrar en un paquete de zanahorias. Con ellas no necesitas gafas.
0: ¡Hola, hola!
3: Para que veas que son las mejores papas fritas a todos los que critican a quien perdió las gafas. ¿Cómo iba a parar la línea de producción si no veía el botón?
1: Molt
3: i per
1: vist
3: últim, és una primera entrega per a que montes tu propi Mr. Potato.
1: Oh, també m'ha agradat molt aquest. Molt
0: aquesta
1: bo
0: és boníssima.
3: Què contrincanta? Això no ho supera una bossa de cacauets, eh?
0: No, ni molt menys, però jo realment no em voldria trobar unes patates. Ai, sí, unes patates sí, clar, coi.
3: Unes patates.
0: Sí.
3: Et menjaries les ulleres.
0: A l'òptica no.
1: Ai, això, ara que has dit això de lo de Ciudadanos, no em trec del cap el nom de la campanya de Ciudadanos a Madrid, eh?
0: Hòstia, sí.
1: Madrileños por el mundo. És que és molt fort, eh?
0: És que és molt fort.
1: És molt fort.
0: És fort, és fort. És fort.
1: Com comentava el Xavi Rodríguez l'altre dia, diu, semblava una notícia d'Edmundo Today. Gran, Xavi. Va ser fabulós. En fi, bueno, anem amb el tercer. M'ha agradat molt, tot això, aquest d'això. Fins i tot vaig llegir que algú creia que tot això era un muntatge per fer-se virals i aconseguir d'això. Imagina com està la gent ja de viralitzada i que no sé què, nada, d'incrèdula. Todo es conspiración. No sé, en fi. Bueno, anem amb el tercer argument de la Thaís a favor dels cacauets, que com molt bé ha dit tenen menys sabors, però són sabors de cacauet.
0: Exacte, això naturals, sí, normals, no sí. De bou fregit. Escolta, mira, els cacauets, tu pots dir tot el que vulguis, però són molt versàtils. Mm-hmm. Es poden menjar com a aperitiu, però també es fa servir com a espessant, per enriquir sopes i estofats i per fer-ne oli. L'oli de cacauet aguanta moltíssim la calor i per això es pot fer servir, per exemple, en plats o en aliments saltejats en wok, perquè es fan amb un foc molt fort. A més, l'oli de cacauet no altera el gust dels aliments perquè és molt suau. A Indonèsia, els cacauets es trituren i s'inclouen en amanides o es posen en salses que porten coco. I als Estats Units, atenció, segon productor mundial després de la Xina, que es diu aviat, consumeixen quantitats industrials de mantega de cacauet.
1: Sí.
0: A veure, jo la vaig provar una vegada i per poc que no caic en un coma diabètic.
1: És veritat. És molt dens, o sigui, és molt...
0: Densa, dolça no, el següent, o sigui, no sé si hi ha... No. Nivells de dolçor, però era horrorós. O sigui, dolent, bueno, la cara que vaig posar, i clar, jo estava allà als Estats Units, i la senyora em deia, què t'agrada? I jo, com li explico? I sobretot, on vomito? O sigui,
1: correcte, home, és que és
0: Bueno,
1: i pensa que als Estats Units em posen llesques senceres, no? O sigui,
0: És que dinen això. Fan entrepans, sàndwich, no? D'això.
1: La pregunta
0: és per què? La pregunta és per què? Perquè el cacauet en si és molt maco, és versàtil, és preciós, però això
1: que
0: agafen, no.
1: Que agafen uns pans integrals o baixos en grasses per menjar-se els sàndwich aquests.
0: Perquè, clar, ves les calories que té allò, és impressionant. Clar,
1: imagina't,
0: és
1: que... bueno, així estan. Bueno, així
0: però
1: estan,
0: ja sabem que als Estats Units...
1: Sí.
0: Bé, ja sabem, ja ho sabem.
1: Sí, sí.
0: Però bé, és el que dèiem, no? Per gustos colores. Sí,
1: totalment.
0: Ben, és ben dit. Doncs ja està, au, vinga.
1: Bueno, fins aquí el tercer argument.
0: Sí, és curtet, per no avorrir-te. Sé que t'avorreixes.
3: Millor. Més temps pel meu tercer argument.
0: Vinga, va.
1: El tercer és molt llarg, que és per si ens donarà temps a fer...
3: Bueno. És bastant llarg, el meu tercer argument.
1: Bueno, te'l tallaré la meitat, ja t'aviso, digues. Comença.
3: Vull que sentim una història verídica. És el capítol 399, El mamífero pervertidor, de mil maneres diferents de morir, on relaten el cas d'un exhibicionista.
4: Si te gusta la fiesta, ponte a
1: aquest no és.
0: Estava ensenyant el plàtan.
1: És curiós perquè també tenia un número 2, però havia quedat, era un resto. Ara l'escoltem.
5: És el dia de la marxa atlètica per a estas tres jóvenes mamás. Y para Gordon es la gran oportunidad para tomar el fresco.
6: Gordon es la exhibicionista.
7: ¡Oh, Dios mío! ¡Hay niños en el parque!
5: En un primer momento las mamás están horrorizadas y le lanzan dos biberones de leche materna recién extraída. Pero eso es como lanzarle caramelos a este loco pervertido.
7: ¡Oh, Dios mío!
6: ¡Comienza a prendre!
1: ¡Ay, no!
7: ¿Qué estás haciendo?
5: Las mujeres recobran el aplomo.
7: ¡Por él!
1: ¡Oye, el aplomo!
7: ¡Ven aquí, enfermo!
5: Y se lo quitan a Gordon a base de golpes. Estas chicas son auténticas MILFs. Mamás con las que me gustaría...
7: ¿Preparado para esto, pervertido?
5: Pelear. Un club de la lucha clandestino para mujeres. Y el infierno no conoce furia como la de una MILF menospreciada.
7: ¡Así aprenderás, pervertido!
5: Gordon intenta ponerse en pie cuando, de repente, Sus días de agitación.

0: Però sencer.
1: Va, vinga, ja acabo, ja acabo.
2: Imagina't
1: ja
2: si dona de si el cacauet.
1: Aquest és molt curt, però és molt divertit. Va. Com no podria ser d'una altra manera, m'agradaria acabar amb uns segons musicals, no minuts, eh? Sí. D'una una peça que, a veure, siguem sincers, no guanyarà un MTV Award.
2: Bueno.
1: O sí, perquè darrerament la cosa va una mica de baixa. Sí. Però que s'us enganxarà com una paparra a qui li acaben de donar un règim que ha de seguir estrictament.
2: Va.
1: Amb tots vosaltres, la mexicana banda MS amb el hit, bueno, banda MS, perdó, perquè és sí. mexicana, amb el hit per la bufetada que et fot.
2: Val.
1: Atenció, cahuetes, que no cacahuetes, sí. cahuetes pistatxes.

0: 4 a la bolsa. A 4 a la bolsa. És el que més m'ha agradat, a 4 a la bolsa.
1: No, no, diu a quanto. Li
0: ah, quanto a la bolsa. Ah, pues mira.
1: Sí, és que això té una història, atenció, perquè és una història una mica trista.
0: Ai. Escolta, no, el bé que ens havíem quedat.
1: A veure, la cançó...
0: També es mor, aquest, com el Bob Esponja.
1: La cançó és... No, molt trista, no, però a veure, és alegre la cançó i el videoclip, si el veieu, surt un senyor que es diu Margarito. Sí, que ven, tot ballant, cacauets i festucs als carrers. Doncs els ven a la gent que passa per allà amb la moto, amb el cotxe o va a algun lloc i, bueno, l'home es veu que és com molt famós, molt famós allà a Mèxic, no? Però molta gent va criticar la banda aquesta perquè van guanyar molts diners amb aquesta peça i amb el videoclip, que hi surt el pobre Margarito aquest, sí. I a ell no li van pagar res, o
0: ostres,
1: li van pagar molt poquet.
0: Ostres.
1: Que, per cert, si voleu veure'ls en concert, actuen d'aquí a un mes a Texas, als Estats Units.
0: Mira.
1: Un nivellàs. Sí, gira internacional.
0: Ostres.
1: Bueno, està al costat de Mèxic, tampoc se'n van gaire lluny, però... Sí. Què, us ha agradat o què?
0: Home, molt.
1: Home,
0: jo m'he quedat. El que passa és que també et volia posar una que també és un clàssic. Ja que li podem dir cacauet o...
1: Ai, sí.

0: Budeu, si te quieres divertir, cómprate una bolsita de patatitas.
1: Ya no se puede pedir más.
2: A veure.
0: Quines cançons, com les d'ara, més o menys.
3: Que maca. Però ha dit, si te quieres por el pico, divertir, ha dit.
0: Sí, per la boca, no?
3: Suposo.
0: Sí, perquè es vol divertir per la boca, no? Com vull dir, per altres orificis t'has de divertir d'una altra forma, saps què vull dir? Aquí hi ha més varietat, diguem, no?
2: De cacahuete.
3: Home, a veure, tot acaba tot, incloent les patates, acaba pel mateix forat. O sigui, que deixem-ho.
0: Ai, per el pico. Si per el pico te quieres divertir, seria un dels resums de...
3: Bueno, a veure, això depèn d'on ho diguis i fora de context queda estrany.
0: Sí, totalment, totalment.
3: A la sèrie Narcos també podria
0: correcte.
3: La cançó. Sí,
0: efectivament. Sí. Bueno, doncs ja hem defensat el maní, el cacahuete, el cahuete, el pistatges, el tot. Anem a veure l'última que comenta en David Morales.
2: A veure, les al·lèrgies no són l'únic motiu pel qual podeu morir a causa dels cacahuets. Taís, escolta.
4: Y por lo tanto yo creo que con mucha precaución y con mucho cuidado podemos ir estando satisfechos del esfuerzo que hemos hecho porque estamos...
0: Oy.
4: Disculpen. Porque es... El problema es que me he comido
5: un cacahuete.
4: Justo antes. Justo antes de empezar a hablar.
3: És com allò, campamentos.
2: Pobre Fernando Simón, es van nuagar amb un cacahuate.
0: Va ser un cacahuate.
2: Són molt perillosos els cacahuets. Si és que mira,

0: La trinca tenia tota la raó. Els éssers humans venim de la patata. Llavors ens és molt més... és molt més nostrat per nosaltres poder menjar patates que no cacauets. Algú ha dit que vinguem dels cacauets, que tinguem relació... No, doncs ja està. Ja.
1: Venim del mono i el mono menja cacauets. Sí.
2: Clar, ben vist, ben vist.
1: Escolta, però això de la patata només funciona en català o en castellà, eh?
2: Sí, sí.
1: Fa una mica que falta els pèls, això, eh? Darwin no era de Vallecas, eh?
2: No. Del mateix Vallecas. O de l'anís del mono, eh? Que el tenim allà.

0: Meravellosa.
1: Meravellosa. No és que em servís gaire com a argument, però jo pensava que aquesta cançó, com a mínim per acabar la secció d'avui...
0: No, no, ideal.
1: Era un hit.
0: El millor, la millor forma d'acabar aquesta secció, que ha estat fabulosa. Ens ho hem passat molt, molt bé amb els arguments de la Thaís Buforn i del David Morales defensant un tema que aparentment podia semblar molt trivial, el món dels cacauets o les patates, i que ha sigut una autèntic edició de luxe del món es divideix en dos. Així que moltes gràcies, Thaís, i t'esperem a la propera.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Ja podeu anar votant, eh? Busqueu al Twitter i voteu cacauet o patates fregides. A l'etiqueta El món es divideix en dos o l'etiqueta Nits de Ràdio, i segur que ho trobeu i podeu votar. Amén! Pasa con el Darwin tan donar la
3: lata, si el hombre viene de la patata. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Segur que molts cops heu sentit termes que més o menys creiem que coneixem, però que de vegades assignem aquestes patologies o aquestes etiquetes, aquestes definicions, a coses que no ho són. Per això és molt important tenir identificades i recordar doncs, quins són aquests conceptes. Rellegir-ho, perquè sempre surten noves investigacions, sempre surten noves formes de mirar, d'afrontar, de tractar, doncs tot el que té a veure amb la salut mental, que és importantíssima, tant com la física, la del cos, que portem molt de temps mirant-la, però també aquesta és importantíssima. I me paso al castellano, porque hoy vamos a hablar con dos psicólogos que han sacado un libro que me parece imprescindible para todo el mundo, que pueda haber sentido que, a ver si es que a mí lo que me da fuerte es la ansiedad, ¿verdad? El título del libro es Tu ansiedad bajo control. Y ellos son Thaís Pérez Domínguez y Sergio García Morilla. Bienvenidos, buenos días.
1: Buenos días.
2: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Es importante, decía, definirlo bien, ¿verdad? Porque

0: Durante los últimos 10 años me ha ido bien económicamente, pero eso en sí mismo no debería ser un delito. Al frente del gobierno necesitamos personas que hayan triunfado en los negocios, si queremos revertir la grave situación económica en la que nos encontramos.
1: Su renuncia desencadena unas elecciones para ocupar su escaño a las que ya ha confirmado que se presentará. Y además sepan que fuentes de la administración Trump acaban de informar a Reuters de que la Casa Blanca ha invitado al presidente del Líbano para el próximo 21 de julio. Con este apunte llegamos al final de este tiempo informativo. Se quedan en No Son Horas con Gema Ruiz, Isa Blanco y Carlos Padilla. La información volverá a las 5, las 4 en Canarias.
2: Síguenos por internet en OndaCero.es. En Onda Cero nadamos en aguas abiertas, abiertas a distintas opiniones y pensamientos. No nos dejamos llevar por corrientes ni ideologías. Por eso sabemos analizar y juzgar con objetividad para poder informar como pocos hacen. Con criterio, sin favoritismos. Onda Cero. Tu radio.
3: Onda Cero Cataluña, la teva ràdio.
4: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
5: Aquí seguim i, com sabeu, en el tram de 4 a 5 de la matinada ens agrada totes les nits, totes les matinades, tancar el dia, perquè a partir de les 5 és com que iniciem pròpiament, no?, el dia que ja és avui, però és com quan diem bon dia, doncs ara és un bon moment per tancar el que ha sigut aquesta jornada escoltant el que han comentat els nostres companys i companyes a la ciutat. Per tant, escoltem la ciutat i nosaltres acabem de preparar les entrevistes, les efemèrides i tot el que ens permeti començar aquest nou dia.
4: A Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
3: Això és la ciutat. Amb Míriam Frank.
6: Passen 5 minuts a la una, repassem l'actualitat més propera. Dormir al carrer continua sent una realitat que afecta a prop de 2.000 persones a Barcelona.
7: El més preocupant és que aquesta situació pot afectar a persones molt diverses. De fet, més del 92% de les persones que avui viuen al carrer havien tingut un habitatge estable en algun moment. Així es desprèn l'informe anual que ha presentat aquest matí la Fundació Arrels.
6: Beatriz Fernández, directora de Arrels Fundació, què tal? Molt bon dia.
8: Hola, molt bon dia.
6: Posem una mica en context aquest informe. Les dades demostren que cada vegada hi ha més persones que viuen al carrer i que costa molt sortir-ne. Quin és el missatge que ens deixa aquesta radiografia del sensellarisme aquí a Barcelona?
8: Doncs mira, com bé dieu, el nombre de persones va augmentant i malauradament el nombre de persones que porten menys de 6 mesos vivint al carrer també ha augmentat. Estem en un 36,6% en aquesta situació. I gairebé el 63% de les persones que hem enquestat ens diuen que és la primera vegada que viuen al carrer. I per contra, el 72% de les persones enquestades també ens diuen que no tenen perspectiva de trobar un allotjament o de poder sortir de la situació en la que es troben.
7: Llavors, una de les dades que més sorprèn és que moltes persones expliquen que abans de viure al carrer tenien un habitatge de lloguer o fins i tot en propietat. Això trenca alguns dels estereotips que hi ha sobre la gent sense llar. Llavors, quins són els principals factors que estan fent que una persona acabi perdent la seva casa?
8: Doncs, mira, els motius són diversos. És a dir, potser en el moment de la crisi econòmica, el moment més fort de la crisi econòmica, sí que hi havia motius relacionats amb la precarietat laboral, però sí que avui en dia estem dient això, que el motiu principal és la pèrdua d'habitatge. Aquesta pèrdua pot ser o perquè ha hagut de patir un procés migratori i l'últim habitatge que ha tingut ha estat en el país d'origen, o perquè no ha pogut pagar el lloguer o la hipoteca, o perquè hi ha hagut un trencament familiar o algun tipus de ruptura o de tema familiar que fa que hagi hagut d'abandonar l'habitatge, perquè no ha pogut pagar l'allotjament. És a dir, la pèrdua d'habitatge, per fer aquesta pèrdua, no hi ha un únic motiu que ho englobi.
6: Ens deies que aquest informe posa de relleu que només una de cada quatre persones té la visió de sortir-ne d'aquesta situació, mentre que la gran majoria doncs, no veu cap possibilitat real de deixar el

0: el carrer i la pregunta que ens fem, què està fallant?
1: Doncs jo crec que, bueno, crec, el que veiem és que l'abordatge que s'ha fet tradicionalment del sensellarisme és des d'una perspectiva exclusivament de serveis socials. És a dir, s'ha intentat enfocar com un tema de serveis socials, és a dir, de cobertura de necessitats bàsiques, que tinguin un lloc on no alimentar-se, que tinguin un lloc on passar un temps, o sigui, un allotjament temporal, que tinguin un lloc on bueno, doncs cobrir les necessitats molt, molt bàsiques, però no s'ha abordat des d'una forma més transversal, tenint en compte que el problema del sensellarisme també té un paper rellevantíssim al tema de l'habitatge, el poder accedir a un habitatge, però també aspectes com la salut o, per exemple, les traves administratives. És a dir, s'ha de tenir una visió transversal i que impliqui no solament el que són serveis socials, sinó també altres departaments, i no únicament a nivell d'Ajuntament, sinó també a nivell de Generalitat i fins i tot d'Estat.
2: Sí, fem una comparativa amb informes d'anys anteriors, veiem que la tendència va en augment. En l'informe del 23 veiem que les persones que havien passat a viure al carrer en els darrers 6 mesos eren un 29,5% i aquest any puja al 36,6%. Volem entendre què ens estan dient aquestes dades sobre l'evolució del sensellarisme a Barcelona i, sobretot, quines són les més preocupants.
1: Correcte. Mira, l'evolució, el que ens diuen aquestes dades és, per una banda, que el sensellarisme augmenta i que la gent, o sigui, que arriba més gent, arriba més gent al carrer, és a dir, com tu deies, respecte al 2023, el nombre de persones que porten menys de 6 mesos ha augmentat i que, malauradament, la cronificació també continua, no desapareix aquesta cronificació, és a dir, entra força gent i surt poca gent de la situació de carrer. Per tant, el que ens estan dient aquestes dades és que hi ha un perill de cronificació de les persones que porten relativament poc temps i que les sortides no s'estan enfocant correctament perquè surt poca gent. I, malauradament, a vegades també la gent que surt ens explica que ha tornat una altra vegada a la situació de carrer. És a dir, de vegades les sortides, si sobretot són sortides molt temporals, fan que la persona un cop acaba aquesta temporalitat no tingui una alternativa estable i torni a trobar-se en situació de carrer.
0: Beatriz, amb aquest informe a la mà, quina és per vosaltres la mesura més urgent que s'hauria de començar a aplicar?
1: Doncs serien dues. La primera seria abordar aquest sensellarisme del de fa poc, diguéssim, o sigui, aquest sensellarisme primerenc, correcte, sí. És a dir, perquè si es fa una bona prevenció de la cronificació o fins i tot una bona prevenció que les persones es troben en situació de carrer, doncs és una bona solució. I després el garantir l'accés a un habitatge estable. És a dir, el sensellarisme creix molt per la franja de 0 a 6 mesos i també es continua estable per la franja de majors de 55 anys. És a dir, tenim un sensellarisme jove i un sensellarisme molt cronificat que necessiten una resposta molt concreta. Si s'aborden aquests dos extrems, els que fan relativament poc i els que porten molt de temps, en dues formes d'intervenció, un abordatge primerenc i un habitatge estable, pensem que són els dos recursos o les dues polítiques que poden tenir un impacte més clar en el fenomen del sensellarisme.
0: Per últim, Beatriz, aprofitant que et tenim aquí, no podem deixar de preguntar-te per aquesta onada de calor que estem patint. Entenem que aquesta situació augmenta encara més els riscos, no, de la gent que viu al carrer.
1: Sí, efectivament. És a dir, el fet de l'espai públic, diguéssim, és el primer espai on hi ha aquest impacte tant dels episodis de calor extrema com de fet extrem. Ara estem en un episodi de calor molt alta i això afecta, per exemple, la gent que té edats més avançades, a partir de 55-60 anys, a persones que tenen la salut molt precària, malalties respiratòries, cardiovasculars, a persones que no es poden moure perquè tenen dificultats de mobilitat i que faci fred, faci calor, faci sol, faci pluja, estan sempre en el mateix espai. Hi ha temes com, per exemple, la deshidratació, els cops de calor, que afecten més directament a aquestes persones i que, malauradament, no sempre prioritzen elles. És a dir, per moltes d'aquestes persones, l'important és sobreviure i tot el que és la cura de la seva salut ho tenen com en una prioritat molt baixa. No? Llavors, aquests fenòmens, aquestes calors excessives, afecten sobretot aquests col·lectius que són sobretot els més vulnerables i els que porten més temps en situació de carrer.
0: Igual que es fa l'hivern amb les baixes temperatures, ara que puja el termòmetre, s'ha posat en marxa alguna iniciativa per treure del carrer aquesta gent a les nits?
1: Ara mateix no hi ha actiu res, és a dir, l'Ajuntament sí que ens va comunicar el 15 de juny que es posava en marxa el Pla Caló, per dir-ho així, que és un Pla Caló que està... O sigui, el Pla Caló no era que és el que, estem veient tots, no? Doncs aquests consells, aquesta publicitat que es dona perquè sobretot les persones més grans on s'estiguin a casa, s'hidratin, etc. Que, clar, evidentment, això per a les persones que nosaltres atenem no és aplicable, perquè no tenen casa i és molt difícil que puguin protegir-se, però fins a dia d'avui no tenim constància que s'hagi activat cap fase d'emergència, cap fase d'alerta, tot i les altes temperatures que estem patint des de fa un parell de setmanes.
0: Beatriz Hernández, directora d'Arrels Fundació, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: De res, a vosaltres.
0: Hi ha més notícies. Quatre finques senceres del barri del Putxet han estat desallotjades per un esvoranc en un pati interior.
2: Els fets s'han produït a mig matí de forma sobtada. Es tracta de blocs de pisos propers a la plaça del Putxet davant del mercat. La tinent d'alcaldia, Maria Eugènia Gai, s'ha traslladat fins al lloc per calmar els ànims dels veïns, mentre que la Guàrdia Urbana ha tallat els carrers de la zona. Per sort, no hi ha hagut cap persona ferida.
0: Expliquem també que l'Ajuntament de Barcelona dona un impuls a la renovació dels mercats de la ciutat amb una inversió de 100 milions d'euros.
2: Actualment hi ha 40 mercats a la ciutat i des dels anys 90 se n'han reformat 30. Durant els propers 5 anys, l'Ajuntament complementarà la remodelació dels 10 mercats pendents. Entre ells trobem la Boqueria, la Mercè o Felip II.
0: I acabem amb una bona notícia pels veïns del Carmel. L'Ajuntament instal·larà càmeres de vigilància als búnquers del barri amb l'objectiu de frenar l'incivisme de molts.
2: Els veïns del Turó de Rovira conviuen fa anys amb soroll, brutícia i comportaments incívics al mirador dels búnquers del Carmel. El consistori ha confirmat que ja està construint el projecte sobre el nom Grup d'Impuls i Seguiment del Turó de la Rovira. Entre les idees que es barregen trobem la instal·lació de càmeres, espersors dissuasoris o arbustos.
0: Són notícies d'aquest dimarts 7 de juliol.
3: A Onda Cero donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
0: Temps ara pel Ciutat Solidària, temps per donar veu a una entitat amb finalitats solidàries i conèixer el seu origen i la tasca que porten a terme. Avui coneixem l'associació Ània.
4: A Ània acompanyen pares i mares que han patit una pèrdua del seu fill durant la gestació o després de donar a llum, visibilitzant un dol encara molt estigmatitzat entre la societat i oferint un suport emocional que segurament falta en el sector sanitari.
0: Mireia Bravo, representant de l'associació Ània, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia, gràcies per convidar-me.
0: Gràcies a tu per venir. Si et sembla, comencem pel principi. Com va néixer l'associació i per què?
5: Sí, bueno, tot va començar amb la seva fundadora, que és Anna Targarona, que el 2019 va tenir el tercer embaràs, que era la nena, però se li va parar el cor a les 17 setmanes. Llavors, la ginecòloga, per fer-ho més ràpid, la va enviar a una clínica d'interrupció d'embaràs, en comptes de fer-ho en un hospital, i va ser la pitjor experiència de la seva vida. Va estar més de 4 hores sola, en un passadís, per dilatar, sentint els crits de les meves mares, i ho va passar molt malament.
4: És per això que d'aquí neix aquesta associació Ània, en la que oferiu suport, com dèiem, emocional a mares i pares que han perdut un fill durant la gestació o després de donar a llum. Com ho feu? Com feu aquest acompanyament?
5: Sí, bueno, ja fa molts anys, no?, des del 2021, i ara el que es fa és es fa un camp, que és una vegada al mes, el tercer dimarts de cada mes, des de, això també és des del 2021, llavors és una reunió gratuïta per les famílies que poden assistir, explicar la seva història, es fa un acompanyament, no és algo amb un psicòleg, però entre les famílies pues, es parla, dones com sentit, no?, a la seva vida i sana molt.
0: Clar, des de l'associació expliqueu que el dol perinatal s'assembla a qualsevol altre tipus de dol, però potser té un plus de complicació. I entra, per exemple, el sentiment de culpa, no?, de les mares.
5: Sí, sempre, encara que t'ho diguin, és molt difícil perquè tu sempre pensaràs i per què m'ha passat, què és el que he fet jo malament, no?, per què se li ha parat el cor. En el meu cas, per exemple, jo vaig fer una rotura de bossa, llavors per què el meu cos va trencar aquesta bossa i no ho he pogut aguantar, no? La culpa no desapareix. També és molt difícil de portar perquè és un dol molt, molt invisibilitzat. O sigui, la majoria, quan és gestacional, per exemple, que el bebè mor en el ventre, ja neix mort, llavors és com no ha existit. I sí que ha existit i tu has creat la il·lusió i tot, però la societat no sol voler donar aquell lloc al teu bebè, i és com tu has sigut mare

0: però no tens dret a ell ni a tenir aquest dol.
1: A més, el que et diuen, no? Bueno, això li passa a moltes dones, ja tindràs una altra. La maleïda frase, eh?
0: Sí.
1: Que tu dius, no, tindré una altra, sí, potser, o no, però jo volia aquest, que era el meu fill, no? I aquestes sí. frases fan molt de mal, no?
0: Molt de mal. La majoria de gent no ho fa volent, o sigui, et vol ajudar, però nosaltres sempre diem que és millor a vegades el silenci i una abraçada, o preguntar-te simplement, perquè també hi ha molt silenci de no parlem d'això, no?
1: Sí, totalment.
0: I això encara és pitjor, perquè és la teva il·lusió, han sigut mesos, setmanes, sí, el que sigui, i tu has creat i has pensat en un futur que de cop es trenca i tens que seguir amb la teva vida quan se t'ha parat tot.
2: A banda d'aquest suport emocional, que sens dubte és la vostra tasca principal, teniu altres projectes o activitats?
0: Sí, fem xerrades i inaugurem espais del record en diversos cementiris hem fet, que així és com vaig conèixer a l'Anna Targarona, i també ara estem començant a fer espais de consciència per les famílies en diversos espais públics, com en un parc de Montgat i en Masnou. També des del 2021, es fa conjuntament amb l'Àngela Lanente, una escriptora, portem el Masnou Lit, que han fet ja nou, que és una fira literària per fer visibilitat també de l'associació i aconseguir recaudacions, diversos escriptors locals i de territori també. I també des del 2023 es va treure un llibre que es diu Estrellitas con alas, que és una antologia de històries de diverses famílies. Llavors també per donar visibilitat, també amb lo recaudat s'han aconseguit diverses coses, com ara en abril d'aquest any, que hem donat conjuntament amb l'Associació de Poesia en Acció, una cuna d'abrazos, que és una cuna freda perquè les famílies puguin tenir més temps i es puguin acomiadar bé del seu fill, puguin conèixer també la de més família i no hi hagi aquesta pressa, no, de que hi ha hagut fins ara, que ara ha estat canviant una mica tot, però fins ara quasi no hi havia temps per despedir-se.
1: Clar, no sé si creieu que la situació ha millorat una mica, eh? Hem passat del no passa res, això ens passa a moltes, no? I que els mateixos professionals li traguessin importància. I jo crec que sí que ha anat evolucionant i que ara com a mínim es parla una mica més del tema. No sé com ho veieu vosaltres. Tot i que queda molt camí a recórrer.
0: Queda molt camí per recórrer, però ha millorat moltíssim. Jo ho puc dir personalment, fa 7 anys, i tot ha canviat moltíssim. O sigui, ara els hospitals estan una mica més sensibilitzats. Hi ha, per exemple, alguns que fiquen coses a les portes, t'intenten no ficar en l'àrea maternal, perquè quan acabes de tenir un avortament o alguna cosa, estar rodejada de bebès no ajuda. També hi ha molts professionals que s'estan formant a nivell personal per poder acompanyar aquestes famílies. Encara fa falta molta ajuda psicològica, però els professionals sí que estan començant a canviar. Per exemple, jo ho noto pel meu projecte d'edició de fotografies, que ara les famílies fan fotos dels seus bebès. Fa 7 anys era molt difícil.
1: Era impensable.
0: Era impensable. Com voy a hacer una foto de mi bebé muerto, no? I clar, ara ja fan fotos. I és algo molt important, perquè no ho necessites també recordar de vegades. No és algo que tinguis que tenir tot el dia present, però és important també, quan necessites, poder recórrer aquestes fotografies.
2: A més, tot això s'arrossega tota la vida. Diuen, no, ja ho oblidaràs o ja ho deixaràs enrere, però això mai es deixa enrere, i la tasca d'associacions com Ania és aprendre a conviure amb això, no?
0: Sí, perquè el dol nosaltres sempre diem que no es cura, no té una data límit. Si tu vas amagant, sortirà en el pitjor moment, perquè sempre estarà allà, i el millor és aprendre a viure amb ell.
1: Què creieu que és el primer que hauria de canviar tant a la societat com en el sector sanitari?
0: Sobretot el donar-li el lloc al bebè. O sigui, que, per exemple, que es deixi també de... I per què no vais a por el próximo bebé, no? O algo així, perquè potser ho estan intentant, que això també és un dol, o han perdut algun bebè, o que si se t'ha mort el teu fill, tu puguis dir i no ni donis pena, ni sigui com un rechazo, no?
1: Una incomoditat.
0: O sigui, jo, per exemple, jo parlo de la meva filla i a mi m'agrada parlar i ni ploro ni res, ja són 100 anys. Però a mi m'agrada parlar

0: i fer-ho de manera normal. I, per exemple, en el que és el sanitari, sobretot de que hi hagi els mateixos recursos en tots els hospitals i a qualsevol època de l'any, perquè hi ha diferències, si hi ha vacances, si és Nadal, si hi ha la persona que toca un substitut. I
1: ja es nota en els parts,
0: sí,
1: això?
0: Es nota molt, sí.
1: Imagina't.
2: La vostra tasca té un valor immens perquè a mi, per exemple, i suposo que la Míriam també, se'ns fa molt complicat, o sigui, no sabríem què dir-li, no?, o què aconsellar-li a una mare doncs, que ha perdut el seu fill. Com feu? Com és aquesta tasca? Què se li diu a una mare, no?, que ha perdut, sí, el fill, i com se l'ajuda a deixar enrere tot això?
0: Nosaltres el primer que fem és intentar escoltar-la, que és el més important, no?, que ella... El dol és algo que cada persona té individualment, inclús en les parelles, cada persona té un dol. Llavors, lo important és que cadascú segueixi el seu ritme. No es pot ni accelerar ni invalidar aquell ritme. Llavors, intentem parlar, intentem, pues això, sobretot en els GAMs que fem, no? Pues cadascú intervenix quan vol i és com que també si parlem entre tots ens fem com més acompanyament. Intentem també veure una mica el que és seguir amb la vida, perquè estàs en aquell moment, però després també tens que tenir un acompanyament, que fem, doncs, per exemple, algunes celebracions o alguna cosa amb petits enllum també, i doncs, després que els nens també recordin els seus germans quan encara no han nascut o quan ja són germans grans, no? Doncs això, fer... que cadascú segueixi el seu ritme i intentar pues, donar-li les eines perquè puguin això integrar aquest dol en la seva vida.
1: Clar, potser podem pensar que l'associació parleu només o ajudeu només a les mares, però no, perquè hi ha molt més al voltant de les mares, no? Hi ha les parelles, les famílies, els fills, els altres, sí, fills, no?, que també han d'entendre el que ha passat, no?
0: Sí, o sigui, els GAMs que fem i tot això... I quan fem algun acte o alguna cosa, és per totes les famílies. Sí que el GAM és més per parelles que per nens. És complicat perquè es parlen de situacions difícils. Però quan fem algun tipus de celebració o fem allò dels cementiris o qualsevol cosa, sempre intentem que vinguin els germans i tot, i que inclús que facin alguna activitat, escriuen el nom del seu germà, perquè és molt important també el que són els germans, o sigui, aquest nen està esperant també el seu germà.
1: Clar,
0: la majoria era, no, ja no existe, no. Tens que validar-li i dir-li, mira, ha passat això. I ell és bo que també ho expressi i ho digui a l'escola i tot, i se li validi aquest dol també.
1: Clar que sí.
2: Mireia, ja per acabar, a banda de la teva tasca amb l'associació Ània, ens ho explicaves una miqueta abans, breument, però tens un projecte que va una mica en la línia de tot això, no? Explica'ns.
0: Sí, bueno, jo vaig ser dissenyadora gràfica, llavors una amiga em va demanar editar una fotografia d'uns pares que no havien pogut conèixer la nena, i com fa 7 anys era molt difícil que aquestes famílies fessin fotos, jo ara el que faig és intentar aconseguir fotografies d'autòpsia, bueno, porto 5 anys intentant ajudar les famílies, que és algun que no és massa fàcil, però bueno, intentem, i editar-les perquè no són fotografies que poden veure les famílies de primera vegada, o les fotografies que ja tenen les famílies, si tenen pues, una mica de sang o la boca oberta o qualsevol cosa, pues, s'editen perquè siguin un record feliç, que puguin ensenyar-li als germans, que puguin ensenyar a les famílies, sense que sigui incòmodo, o creació d'altres records, fem il·lustracions. L'important és acompanyar aquest dol i aquest procés de la manera que puguin tenir records i passar-ho de la millor manera.
1: Insisteixo, crec que ha canviat molt la situació en els darrers anys, però, com deies, Mireia, queda molt camí a recórrer, encara que esperem que s'arribi al final a superar tot aquest estigma que hi ha al voltant d'aquestes pèrdues. Mireia Bravo, representant de l'associació Ània, moltíssimes gràcies i, de veritat, enhorabona i gràcies per la feina que feu.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
3: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
1: Quan pensem en un mossèn, sovint ens ve al cap algú oficiant missa, fent catequesi o celebrant un casament. Però el nostre convidat d'avui també passa moltes hores assajant, gravant cançons...

0: preparant concerts i fins i tot muntant equips de so.
1: Ell és en Jordi Tres Bosch, rector de la parròquia de Sant Pere de Gelida, i des de ben petit ja feia sonar la guitarra al grup parroquial Ítaca. Amb només 15 anys va entrar al seminari menor de les Corts per iniciar el camí cap al sacerdoci, però la música mai l'ha abandonat. La història de la seva primera guitarra ja diu molt de qui és. De petit, com no se'n podia permetre una de nova, en va comprar una de foradada i la va reparar i encara la conserva més de 30 anys després. Fa 15 anys que viu el somni de ser capellà, un somni que combina amb la seva gran altra passió, la música. I gràcies a aquesta combinació va crear l'any 2007 Escletxa, un grup format per voluntaris que versiona música cristiana en català, amb estils tan diversos com el pop, la rumba i fins i tot una mica de rock.

0: mossèn Jordi Tresbós, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Míriam, ben trobats.
0: Què va ser primer, el mossèn o el músic?
1: Em sembla que va venir una mica en paquet, això. Va venir tot junt.
0: No podríem triar, no?
2: Amb només 15 anys vas entrar al seminari menor. Quan vas sentir que aquest era el teu camí?
1: Uau, això va ser una bogeria absoluta. Va ser una bogeria adolescent que l'hem estirat fins a fer-nos grans i adults. Va ser un fletxazo. Va ser un estiu que em va donar molt fort. Vaig sentir molt a dins del cor que Jesús em deia te quiero pa mi. I, bueno, una bogeria, però una bogeria molt maca, que dura, i em manté molt feliç.
0: I d'això ja fa 15 anys, eh? Què és el que més t'omple del dia a dia a la parròquia?
1: Doncs mira, jo estic molt content, sobretot amb la comunitat, la gent que forma part jo, de fet, porto tres parròquies. La de Gelida, que és la que heu anomenat, i també porto Castellví de Rosanes i Sant Llorenç d'Hortons. Uh-huh. I una de les coses que em fa més feliç és la gent, perquè la gent és meravellosa. Està qualsevol vocació o feina d'atenció al públic és una meravella, perquè les persones són extraordinàries. Jo ho passo pipa amb la gent. M'encanta la gent.
2: Sabem que la música t'acompanya des de ben petit. Quin és el primer record que tens tu amb la música?
1: Uà, ara fliparàs, perquè això em sembla que no ho saps. El record més antic que tinc de la música és que de bebè em van regalar un xilòfon. Ostres. I passava hores tocant el xilòfon. I després el segon record ja és la primera guitarra, l'Admira Paloma.
2: Però llavors el xilòfon encara el toques o ja ha passat a la història?
1: No, el xilòfon em va donar de bebè. O sigui, tot i que d'adult reconec que en algun tema vam posar xilòfon i em va fer molta il·lusió, va portar molt bons records.
0: I des d'aquest xilòfon han passat uns quants anys fins a arribar al 2007, que neix Escletxa. Per què vau decidir crear un grup musical dins de la parròquia i explica'ns el perquè d'aquest nom?
1: Ah, bueno, sí, això és perquè, com que sóc molt friqui, m'agrada molt la música, sempre he buscat algun raconet a algun moment de la setmana o algun forat a l'agenda per anar fent música. Llavors, amb uns amics, ens va donar per reivindicar que per Nadal qui naixia era Jesús. I vam començar a fer una catequesis de Nadal amb música i a partir d'aquí vam començar el grup. Llavors, a totes les comunitats on he estat he buscat una tarda a la setmana o una tarda cada 15 dies per fer música.
2: Sabem que ja heu fet realitat un somni, que és el de tocar el Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, i que ho vau fer col·laborant amb la productora de la sèrie de Chosen. Com va ser l'experiència?
1: Ai, per mi això va ser espectacular, perquè a nivell intern nostre, els grups de comunitats catòliques, de parròquies, ens agrupem per bisbats, no? I llavors el Bisbat de Sant Feliu, que és el que em correspon a mi, doncs ens van convidar, amb el grupet de música meu, amb Escletxa, ens van convidar a tocar unes quantes cançons en un event nadalenc, i ens va fer superil·lusió de poder anar a la casa de l'Església, que és on habitualment ens reunim i estem més per coses de feina, doncs poder anar allà i tocar i cantar va ser superxulo. Jo m'haig passat pipa.
2: Jo he vist a les xarxes que encara...
1: També, ens ho hem passat molt bé.
2: He vist a les xarxes socials que encara hi ha un vídeo penjat i tot. Va suposar un gran canvi, això?
1: Sí. Bueno, perquè és, o sigui, per mi és com el meu Palau Sant Jordi, no? Poder tocar a les comunitats és molt guai, però poder tocar un dia al Bisbat, que és una mica la seu,

0: cadascú de les diferents parròquies. Per mi és el subidón màxim. Va ser molt guai, va ser molt guai. Ens ho vam passar molt bé.
1: Jordi, escolta'm...
0: Potser érem unes 400 persones. Nosaltres estem acostumats, quan toquem bé la gent de la comunitat, doncs podem ser 20, 30, 50... Algun any que ho hem patat molt hem arribat a ser 100 persones i un auditori ple per nosaltres va ser un regalazo. M'ho vaig passar pipa.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Escoltem, si et sembla un moment d'aquell dia.

0: Carrer, i només dir-te que aquí a la ciutat al Nadal fem un concurs de Nadales. Esteu més que convidats l'any que ve, eh? Perquè jo crec que tindríeu molts números per guanyar. Escolta, toqueu pop, rumba, rock, una barreja ben diversa. Com decidiu el repertori?
1: Ah, sí, això no arriba ni a democràtic, és assembleari, el que crida més guanya. Com hi ha diferents membres al grup i bàsicament són molts d'ells són joves, menys jo, doncs molts d'ells són joves, doncs segons qui ve anem fent. Llavors, pues, si hem tingut algú que li mola més rotllo rumba, pues, ha tirat a rumba. Rumba amb límits, perquè no tenim el nivell de la rumba catalana encara. I llavors algú que li agrada més el funky o el reggae o ska o més rockero, pues, segons qui al grup anem proposant cançons. I també les cançons, com que les anem fent nosaltres, pues, quan t'inspires, creus un tema, el poses a l'assaig i es va construint sobre la marxa.
2: El primer disc el vau gravar a poc a poc, finançant-lo amb diners dels concerts. Què significa per vosaltres haver-lo pogut tirar endavant?
1: Home, doncs ha sigut realment una feina de formigueta a formigueta. Vam gravar a l'estudi La Peixera amb el Genís, a qui aprofito a agrair la seva professionalitat i el seu tracte i paciència, perquè som una mica patates en tema de disciplina, de coneixements de música, la majoria som una mica limitats, no sabem molt de boletes, i va tenir molta paciència amb nosaltres. I ens va arreglar molt el preu, era super econòmic. Però igualment, doncs nosaltres anàvem pagant-ho del que traiem dels concerts i també buscant estones lliures per gravar. Clar, que s'hi dedica, un disco te'l treu en mesos o en un any. Nosaltres, com que som aficionats, doncs anàvem buscant ara puc, ara no puc, i vam anar allargant el tema. I des que vam començar fins que vam acabar, la gravació em sembla que van ser 2 o 3 anys i el primer videoclip ha trigat quasi 5 anys a sortir. Però ha valgut la pena, eh? Però...
0: Aquest videoclip és el de Sempre tinc present el senyor. Escoltem una miqueta.
3: A vegades de nit està tot molt fosc i tinc una mica de por. Però ja, el senyor és amb mi. Vale.

0: Això ja és una mica rigui, Jordi?
1: Sí. Jo és que sóc un enamorat del rigui. Em surt de dins. És una cosa que la tinc molt integrada.
0: Heu trigat 5 anys.
1: Em va enganxar molt de petit, Bob Marley.
0: Heu trigat 5 anys a fer aquest videoclip. Imagino que quan ha vist la llum, la satisfacció ha estat màxima, no?
1: Sí. Tenim molt poques visualitzacions, però nosaltres estem superfeliços. A més, aquest videoclip inclou que per Cap d'Any hi ha una trobada que es fa europea de joves, que cada any és una capital europea, i això vol dir que en aquest videoclip surten tomes fetes a Mònaco, a París, a Eslovènia, a França també, en diferents països, i és molt xulo. És molt xulo. Ha sigut molt de temps, però molt guai, perquè sortim en diferents llocs. Bueno, té la seva gràcia. Per ser un grup de pressupost màgic d'aficionats,
0: té el seu
1: punt de glamour.
0: I tant que sí.
2: Què ha significat aquest videoclip per vosaltres? Hi ha un abans i un després de Sempre tinc present el senyor?
1: Home, sí, per nosaltres sí, perquè és tota una etapa que vam viure molt bons records i clar, també tota la gent que surt al vídeo, que hi ha un munt de gent, són persones que ens hem conegut més o menys, ens hem estimat més o menys i tenim històries compartides. És molt xulo. O sigui, quan les coses aquestes les fas com a afició o com a vocació, és un altre nivell, saps? És com la vostra professió, que hi ha una part que es paga, però hi ha una part que o la tens o no la tens. I si et fa il·lusió, això es nota, es transmet i ho disfrutes. I llavors després ho escoltes i dius, que xulo, no? I a mi m'importa tres pepinos, la part tècnica, si sona més bé, si sona més malament. Ha sigut una experiència compartida, amb carinyo, i a més nosaltres ho fem també compartint la fe, que això és una cosa que uneix molt. Doncs ja està, no cal res més. I de fet, aquest videoclip, pues, a mi m'agrada molt per això, perquè hi ha suma de molta gent aquí darrere, hi ha molta gent, moltes hores.
0: Això t'anava a preguntar, entre fer missa i fer un concert, que és el que... Bueno, quina és la millor eina, no?, per transmetre un missatge a la comunitat?
1: Si segueix el nostre senyor, l'alegria, això sempre. Mm. I llavors, el que és la part de concert, això sí que és hobby, per tant, fem dos, màxim tres al Nadal i dos o tres a l'estiu. Vull dir, és una cosa molt puntual, però llavors, per mi, el que transmet més, quan escolto jo concerts o quan vaig jo a misses que no predico jo, que no organitzo jo, a mi el que em dona més bon rotllo, el que m'entra més, és la part aquesta més d'alegria i més vivencial. Quan veus que la gent viu les coses i les transmet sincerament, amb pífies incloses, amb fallos inclosos, a mi això m'arriba. En canvi, quan ho veig tot molt calculat, molt perfecte, em sona a teatre en el sentit dolent del teatre, que el teatre és preciós,
2: Sí, a vegades ens hem de permetre aquests errors, no? I ara estàs preparant un nou treball amb Maria Ricard, una voluntària de la parròquia. Què ens pots avançar?
1: Ah, sí. Mira, doncs amb molta il·lusió, i tant. Aquesta noia, la Maria, té cançons com a cantautora i està també en el grup d'Escletxa, i ara doncs estem preparant un senzill, es diu, no hi entenc molt. Però bueno, la qüestió que estem preparant nou temes seus i els estem gravant aquí a casa. Portem també un any llarg, però anem fent a ratos lliures, i si Déu vol, en aquest estiu ja sortirà publicat a les xarxes aquest senzill que es diu Caminant, de Maria Ricard. Us recomano que l'escolteu perquè està fet amb molt de carinyo, també. Són cançons així molt personals, més així, rotllo cantautora. Uh-huh. Està molt bé, molt guai. Jo crec que us agradarà.
0: Crec que aquesta cançó que estem escoltant és una altra, no?, de la Maria, que es diu Silenci.
1: Ah, sí, aquest és un dels temazos d'aquest senzill. No tinc res sota control, tot no pot ser com un vol, i perquè tot arreu em sembla que hi ha massa gent.
0: Amb una conversa s'activa l'alerta de perill. Si tothom em parla, a vegades em costa seguir el fil. Jordi, a mi m'agradaria saber quin tipus de música escolta mossèn. Fora de les que cantes, o de les que hi participes.
1: Doncs mira, jo soc molt de rigui. I m'agafen a vegades, m'enganxo a alguns grups i escolto. També escolto alguna emissora de ràdio, que fan música, uh-huh. que no dic res perquè, perquè no sou vosaltres, per desgràcia.
3: Vaja, vaja.
1: No farem propaganda gratis d'un altre aquí, eh? Però sí, sí, escolto algunes emissores d'aquestes de Radio Fórmula, que també sí, per distreure el coco, i de Rigi últimament estic molt enganxat a un grup que es diu Cristafari.
3: Ah, no el conec.
1: Que fan Rigi i Cristià, però a un nivell espectacular. Jo passo pipa, o sigui, pel cotxe cantant a crits.
3: Et recomano Europa FM, o Melodia, que també posen bona música, ja que estem.
1: I tant. Reconec que de jove sí que havia tingut una temporada d'Europa FM. Uh-huh. Havia tingut una temporada també, sí.
3: Jordi, per últim...
1: Suposo que l'edat i els moments de la vida et demanen radiofórmules diferents. Depèn del dia, de l'hora, saps?
3: Totalment d'acord, Jordi. Escolta, per últim, parlem del futur. Cap a on anem? Cap a on es dirigeix el grup?
1: Ah, sí, home, sí. Doncs mira, de moment és els diumenges a la tarda, passant-s'ho molt bé i uh-huh. compartir. I d'aquí pa'lante. I lo xulo és que, com que... Per cert, no he dit res, també col·labora un altre col·lega, el rector de Barberà, mossèn Xema, que és el guitarra d'aquest tema que heu sentit de silenci. El guitarrista també és un company de feia. Doncs bueno, no, el que fem nosaltres és això, anar compartint els diumenges a la tarda i el que surja. I llavors, si va venint gent nova, que és el que va passant, no? Quan van seguint altres camins de la vida, o sobretot els que es dediquen a la música més en sèrio, clar, vull dir, nosaltres som un grup aficionat, però si hi ha algú que es punta una mica, també se'n va a altres grups que li fotin més canya. Nosaltres és així més casolà, no?, en família. Però, bueno, el futur és el que tingui demà vindrà, perquè com que és un hobby, la gràcia dels hobbies és que vas fent amb alegria i fins on arriba. I anirem estirant el fil mentre es pugui.
3: Totalment. Doncs de moment esperarem que es publiqui aquest proper senzill que esteu preparant, mossèn Jordi Tresbosch. De veritat, ha estat un plaer tenir-te aquí a la ciutat. Una abraçada.

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio. Si és ara quan us esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, tot i que portem des de 2:15, sí, aquesta setmana ja normal, des de 2:15, acompanyant-vos a les matinades, perquè clar, amb tot això de la Copa del Món, del Mundial, doncs bé, portem uns dies que no podíem acompanyar-vos, però avui sí que hem pogut estar al vostre costat i ja estrenant aquest dimecres 8 de juliol de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Hem estat uns quants dies això que no... Que bueno, anàvem mirant el Mundial, eh? Sí, vas mirant, sí, sí, el Mundial i dius, mira, ara fan penaltis, ara no fan penaltis, penals, totes aquestes coses, ara aquests s'enfaden, ara aquests segueixen, ara aquests no... Ara...
1: Bueno, i aquestes coses, els que semblava que anaven millor estan a punt de ser eliminats per un equip que semblava que no havia de fer res, bueno. Però en l'últim... Bueno, aquestes coses que, bueno, li donen emoció, no?
0: Sí,
1: i una,
0: no,
1: mica de vidilla... El fet de que equips pels quals no aposta ningú estiguin a punt d'eliminar, encara que no arribin a fer-ho, però com a mínim eliminar equips que se suposa tenen més,
0: sí, sí,
1: més força i més poder.
0: Sí, sí, està entretingut i això, bueno, no deixa de ser emocionant i són les coses del futbol que diuen. Bé, doncs ara ja sí que ja estem estrenant aquest dimecres, ens queden pocs dies per això de temporada, així que anem a gaudir i aprendre d'unes quantes coses més de dies internacionals, de Sants, etc. Avui què hem de dir dels 8 de juliol, David?
1: Doncs mira, avui tenim només un dia mundial i és que és el dia mundial de l'al·lèrgia.
0: Ostres!
1: Potser hauria de ser més cap a l'època de la primavera.
0: Sí, totalment.
1: Ara ja les al·lèrgies van una mica de baixada.
0: Totalment, sí. No és l'època forta, diguem, no?
1: No,
0: però
1: no,
0: bueno,
1: no.
0: A no ser que tinguis al·lèrgia, jo què sé, a les algues o a la, sí, crema solar o al sol.
1: O a aliments, també, perquè...
0: Sí, sí, sí.
1: Mira, jo tenia una companya de classe a l'institut que era al·lèrgica, no podia menjar cap fruita.
0: Ostres...
1: I ni tan sols, clar, qualsevol aliment pot portar fructosa.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Tampoc no podia menjar-ne, és a dir, no es podia menjar un xiclet, per exemple.
0: Clar, perquè tot el que tingui a veure amb això, amb sabors, no? Amb sabors a coses,
1: sí,
0: que estan relacionades amb això, doncs algun component hi tenen, doncs en aquest cas no podia. Déu-n'hi-do, com s'ha de complicar la vida, no?
1: Bueno, diuen que un 20% de la població té algun tipus d'al·lèrgia.
0: Clar,
1: no, i pocs, em semblen.
0: Sí, sí, exacte. Bueno, i els que possiblement no ho saben i no són conscients de les dificultats que, bueno, o que es podrien millorar en la seva vida si sapiguessin exactament a què li tenen al·lèrgia o intolerància o el que sigui, no? Bé, en fi, això en quant a les al·lèrgies, tenim algun dia més?
1: No, anem cap als Estats Units, que tenen alguns dies curiosos que podem comentar. Mira, avui és el Dia Nacional de Tom Sawyer.
0: Ostres, mira.
1: És, sí, sí, el nen aquell amb les seves aventures, doncs és una festivitat que anualment celebren a Aníbal, a Missouri, que és la ciutat natal de Mark Twain. Tenim també que als Estats Units avui celebren el dia de tornar a ser un nen.
0: Mira.
1: Que això jo crec que cada dia ho podríem celebrar i recuperar una mica aquell esperit dels nens. Suposo que deu venir molt relacionat amb el tema de Tom Sawyer, també.
0: Sí, possiblement.

0: Clar, jo ara pensava també, no? Tom Sawyer no deixa de ser una història ambientada en una època, amb les realitats d'una època, però ara, ostres, el jovent és molt diferent del de Tom Sawyer, em
1: sí,
0: sembla a mi, eh?
1: Com molt,
0: llegir
1: molt.
0: Aquestes històries, no sé, tinc aquesta sensació, eh?
1: Mira, avui també tenim que és el dia de les matemàtiques 2.0, és a dir, aquelles, l'enfocament de les matemàtiques que combina els mètodes tradicionals però amb les noves tecnologies. Tenim, d'altra banda, que avui és el dia SCUD, S-C-U-D. És un dia que avui pot celebrar perfectament el Dani, perquè és el dia dedicat a l'amor pels videojocs, la tecnologia i les aventures espaials virtuals.
0: Molt bé.
1: Encara
0: molt
1: que
0: bé.
1: Sigui als Estats Units, però jo
0: sí,
1: crec
0: bueno,
1: que el Dani el pot celebrar
0: igual. S'adapta, avui serà americana, aquestes coses, totalment. Molt bé.
1: Tenen també un dia que trobo que és un dia molt maco, perquè és el dia d'un de nosaltres desaparegut. Què significa això? Doncs és un dia per recordar-nos que la vida és un regal i com d'important és no perdre ni un moment d'ella, i sobretot quan hem de pensar que abans o després patirem la pèrdua d'un ésser estimat, perquè és inevitable, i l'important és com els recordem i què fem per pensar en ells. Per tant, és un dia que se celebra amb reunions familiars, amb amics, veient fotos compartides amb aquelles persones que ja no hi són, i sobretot passar temps junts amb aquelles persones que encara sí que hi són.
0: Totalment, totalment, i combrego absolutament amb aquesta filosofia, amb aquesta manera d'entendre el món, o sigui que totalment, totalment d'acord.
1: I no podíem deixar els dies sí? sense alguna cosa relacionada amb menjar.
0: Home, sí, sisplau, si pot ser postre ideal i si no, doncs bueno, el que sigui.
1: Bueno, dolcet, sí. Avui és el Dia Nacional de la Xocolata amb Ametlles.
0: Molt bé, doncs sí, si ho comprem... Ho comprem absolutament, que bona que és, a més que energètica, no només pel fet de dir, això són moltes... No, és que és molt energètica, dona molta energia i és qui em pugui menjar, eh? Tornem a lo mateix de les intoleràncies, sí. Les al·lèrgies, etcètera, que pot ser els fruits secs, pot ser mil coses, no? Però qui ho pugui gaudir sempre amb mesura, doncs és absolutament, absolutament bo. Anem ja cap als sants, David?
1: Anem cap als sants. Mira, avui és Sant Adrià III, és Sant Àquila, Sant Auspicio de Toul, avui és Santa Priscila, avui és la reina del desierto.
0: Totalment,
1: avui.
0: Sí.
1: Avui tenim també Sant Quiliano de Erbípoli, Sant Bruno Latner, Sant Procopio i Sant Disibodo de Renània.
0: Disibodo de Renània, eh? Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do, vull dir que és d'aquells noms que dius, no, un nom senzillet, que no sigui molt rimbombant, home, aquest no seria. Bé, doncs això en quant als sants, anem a veure què passava fa un segle, anem a veure què passava un 8 de juliol de 1926. Doncs a veure, David, què passava fa tot just un segle?
1: Mira, com que hem estat alguns dies que no hem pogut fer el repàs, jo sí que anava fent el repàs cada dia.
0: Sí, clar, vaig allò recopilant els historials que anem seguint.
1: Exacte. I recupero un article del dia 2 de La Vanguardia que ens parla d'un incident. Suceso sangriento.
0: Ostres.
1: Dos hombres muertos.
0: Carai.
1: Ayer tarde a las 4 próximamente...
0: A veure, és que no ens aclarim amb les d'això,
1: no.
0: Com ha anat això, com ho ha dit? Això?
1: A las 4 próximamente.
0: No, home.
1: Ayer tarde a las 4 próximamente.
0: Però si això ja ha passat, no pot ser pròxim... Serà aproximadamente.
1: Aproximadamente,
0: clar,
1: sí, però...
0: Aproximadamente, bueno, no? Mira. Properament...
1: Se desarrolló un sangriento suceso en el piso principal, puerta primera de la casa número 61 de la calle de la, Platería...
0: Val.
1: En el que tenía su domicilio y gabinete de consulta el médico don Ramón Suriñac Vidal, de 32 años. A la hora mencionada, los vecinos de la susodicha casa oyeron varios disparos de arma de fuego y al asomarse a las ventanas que dan a un patio de luces del piso ocupado por el citado doctor, vieron salir a él de las habitaciones interiores a un hombre que cayó pesadamente sobre unos cajones que había amontonados en el citado patio. Inmediatamente por una escalera de mano bajaron al patio dos vecinos y trabajosamente subieron al herido, que lo estaba de gravedad, y ayudados por unos transeúntes lo llevaron a la casa de socorro del puerto, en la que falleció poco después de ingresar en ella, sin poder pronunciar más palabras que las necesarias para decir que se llamaba Magín Plana Escudé y que era natural de Mediona.
0: Ostres.
1: Los médicos... Sí, sí, com a mínim hi ha hagut una temps a dir això.
0: Sí, déu-n'hi-do, mira.
1: Los médicos del citado centro benéfico apreciaron en el cadáver de Plana dos heridas por proyectil de arma corta de fuego, una con entrada por el hipocondrio derecho y otra en la clavícula del mismo lado sin orificio de salida, aunque el proyectil de la primera quedó a flor de piel en la espalda. Inmediatamente se dio aviso al juez de guardia, que era el del norte, don Luis Emperador, quien fue a la casa... Es maco, això de Luis Emperador.
0: Luis Emperador, ¿sabes? Don sí. Luis Emperador, tú.
1: Sí, señor Emperador, bueno... quien fue a la casa de socorro con el secretario, señor Salvá, y ordenó el traslado del cadáver al depósito judicial después de incautarse de los objetos que llevaba el muerto. Acto seguido se trasladó al juez a la casa en que ocurrió el suceso y como la puerta del piso estaba cerrada y nadie contestaba las llamadas, pidió el señor emperador a la jefatura de policía el envío de agentes, uno de los cuales fue en busca de un cerrajero que abrió la puerta del piso habitado por el doctor Suriñac. ¿Y qué le dio cano al emperador?
0: No, claro,
1: imagínate.
0: Claro.
1: Una vez franqueada la puerta, el señor emperador penetró en el piso y en la parte posterior de él, en una alcoba inmediata al gabinete de consulta, encontró tendido en el suelo en paños menores al doctor Suriñac con la cabeza debajo de la mesilla de noche y atravesada por un balazo.
0: ¡Ostras!
1: El señor emperador se retiró de la casa del crimen ordenando el traslado del cadáver del señor Suriñac al depósito judicial. I això ho teníem al dia 2, a l'endemà del suceso. A la vanguardia. Però és que, clar, el dia 7, ahir,
0: sí,
1: és a dir, ahir,
0: sí, sí,
1: de fa 100 anys,
0: de fa 100 anys, sí, sí.
1: El Noticiero Universal ens parlava de el crimen del sábado, un médico asesina a un amigo suyo y después se suicida.
0: ¡Ostres!
1: Sí. El sábado por la tarde se desarrolló un sangriento suceso en el piso principal de la calle número 61 de la calle de la Platería. Fueron los protagonistas el doctor don Ramón Suriñac Vidal, de 32 años, que tenía establecido su gabinete de consulta en el citado piso, y don Magín Plana Escudé, natural de Mediona de San Pedro, exalcalde de San Juan de Mediona. El doctor Suriñac hizo dos disparos de revólver contra Plana Escudé, y este, al sentirse herido, saltó a un patio interior de la finca en el que cayó pesadamente sobre unos cajones. Los vecinos, alarmados por el ruido de los disparos, salieron a los balcones y ventanas y al ver a un hombre herido se dispusieron a prestarle auxilio. Con una escalera de mano bajaron dos hombres al patio, lo recogieron y trasladaron a la casa de socorro del puerto. Poco después falleció sin decir más que cómo se llamaba y de dónde era natural. Eso ya lo sabían, ¿eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Le fueron apreciadas a Plana Escudé por los facultativos una herida de arma de fuego con entrada en el hipocondrio derecho y otra en la clavícula del mismo lado sin orificio de salida. El proyectil de la primera quedó en la espalda a flor de piel. Això també ja ho havíem sentit, això
0: sí,
1: la flor
0: sí,
1: de piel.
0: Que van fer un copia i pega de l'època.
1: Sí. Sí, i mira sí. Que eren dos diaris diferents.
0: Sí, sí, sí.
1: Avisado el juzgado de guardia, acudió al piso donde se había desarrollado el suceso, penetrando en el interior... descerrajando la puerta por no haber contestado nadie a los asistentes requerimientos, a los insistentes requerimientos. El juez halló en una alcoba inmediata al gabinete de consulta del doctor Suriñac en paños menores, tendido en el suelo con la cabeza traspasada por un balazo que le había producido la muerte. En las ropas del señor Suriñac halló el juez cuatro cartas cerradas con direcciones distintas. Otra dirigida al juez de instrucción de Villafranca del Penedès, fechada recientemente, en la que el doctor daba cuenta de sus propósitos de asesinar a Plana y disponía que el hijo de este le fuera entregada la cantidad resultante de la venta de los inmuebles y cobro de minutas pendientes. Por ello parece deducirse que los protagonistas pensaban trasladarse a dicho pueblo, en donde el doctor pensaba llevar a cabo su crimen, y antes de emprender el viaje, surgiría entre ellos alguna discusión. ¿Acaso la negativa de Plana Escudé a acompañarle y sobrevino la tragedia? Se sabe también que Suriñac y Plana comieron horas antes del suceso en el restaurante Cataluña, en donde hicieron un gasto de 32 pesetas y cuya cuenta recogió el médico. La amistad entre ellos era muy íntima y siempre iban solos, dando lugar por sus actitudes a que los que les conocían hicieran con frecuencia comentarios tan despectivos como repugnantes. Los vecinos de la casa de la calle de la Platería han declarado que tenían al doctor Suriñac por una normal y que, afirmativamente, la amistad con Plana Escudé era muy íntima. Los cadáveres fueron trasladados al depósito judicial. Han correspondido al juzgado de la Lonja, secretaría del señor Riera, las diligencias instruidas por el juzgado de guardia acerca de dicho suceso. Esta mañana, el juez señor Páramo...
0: ¡Uy, el señor Páramo! ¡Home, señor Páramo! ¿Sí? Sí, feia temps que no...
1: Se trasladó al lugar del hecho practicando una detenida inspección ocular. Visca el juez emperador ha donat lloc al juez Páramo.
0: Sí, sí. Déu-n'hi-do. Doncs avui ho deixem per aquí, no? Dels diaris. Home, és que ha estat un d'això... penetró en l'alcova, eh? I si haguéssim de seguir el d'això, hi ha uns termes que hauríem de fer servir, eh? Això de penetró en l'alcova, de Mediona, eh? I aquestes coses que havíem... Calle Plateria, no?
1: Sí.
0: Sí, són conceptes que ens han reforçat, eh? Aquí... jo suposo que en aquella època, allò que dèiem, no? Bueno, copiar i pegar eren de diferents mitjans, bueno, però això ho devia facilitar, pensant, saps? Vull dir, no llegiràs un altre diari, no? Ara, com que tot està a internet, de seguida es veu si algú ha copiat algú, no? Però en aquella època devia passar més desapercebut. És un homenatge, que diuen altres. Bueno,
1: sí. En aquest cas, ara, en l'actualitat, haguéssim dit, ho ha escrit la intel·ligència artificial.
0: Exactament, ha sigut la IA que d'això. En fi, anem amb d'altres coses interessants que ens comenta el David i l'entrevista del dia per seguir acompanyant-vos fins a les 6, aquí, tot fent Nits de Ràdio. Seguim.
2: A Onda Cero Catalunya, la música.

0: Josep Malià i Pericàs va néixer a Artà, a Mallorca, el 19 de març del 1939. Fill de pagesos, va créixer en un ambient on el mallorquinisme no era una ideologia adquirida als llibres, sinó un estat viu i de resistència. Quelcom que es respirava al carrer i entre la gent senzilla del poble. D'aquella infantesa en vindria la convicció més profunda de la seva vida. El sentiment del país no s'aprèn, es porta a dins des de molt petit. Amb aquell pòsit va marxar a Madrid a estudiar dret, llicenciat el 1962, i periodisme, titulat el 1965. El 63 va guanyar per oposició plaça al cos tècnic del Ministeri de Treball. Madrid seria la seva base professional durant dècades, però Mallorca mai no deixaria de ser el seu centre de gravetat. Podem sentir-lo en una entrevista que li va fer Montserrat Roig l'any 1978 a Televisió Espanyola, el programa Personatges.
1: Mira, això és una mica complexa. Jo diria que jo vaig caure en el mallorquinisme no en funció de lectures, sinó en funció d'unes vivències molt a nivell del carrer, de gent de poble, de gent molt senzilla, en virtut d'un sentiment del país que t'havia nascut de molt endins i de molt nin. Jo diria que en l'ambient on jo vaig créixer el mallorquinisme era un estat viu, era un estat de resistència davant d'una situació. I que abans de saber el que era, de qualque manera ja tenia un esquema fet de lo que a mi m'interessava.

0: de cara a la nostra pròpia consciència de país i a la nostra voluntat de supervivència. Llavors un va llegint un poema, una cançó, un llibre llarg, un paper cobert de pols, i va donant estructura intel·lectual a tot allò que un tenia intuïtivament a dins l'ànima.
1: Als 24 anys, mentre estava de viatge de noces, la seva dona llegia o mirava el mar mentre ella escrivia, va redactar Els Mallorquins, un assaig sobre la identitat i la condició del poble mallorquí que trigaria 3 anys a poder-se publicar per les dificultats amb la censura franquista. El ministeri s'hi va oposar reiteradament. El manuscrit va passar per molts calaixos, va rebre informes, tots negatius, i quan finalment es va autoritzar la publicació, el 1967, en pròleg de Joan Fuster, ja s'havien suprimit conceptes sencers, paraules i posicions crítiques que es consideraven molestes. Malgrat les mutilacions, es va convertir en una mena de bíblia del nacionalisme illenc, el complement mallorquí de Nosaltres els valencians de Fuster, que havia inspirat directament la seva escriptura. No pocs lectors, a partir d'aquell llibre, descobririen per primera vegada la necessitat del compromís amb el país. La influència de Fuster sobre Melià seria duradora, no tant la del documentalista minuciós d'arxiu, sinó la del pensador que reflexiona irònicament sobre la vida, capaç de fer una radiografia de la pròpia societat a partir de preguntes latents.
0: Que en Joan és un gran amic i és una persona que l'admiro molt. I és una persona que amb aquell llibre en concret mos va donar, i dic mos va donar perquè molta gent intentava fer una cosa similar a Mallorca, mos va donar una pauta de lo que significava posar una sèrie d'interrogants, de preguntes, de qüestions que estaven latents, de posar-les en ordre i d'intentar aclarir una mena de radiografia de la nostra societat, no? Jo diria que efectivament que el llibre me va determinar a escriure un altre llibre, que va ser concretament Els Mallorquins, però que la figura d'en Joan Fuster, la seva curiositat insaciable, aquesta cosa que tu dius d'un Diderot de poble, és a dir, aquesta curiositat universal, humanística, és a dir, de qualque manera per mi ha estat un exemple de lo que se pot fer en qualsevol medi social per no embrutir-se i per cercar l'elevació de la condició espiritual de la persona.
1: Melià era un intel·lectual de vocació pública i de procés col·lectiu. Sabia que tenia llacunes i les anava omplint a mesura que escrivia, en un diàleg cobert amb el lector. Mai no va esperar tenir l'obra madura i acabada abans de publicar. Preferia descobrir i desvelar el misteri enmig d'una reflexió comunitària, encara que el producte fos imperfecte. Deia que hi havia dues actituds possibles per un intel·lectual: convertir-se en un especialista que espera a tenir una obra sòlida per aportar-la, o anar descobrint i desvetllant el misteri en un procés comunitari de reflexió col·lectiva. Ell havia triat el segon camí, el que era per ventura més imperfecte en el producte, però molt més enriquidor en les aportacions. Aquesta actitud va generar una obra molt extensa i heterogènia. Assaigs polítics, estudis sobre el dret civil de les illes, informes sobre la llengua catalana, una història de les Balears, llibres sobre art, entre ells una biografia de Joan Miró, de qui era amic personal i expert reconegut, i textos sobre economia i cultura com Art i capitalisme, on analitzava les relacions entre el mercat i la creació artística. Va escriure també ficció, novel·les, prosa poètica i un recull de poemes titulat Per un batec de l'ànsia, a més del títol que el definia, Per què cal ser covard? Una visió de la supervivència humana tan lúcida com amarga.
0: És un sonet que comença dient perquè cal ser covard per sobreviure, m'he tancat massa temps en la paraula secreta per a tots, no obstant d'escriure. En fi, és una explicació del per què d'una dedicació íntima a la poesia, no?
2: Tu estàs convençut, aleshores, de que per sobreviure cal ser covard?
0: Evident. I crec que tota la història de l'humanitat és una història d'una immensa i gegantina covardia, constant i quotidiana.
2: Però al mateix temps a tu et fa patir aquesta constatació?
0: No massa, no massa. És a dir, a mi em fa patir en el sentit de que de vegades no és fàcil combinar l'utopia dels somnis amb la realitat dels dies, no? Però a partir d'aquest plantejament i fet extracció de les universals de la categoria històrica, quan un se convola a que viure és existir, que l'existència ha de ser quotidiana i de que tampoc no es pot pretenir que tingui un tast d'heroïcitat permanent, perquè aleshores un minut, un

0: una vida i el que s'ha de fer és intentar que la vida s'ompli cada minut.
1: L'any 1974 va inaugurar l'acte de procurador en Corts per les Balears, derrotant el candidat oficial del Movimiento Nacional en unes eleccions que van ser seguides amb gran interès a tot l'Estat. Va ser un triomf de l'espontaneïtat contra l'aparell del poder i també una victòria dels pobles de la part forana de Mallorca contra Palma. Com a procurador, va impulsar iniciatives de tot tipus: la gratuïtat per normalitzar noms al registre civil, la protecció del patrimoni, recuperar, per exemple, les muralles d'Eivissa, la il·luminació de l'Almudaina d'Artà i la creació d'una circumscripció senatorial per a Menorca i Eivissa.
0: Oh, va ser molt interessant des de molts aspectes. Van ser clarament una prova de lluita contra l'organització del moviment i contra el candidat oficial i contra tota la protecció de l'aparell de poder a una determinada persona. I van ser, d'alguna manera, el triomf de l'espontaneïtat de la resistència, és a dir, centrada, no organitzada en pla de partits clandestins, contra l'aparell del poder. I van ser, d'alguna manera, també una manifestació de la resistència dels pobles de la part forana contra ciutat.
1: Amb la mort de Franco, va impulsar el Partit Nacionalista Mallorquí, que el Ministeri de l'Interior li va denegar per registrar 3 vegades consecutives. I va encapçalar el 1977 la candidatura de la Unió Autonomista de Balears al Congrés sense aconseguir cap escó. La raó era senzilla, la donava ell mateix. Tenien militants, organització i presència als pobles, però no tenien ni els diners ni la televisió. Va ser una derrota que el va decebre profundament. Tanmateix, no era un home d'abandonaments. Va acceptar les ofertes repetides del seu amic Adolfo Suárez, de qui parlava amb admiració genuïna, tot destacant-ne el xarm de gran vedet polític. I va ocupar els càrrecs de secretari d'Estat per a la Informació, el 79 i 80, i durant uns mesos de delegat del govern a Catalunya. Amb l'ensorrament de la UCD, va seguir Suárez al CDS fins que el 1990 en va ser expulsat. Va fundar Centristes de Balears, que amb el temps s'integraria a Unió Mallorquina. Allà, en la darrera etapa de la seva vida política, seria un dels cervells que dissenyaria l'estratègia d'aliança amb l'esquerra, que el 1999 va fer possible el Pacte de Progrés i va trencar per primera vegada l'hegemonia del Partit Popular al govern balear.
0: Mira, jo crec que s'han perdut els esquemes de la tradició liberal. Aleshores, jo el ple intel·lectual, evidentment, el visc, però jo visc per ventura més el plaer del dubte, el plaer de l'escepticisme, és a dir, la capacitat crítica de no estar només descreguent de tot, sinó en capacitat de posar en dubte qualsevol cosa que s'ha de creure. I jo crec que això és elemental, perquè de vegades et fa la impressió de que a una situació totalitària se li ha contestat amb uns altres esquemes de pensament totalitari i que a un esquema dirigista del pensament se li ha volgut considerar amb una altra doctrina cristiana de l'antipensament o del pensament anticristià i antifranquista. Aleshores, el nervi de l'anàlisi que se fa moltes vegades per interpretar la realitat és molt pobre, perquè està fet, és a dir, diguem, de veritats escrites amb una reixa molt gruixada, i dir, no hi ha matisos. I els matisos són el que donen la realitat a la vida, igual que els grisos són el secret de la pintura.
1: Malia era inclassificable, no era d'esquerres, no era de dretes, i tothom l'acusava de ser el contrari del que eren ells mateixos. Li agradava observar la política com un espectacle, des de la fila zero, amb una ironia distanciada, que era fruit de la seva condició insular i de les arrels pageses que mai no va abandonar. Quan li oferien càrrecs, deia que no. El poder li interessava com a objecte de reflexió filosòfica, no com a meta personal. Era columnista habitual a Última Hora, El País, ABC, L'Avui i d'altres capçaleres. Va mantenir, fins poc abans de morir, la veu analítica i irònica que havia fet d'ell una referència generacional indispensable. Quan el periodisme de la transició li preocupava, i li preocupava molt, ho deia amb la seva lucidesa habitual. A Espanya es feia un periodisme d'adjectius, no de substantius, amb excessiva militància, franquista o antifranquista, i poca capacitat d'anàlisi rigorosa. La llibertat havia obert les portes, però la maduresa no havia acompanyat l'apertura. era un diagnòstic que no agradava a tothom, però que s'avenia amb el seu temperament. Deia el que pensava, sense por d'incomodar cap bàndol.
0: Home, jo diria que una societat adulta necessita un periodisme al màxim possible d'objectivitat, un periodisme amb molt de rigor en el tractament científic de les informacions i amb una gran capacitat d'anàlisi dels fets sense prejutjar les opinions. Aleshores, jo diria, per entendre'ns i per abreujar, que un periodisme adult ha de ser un periodisme de substantius. I a Espanya es fa un periodisme d'adjectius. És a dir, la gent adjectiva molt. La gent diu, això és bo o dolent, aquest és un criminal o un indesitjable, però no dona les claus per descobrir fins en quin punt és indesitjable o simplement un simple home que per unes condicions X de la vida humana ha fet un fet més o manco dubtós o més o manco discutible.
1: Josep Malia i Pericas va morir a Alcúdia el 22 de juliol del 2000, després de 4 anys de lluita contra un càncer al cap que progressivament l'anà minant. Com els bons lluitadors, no es va deixar vèncer. Fins 4 mesos abans de morir, publicava el seu darrer article a la contraportada d'Última Hora. I en els mateixos dies encara participava a la tertúlia televisiva que havia ajudat a crear. 3 anys abans de morir, malgrat la malaltia, seguia anant cada dia al seu despatx d'advocats. Va morir sense haver obtingut mai un escó, l'única cosa que s'havia proposat i no havia pogut fer, però havia complert tot el que havia volgut. D'una estructura intel·lectual al mallorquinisme, mantenir viu el dubte com a actitud moral i no deixar-se capturar per cap de les classificacions establertes. L'any 98, la Universitat de les Illes Balears li va concedir el doctorat honoris causa. Els que el coneixien recordaven sobretot la veu, un prodigi de verb, d'informació i de coneixement. Quan un periodista li preparava un guió de preguntes, sempre saltava pels aires. Les preguntes sobraven, bastava escoltar-lo.
2: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.

Si analitzéssim en els últims anys i preguntéssim a la gent, tothom més o menys tindria molt clar que cada cop, en general, es parla més de la salut mental, està, per fi, més normalitzat, en què en puguem parlar, i això aniria per una banda. Per una altra banda, parlaríem de que, evidentment, les intel·ligències artificials, això en els últims apenes 2-3 anys, doncs han fet una irrupció que fa que sigui una eina de consulta, sobretot les generatives, doncs en entorns laborals. Però és que ara resulta que també hi ha qui les fa servir com a referència, com a consulta, sobre temes que tenen que veure amb la salut mental. Hi han sortit uns estudis que posen xifres, uns estudis de la Rovira i Virgili que posen xifres

0: sobre com es consulta i qui consulta, sobretot, a les IAs sobre problemàtiques que poden tenir, dubtes, sensacions, situacions, i això volem saber si és greu o molt greu. I ho volem parlar amb l'Anna Huguet, que és investigadora del Departament de Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili. Anna, moltíssimes gràcies per passar pel programa.
1: Moltes gràcies a vosaltres per la invitació.
0: A veure, dic això amb una mica d'humor, que si és greu o molt greu, perquè, clar, sobta les dades que mostreu en aquest estudi. Diu, un 12,7% ha utilitzat aquesta eina entre els joves per gestionar les preocupacions emocionals, principalment estrès, ansietat o problemes interpersonals. Anna, seria perquè allò típic de que costa menys preguntar-li a la IA que a una persona?
1: Efectivament, efectivament. Sempre ens és molt més fàcil, no? I sobretot quan parlem de coses de salut mental, no? Que intentem, no? És una cosa que crea molt estigma, que la gent li agrada, els joves ens diuen, prefereixo primer consultar-ho amb el xat que anar amb un professional, no? És la primera, no? O fins i tot abans de consultar-ho a un amic, no? Aquest és el que, això ho diuen els més joves.
0: Per tant, aquí podria haver, anem a dir, una primera qüestió o un acostament, no? a l'eina, que podria ser fins i tot, doncs, comprensible des d'aquest punt de vista, no? Quan recordem els que tenim uns anys, no? Allò de que no t'atrevies a preguntar-li als pares, no? Ara per sort, doncs, la cosa ha millorat molt en aquest tipus de comunicació intrafamiliar, però els que tenim una edat ens costava molt preguntar sense què, i havies de preguntar una mica així i t'entraves pitjor. És a dir, que avantatges en pot tenir, i moltes, el fet de poder-ho consultar. El problema segurament començaria quan això no es vehiculi després cap a un professional, no?
1: Efectivament, el problema està quan t'ho creus tot, quan no contraposes el que et diuen o el que et diu el xat amb informació vàlida i ben verificada, no? I t'ho creus sempre, no? Aquí és el problema. Ja està bé com un primer pas, o com a complementari, però no ens podem quedar així i tothom ho ha de saber.
0: Per tant, clar, aquí afegiríem possiblement una capa, no?, en el fet de que això possiblement, Anna, els que, doncs, dèiem, no?, els que ja tenim una edat, doncs ens pot cridar la curiositat molt, la tecnologia ens pot fins i tot fascinar, no?, com en certes coses ens ajuda, i molt, i en aquest cas li podem entendre aquesta facilitat de bloqueig, no?, de desbloqueig des del punt de vista, escolta, deixa'm preguntar a veure si em va guiant, no? Mira, això pot ser ansietat, això pot ser simplement, bueno, dic simplement entre cometes, estrès, o pot ser problemes que ferides que no has solucionat suficient bé, bueno, et pot guiar, efectivament, però, clar, verdaderament, a més edat tens, jo crec que amb més distància dius, bueno, mira, això em fa una primera aproximació, però després ho vull treballar. Em pot servir de guia, em pot classificar, per exemple, em pot orientar, tot això està molt bé, però tenim potser un punt més de desconfiança, no, Anna, que el jovent?
1: Exacte, el jovent utilitzen la IA per tot, i per tant, per què no salut mental, no? Què el fa diferent? No? I en canvi els grans, no? Bueno, els més joves estan més familiaritzats i per tant l'utilitzen els grans, tenim més resistència en, no? I què passa amb les nostres dades i què passa. Els joves també s'ho plantegen, quan els van preguntar quins són els avantatges, i els joves ens deien, doncs, ostres, és una cosa que no té cost, vale? No té, sempre
0: val.
1: És una resposta immediata, jo escric i tinc la resposta immediata,
0: val.
1: I des de qualsevol lloc, i això era molt valorat, i per això l'estan utilitzant, no? I l'utilitzaven, ens deien, és que, per exemple, quan m'enfado amb la meva parella, no? Pues, com jo li dic, no? Vam fer unes entrevistes inicials, no? I deien, ostres, el pensament de com ho haurà interpretat el que jo li he dit, o com li puc dir, com puc resoldre aquest problema interpersonal sabent que ha passat això. M'ajudes, em dones idees, vale? En aquest sentit, en aquest, no? En problemes, sobretot l'utilitzen en problemes del dia a dia, no? Preocupacions, relacions interpersonals, quan estan tristos, vale? Problemes per dormir, què és el que puc fer, què és el que no puc fer, no? Digue'm què puc fer, no? És el primer pas.

0: Sobretot els joves més grans, doncs, també ens parlaven d'aquests beneficis, no tan sovint, però hi havia més barreres, no? Com el que et dic, la privacitat, la transparència, no? Aquestes eren resistències que els va dir, bueno, potser que no em faci ús per això, no? I quan tu abans deies el 17%, el 17% és... El 17% l'està utilitzant. Aquestes dades es van recollir ja fa mig any o quasi, una mica més de mig any. Ara segurament si ho tornessin a passar això canviaria molt. I és el 17%, vam entrevistar gent entre 16 i 90 anys. I els joves, la franja de 16-19, el 40% l'estava fent servir per problemes de salut mental, i entre 20 i 24 el 30. Volem dir que 17 és relativament baix. Per tant, el percentatge entre els joves era, i avui segur que és molt més alt del que vam d'allò. Per tant, entre és un col·lectiu...
1: Entre els més joves, perquè ja has dit de joves de 16 a 90 anys. Perquè amb 90 anys se segueix sent jove, que tots encara tenim moltes ganes i moltes opcions de fer coses. Molt ben anotat aquesta d'això, perquè això vol dir que, clar, una cosa és la mitjana i l'altra és la de sobre franges d'edat, no? I en aquestes franges d'edat ho tenen absolutament interioritzat. Per tant, per una banda, tot això que ens comentava l'Anna, de que entenguin, no?, que és una democratització, ens pot semblar, no?, el fet de posar a l'abast eines, doncs, molt econòmiques, no?, perquè, que, clar, una de les dificultats sempre pot ser, doncs, lògicament, no?, en determinats sectors, com pot ser la salut mental o pot ser també la salut bucodental, per exemple, no?, que no és econòmica, doncs sempre hi ha com un punt de rebuig que té a veure, doncs, amb les possibilitats econòmiques. Per tant, des d'aquest punt de vista, aquesta primera classificació podria anar molt bé. El problema, aquí sempre pensem, com treballa, no?, la IA, per molt fascinant que sigui, es basa en casuístiques, es basa en experiències prèvies, no? Per tant, les particularitats de cada persona, és a dir, per algunes d'aquestes respostes, no?, que ens presentava l'Anna Huguet, pot tenir molt de sentit de dir, mira, habitualment, quan ha passat això, doncs pot ser bo fer això, això, això, perquè estadísticament serà molt cert i pot arribar una informació que d'altra banda, doncs, desconeix, pel que diem, per joventut, per inexperiència, pel que sigui, no? Però després les peculiaritats de cada un, això són els professionals els que més sabeu sobre com tractar cada cas, que sí?
0: Efectivament. Avui en dia, i dic que avui en dia ho recalco molt, la IA no pot reemplaçar el judici clínic, que és fonamental per qualsevol tractament. Per tant, pot ser una bona primera via, sí, però quan els problemes devenen complexos, persistents, cal acudir a un professional en aquests moments sanitari.
1: Per tant, ens estaria fent un interessant cribatge, que no seria eficient d'un 100%, però sí d'un bastant per cent, perquè podria notar el que no deixen de ser uns símptomes, no? I si més no, si sobre aquests símptomes no acaba de ser després d'això, doncs ja el propi professional de la psicologia, doncs ja podràs reorientar o reaconduir la situació, i això és important. Segur que els nostres oients hauran, si han interactuat una mica amb alguna, amb qualsevol d'aquestes eines, ara vist que, per exemple, un dia li pot fer bé una cosa i l'endemà demanar-li el mateix i que no li faci igual de bé, pel que sigui, no? Perquè han actualitzat l'algoritme, perquè li vas donar més explicacions ahir i avui ja donaves per fet que les tenia i tot, no? Per tant, si no sempre està donant això, si perdem aquesta capacitat crítica, no?, de dir, escolta, pot ser que avui, no?, perquè igual com passa amb les persones, no?, que a vegades et sap greu dir-li que no ho ha fet bé algú, no? Jo a vegades m'hi he trobat, Anna, de dir, és que em sap greu dir-li que no ho està fent bé a la IA, no?, perquè li poso aquest component humà que no té, no? I llavors és com que li podem donar més valor, no?, o li podem fer més cas del que li hauríem de fer, oi?
0: Clar, el que no hem d'acabar és que hi anem la dependència, no?
1: Clar.
0: De nou, judici clínic, hem d'educar el jove de que, i tant, és un recurs que està allà, que l'hem d'utilitzar, que l'hem d'integrar fins i tot en l'àmbit de la salut mental, però l'hem de saber utilitzar, l'hem d'utilitzar amb cautela i els hem d'educar per això que no ho estem fent.
1: Mm-hmm. Aquí està. Aquí és on, aquest és un factor que per mi, jo considero, Anna, que és absolutament clau, no? Que és el fet de dir, escolta, quan una cosa arriba per quedar-se, quan una cosa és evident que és una millora espectacular i que tindrà moltes prestacions i que sobretot doncs, facilita moltíssimes tasques, és evident que el que hem de fer és integrar-la de forma correcta. És a dir, no, digues.
0: No, que això, però això requereix temps. Realitat passa, tot passa massa ràpid i no tenim temps de posar-ho, però bueno.
1: Exactament. No. I sobretot, aquí m'imagino també, Anna, que cal que tots els professionals, però també els mitjans i també al final els pares, les mares, tothom, no? Que entenguin que no hem de veure un enemic també, no? En les intel·ligències artificials, sinó que hem de saber conversar amb els nostres adolescents, amb els nostres joves i amb la gent gran també, amb tota la gent en general, a saber treure-li el partit, conèixer bé les limitacions, els perills. Quan més se'n parli de tot això, més tindrem eines, al final, els éssers humans, per treure avantatge, no, de la IA?
0: Totalment, totalment, totalment d'acord. I per això, de fet, el nostre grup està ja començant a engegar un estudi destinat precisament a això, a educar, ja de ben joves, no? Quan es comença a donar mòbils, ja a primària, no? Cinquè, sisè, no? A començar a educar els joves i els pares que acompanyen aquests joves a com utilitzar les noves tecnologies, no? Quines, no? Quins riscos hi ha, quins avantatges, com els pots utilitzar, no? Per no caure en errors que després es donen més a llarg termini o que ja s'han inculcat mal hàbits.
1: Doncs és molt interessant aquests estudis que, com molt bé ens explicava l'Anna Huguet, s'han d'anar actualitzant, s'han de seguir fent, perquè llavors es pot veure l'evolució, no? El com va evolucionant, com possiblement es va incrementant amb totes les edats, i el que caldrà, imagino, Anna, és, de cara al futur, doncs poder veure quins percentatges ja com si diguéssim de translació, no? És a dir, d'evolució, que això sigui realment una primera, una segona consulta, però que després hi hagi aquesta translació cap als professionals, no?
0: Exacte. Sí. Hem d'educar no només els usuaris, sinó tenim fins i tot els professionals, no? Oh. O la mateixa IA també ha de millorar. Exacte. En el sentit d'identificar, fer un bon cribatge, no? Identificar, o fins i tot fer transparent d'on venen les dades, no? O on van les dades, no? I això, quan es percep coses, hauria d'avisar d'ell. O sigui que, no? I fer estudis realment de l'eficàcia d'aquestes recomanacions. Tot això s'està fent, però encara no hi ha resultats, encara no. I per tant, hem de conviure amb aquest invàs.
1: Està clar. Això seria com preguntar-li quin és el millor jugador de futbol de la història que només hagi consultat a la història del Barça o de la selecció argentina, diria, doncs, el Messi, sense discussió. I el Maradona, és que només hem actualitzat amb els llibres els últims 20 anys, no? Per exemple, doncs d'aquí és tan important el saber com s'obté la informació i que aquesta informació sigui actualitzada, veràs, i això és absolutament important. De totes formes, no està de més també que des de les administracions s'exigeixi aquestes IAs, que potser caldria més que en la pròpia resposta ja impliqués, mira, jo t'estic orientant, però això seria millor que ho parlessis amb un professional, etc. Això també seria clau, Anna.
0: I tant. Hi haurien d'haver alertes a tot arreu i això hauria d'estar present a tot arreu. En el moment que la IA identifica alguna paraula de salut mental, hauria d'aparèixer algun avís. I això no està passant avui.
1: Doncs una de les coses que des dels mitjans hem de també de recalcar, que per això ens va molt bé que la gent que investiga i que està estudiant tots aquests fenòmens ens pugui passar pel programa i ens pugui explicar, ens pugui donar dades i ens pugui dir quines són les sensacions que té, com ha estat l'Anna Huguet, que és investigadora del Departament de Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili. Anna, sempre que tingueu dades, aquí estarem amb ganes d'escoltar-vos. Una abraçada ben forta.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: I nosaltres anem acabant la funció i ja tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent ja estrenar el dimecres, dia 8 de juliol de 2026. Però abans d'acabar la funció, abans de tancar la paradeta, ja sabeu que ens agrada poder comentar alguna notícia curiosa, alguna notícia que valgui la pena. A veure, David Morales, quina has triat avui? A veure, explica'ns.
1: Mira, una curiositat que ens arriba en aquest cas des de Sòria. I és que un... entre Palència i Sòria, hem de dir. Perquè, de fet, parlem d'un agricultor de Palència, l'Emilio Medina, que va voler rescatar una varietat de tomàquets que eren els tomàquets que conreaven els seus avis i besavis.
0: Ai, que bo.
1: El cas és que estem parlant que ell portava temps buscant entre vivers i bancs de llavors una varietat dels tomàquets que els seus avis i besavis havien conreat. I és que ell té un projecte, que és el projecte de rescatar la identitat genètica nacional que s'està perdent. Perquè ara mateix tenim les varietats, moltes vegades, de llavors que s'acostumen a utilitzar. Són llavors comercials s'han anat adaptant a mesura que ha anat passant el temps perquè siguin varietats que tinguin més durabilitat, que siguin més fortes. Mm-hmm. Doncs ell, parlant i buscant, va resultar que un conegut seu li va dir: "He trobat pots amb llavors emmagatzemades del 1916.
0: Ostres, imagina't.
1: I justament era la varietat que ell estava buscant.
0: Que bo.
1: Ha decidit rescatar-les i, clar, després de 110 anys, la incògnita era: no està morta aquesta llavor? Perquè,
0: són molts anys, no com està seca. Com s'han conservat, no?
1: El cas és que quan estan emmagatzemades en bones condicions de fred relatiu, no massa humitat, foscor, doncs poden resistir. És que, de fet, les llavors de tomàquet són de les més resistents que hi ha entre les fruites i hortalisses. El cas és que, ha intentat portar-ho a terme i ha pogut rescatar unes 6 mates de tomàquet. El cas és que, clar, hi ha algunes que, evidentment, que havien mort, les llavors, pel propi pas del temps.
0: Sí.
1: Però sí que ha pogut tornar a reviure aquestes llavors i ha aconseguit uns tomàquets que, en aquest cas, són uns tomàquets que, seria molt difícil que poguessin utilitzar-se a nivell comercial.
0: Mm-hmm.
1: Per què? Doncs, pel que dèiem, no tenen la resistència que poden tenir els tomàquets que podem trobar en botigues, en supermercats. Tenen una pell més fina, la carn és més tova, però això sí, fa que tinguin un gust molt més potent. Són més vermells, amb molt més gust. Allò que diem és que els tomàquets ja no tenen gust a tomàquet.
0: Correcte.
1: Doncs, en realitat, ve una mica arran d'això, arran de que les llavors comercials són més robustes, són més resistents, però això va en detriment d'aspectes com la qualitat o el gust.
0: Interessantíssim.
1: I això fa que aquests tomàquets de fa 110 anys siguin molt més gustosos que no pas els que podem trobar avui dia als supermercats o en fruiteries. Però és curiós, com a mínim, que s'hagi pogut rescatar. I jo crec que això seria un projecte molt xulo de fer.
0: I tant.
1: El anar rescatant totes aquestes varietats de productes.
0: I que hi ha potencial econòmic, perquè després algú que tingui molts diners, escolta, per tastar aquest tomàquet estaria disposat a pagar quantitats, o sigui que donem-li una volta. Els hi plantejaré als tribuneros.
1: Tu imagina't, això, per exemple, pot ser un model de negoci gastronòmic.
0: Sí.
1: Tinc aquests tomàquets de 100 anys, per dir-ho d'alguna manera,
0: sí.
1: I tinc el restaurant on els serveixo, en el mateix lloc. Aquí sí que es podria fer perfectament, perquè com que no poden durar molt temps, servit en el moment.
0: Sí, i només a l'època en els que es poden recollir. Bé, doncs li proposarem als tribuners quins altres animals o llavors rescatarien, però que sí, encara tornarem els dinosaures a la Terra. En fi, nosaltres el que sí tornarem som una mica dinosaures també, però tornarem aquesta propera matinada a 2:15, si no hi ha novetat, si no hi passa alguna cosa. És que hi ha el Mundial de pàdel, del que sigui, és igual. Nosaltres, en principi, tornarem avui aquesta propera nit. Que vagi molt bé. Adéu-siau. Ens deixem bon amb Más de Uno. Que vagi bé. Adéu, David.

0: Una entrada suave, suave.
1: ¿Cómo distingo una salamanquesa de una lagartija? Igual deberíamos empezar por ahí.
2: Los reptiles son, podríamos decir que son anfibios más evolucionados que fueron capaces de colonizar la Tierra. Y luego, pues la evolución fue haciendo sus travesuras y aparecieron serpientes, cocodrilos, tortugas, lagartos y salamanquesas, que es un tipo de lagarto un poquito diferente, los que llamamos de los gecos.
3: Tocayo tuyo, uno de los padres de la música brasileña moderna, un pilar fundamental. Pero vamos a volver a escuchar el estribillo de Rod Stewart, por favor.
4: Un aire se da.
3: Bueno, un aire se da. Rod Stewart, de hecho, confesó que poco antes de componer la canción había estado unos días en Río de Janeiro.
5: Más de uno en Onda Cero.
6: Onda Cero Barcelona, la teva ràdio. A Onda Cero donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
4: Avui coneixerem l'associació Narinan.
7: A Narinan ofereixen classes de reforç escolar en català a infants d'entre 6 i 12 anys en risc d'exclusió social. Treballen de la mà de centres escolars de Barcelona, l'Hospitalet i el Moianès. També ofereixen suport logopèdic i organitzen activitats socioeducatives.
4: Ens acompanya aquí a l'estudi la seva directora, l'Eulàlia Comas-Lamarca.
8: Narinan neix l'any 2016 i neix a partir de dues persones que ens coneixem fent voluntariat. Promou la lectura, l'afició a la lectura entre les criatures. Són de primària, de 6 a 12 anys, que no segueixen el ritme escolar de mitjana a l'aula, a la classe, no tant per dificultats que siguin inherents a ells mateixos, sinó perquè tenen una complexitat d'entorn, és a dir, la vulnerabilitat que els acompanya social, familiar, de l'entorn en què viuen, els entrebanca per progressar adequadament.
6: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. A Onda Cero Catalunya, la borsa.
9: L'IBEX 35 segueix per sota dels 19.700 punts en una nova jornada marcada per un nou retrocés. Acciona, Solaria i ACS són les empreses amb més pèrdues, mentre que Telefònica, Puig i Logista lideren els números verds.
6: Onda Cero Catalunya. La informació a prop teu. La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
10: Bon dia. Avui dimecres a Catalunya continua la calor amb intensitat i també les altes temperatures. Es manté l'avís vermell i perill extraordinari a la depressió central de Tarragona amb màximes que podrien arribar als 44 graus. També marcaran els termòmetres més de 40 graus a zones de Lleida, de l'Empordà i de la depressió central de Barcelona. S'esperen màximes de 33 graus a Tarragona, 34 a Barcelona, 41 graus a Girona i 42 a Lleida. Avui serà un dia de sol predominant el cel clar. Durant la tarda al Pirineu, núvols d'evolució amb possibles ruixats i tempestes. Bufa vent fluix de component sud. És una informació d'AEMET.
6: De dilluns a divendres, a 2:15 de la tarda, arrenca el Notícies Migdia.
11: Si vols estar al dia de l'actualitat, cada dia abordem l'última hora de la plana política i analitzem les dades econòmiques i també les coses que toquen de més a prop. També repassarem l'actualitat esportiva.
6: Notícies Migdia, l'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
11: I si encara en vols més, ondacero.es/Catalunya.
6: Viu la teva experiència l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.
5: Tu ràdio.
12: Pedro aún está procesando el dibujo que le ha hecho su hijo pequeño en el que salen juntos, agarrados de la mano. Aunque mirándolo bien, le ha dibujado encorvado, con cuatro pelos y un ojo más grande que el otro. Y se lo ha enseñado a toda la familia. Pero claro, ¿qué le va a decir a su hijo si ningún padre es imparcial? Pues que está perfecto. Pero tranquilo, porque para imparciales ya estamos nosotros. Escucha la realidad tal y como es en La Brújula, con Rafa Latorre. Todas las tardes, a partir de las 7 y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.

0: Ànec Blau estem sempre oberts per a tu. Sí, sí, com ho sents, sempre oberts, tot l'any, també en diumenges i festius. Volem que gaudeixis de la millor oferta d'oci, gastronomia i moda. Ànec Blau, sempre oberts, sempre.
1: La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
2: Bon dia. Avui dimecres a Catalunya continua la calor amb intensitat i també les altes temperatures. Es manté l'avís vermell i perill extraordinari a la depressió central de Tarragona amb màximes que podrien arribar als 44 graus. També marcaran els termòmetres més de 40 graus a zones de Lleida, de l'Empordà i de la depressió central de Barcelona. S'esperen màximes de 33 graus a Tarragona, 34 a Barcelona, 41 graus a Girona i 42 a Lleida. Avui serà un dia de sol, predominant el cel clar. Durant la tarda al Pirineu, núvols d'evolució, amb possibles ruixats i tempestes. Bufa vent fluix de component sud. És una informació d'AEMET.
3: Avui a la ciutat anirem al cinema amb l'Eugenio Sácar per descobrir els escenaris de pel·lícula que apareixen a La Desconocida, el darrer treball de Candela Peña.
4: També parlarem de literatura, i és que s'acaba de presentar la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català, que es celebrarà del 18 al 27 de setembre a Barcelona. Acabarem el programa, com cada dimecres, anant al quiosc amb en David Cervelló i el seu Cor de la Ciutat per analitzar les portades de les principals revistes del cor.
3: Tot plegat, ja sabeu, sense oblidar l'actualitat més propera. Aquests i d'altres continguts són els que us esperen avui a la ciutat.
1: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc. La brúixola amb Lola Sorribas.
5: Amb aquesta sintonia no cal donar més pistes. Juan Torres, què tal? Molt bona tarda.
6: Molt bé, estic molt bé.
5: Parlarem de cinema. Sí, sí. Què tenim aquest divendres i que podem aprofitar per veure aquest cap de setmana? A veure.
6: Doncs com ja sabeu que jo em moc bastant per obsessions setmanals, aquesta m'ha durat una mica més d'una setmana, i és Stephen King, que ja ho vau notar la setmana passada, perquè vam fer la secció sobre Stephen King. Doncs ara farem Stephen King 2.
5: Molt bé.
6: Perquè em vaig quedar amb diverses pel·lis, entre elles una que vaig nombrar, i he pensat, és que si no se m'oblidarà, i no vull que se m'oblidi.
7: Llibres? No.
6: Què?
7: Em refereixo, has començat a llegir llibres, sí, que vas dir que ho faries?
6: Sí, eh? Sí, sí. M'he comprat l'últim llibre de cuentos, que no me recordo com es diu, però que està superbé. M'he llegit ja com més o menys la meitat de les històries i la primera em va deixar increïble.
5: Sí?
6: Sí, sí, sí, superguai.
1: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
8: De Jumanji el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències també, és a dir, si perden la vida allà, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida al final les coses tenen conseqüències...
1: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
9: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues, i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada, i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real. No? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé, i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el capdavall també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que dèiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir Onda Cero, onda.cat/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. onda.cat/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.
10: Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina.
11: Son las 7 en punto de la mañana, 6 de la mañana en Canarias. Felicidades hoy a las Disibodas, a los Procopios, a las Glicerias, a las Landradas, a los Auspicios y a los Colomanos en el día de su santo. Felicitamos a Nerea Segura, que hoy cumple 51 años en Madrid, a Jaden Smith, que cumple 28, y a Milo Ventimiglia, que cumple 49 en Los Ángeles y seguro que nos está escuchando. Buenos días desde Onda Cero.
12: Dirección de sonido, Fran Montes. Coordinación, Rubén Bartolomé. Producción, Mamen Rodríguez Sastre y Jessica de Jesús.
11: Estamos a miércoles, ya es 8 de julio del año 2026, hoy no hay fútbol. Otra jornada de temperaturas muy altas, de cielos despejados en todo el país. Hoy las tormentas podrían aterrizar en la provincia de Teruel a primera hora de la tarde, con algún chubasco perdido además en Soria, en la provincia de León o en Asturias. El aviso por calor es de color rojo en el litoral sur de Valencia y en la parte central de Tarragona. Es naranja en casi todo el noreste de la península, Extremadura también, Andalucía también, Baleares, y es de color amarillo en el resto. Se salvan de nuevo de las altas temperaturas, del calor, las costas del norte y del sur de nuestro país, de la península ibérica. Máximas de 43 grados para hoy en Córdoba, de 42 en Murcia, 42 en Lleida, casi 40 alcanzaremos en Ourense. De momento estrenamos el día con 10 grados, 10 en Puebla de Sanabria, con 21 en Olot, con 24 grados ya en Madrid. Enseguida Roberto Brasero afina la previsión del tiempo para este nuevo día. Tres historias para empezar el miércoles. Donald Trump sabotea la cumbre de la OTAN y ningunea a Pedro Sánchez. El muy maleducado presidente de los Estados Unidos, fracasado en su guerra en Irán, abronca uno a uno a los gobernantes europeos por no haber secundado su aventura e ignora al presidente del gobierno de España. Permanece la duda de si Donald Trump rematará su acción dinamitera regresando hoy a Washington sin esperar a que la cumbre termine. Zapatero le declara la guerra a Hacienda, organismo que depende del gobierno por el que bebe los vientos. Alega que la inspección que le ha abierto la agencia tributaria a su familia es arbitraria e incompatible con la investigación penal que le afecta. De las joyas, 50 días después del registro de su despacho, sigue sin decir ni media palabra el expresidente de gobierno. En el caso Leire, el comandante Villalba confirma que la fontanera le ofreció trabajo como asesor de la directora de la Guardia Civil y le dijo que venía de parte del One, o sea, el Uno, o sea, Sánchez. Y Marine Le Pen, condenada y a la vez candidata a la presidencia de Francia, en contra de su propia promesa, anuncia que concurrirá a las elecciones de 2027, aunque el tribunal ha acortado su inhabilitación. Eso le permite presentarse, está condenada por malversación de fondos públicos, pero se puede presentar. Lo que ocurre es que tendría que hacer campaña con la pulsera telemática. Dijo anoche la señora Le Pen que ella va a recurrir esa medida, digamos, esa medida cautelar o esa especie de sanción o pena, pero que tiene toda la determinación de ser ella la candidata el año que viene a la presidencia de la República Francesa. La sucesora de Macron, y es la favorita en las encuestas, ¿eh? Su partido es el favorito en las encuestas. Bueno, cumbre de la OTAN, hoy se celebra la segunda y última jornada. Donald Trump pues ya hizo ayer lo que se esperaba que hiciera ayer, que es dinamitar, sabotear la cumbre. ¿Cómo? Llegando, haciéndole la pelota a Tayyip Erdogan. ¿Por qué? Pues porque le ve como uno de los suyos. Que Donald Trump tiene devoción por los hombres seguros de sí mismos, arrogantes como él, fuertes, autoritarios, poco respetuosos con la pluralidad política, digamos, muy dados a desear lo peor a sus adversarios, a los disidentes. Pues por eso, él pues con quien se lleva bien es con Putin, con el chino, con Erdogan, naturalmente. El presidente de Turquía, al que le dijo ayer que estoy aquí por ti, ¿eh? Que si es por estos, los demás gobernantes de la OTAN, si es por estos no aparezco, pero como lo organizas tú, pues este es el gesto. Y luego ya se puso a pasar revista y a desahogarse en sus propias frustraciones. Está frustrado porque lo de Irán ha salido justo al revés de como él había prometido que iba a salir. Ni ha caído el régimen iraní, ni Irán está hoy peor, salvo los muertos que ha tenido que enterrar, peor de lo que estaba antes. Irán, que si se cumple el acuerdo de paz, que está por ver, recibiría 300.000 millones de dólares en inversión para reconstruir el país, y sin que haya cambiado en realidad en gran medida pues el escenario de Oriente Medio, el que decía yo antes y un después de mi intervención en Irán. Frustrado como está, pues llegó a la cumbre y ex-

0: i és Occidental, que continua actiu, i els bombers alerten que avui viurem una jornada complicada per la calor i el vent. De seguida, més detalls, però abans, informació de servei. Passem l'estat del trànsit amb el RAC. Ferran Arandiga, bon dia.
1: Bon dia. Comencem la jornada d'avui dimecres. De moment, destacant les retencions habituals, sobretot els accessos i voltants de Barcelona. Tenim cues en tot el vessant Besòs, destacant el nus de la Trinitat, que de retruc també afecta les dues rondes de Barcelona en sentit sud. La ronda de dalt ja pateix retencions fins a la Vall d'Hebron i a la ronda litoral. Hi ha cues durant 5 quilòmetres entre el Fòrum i la Barceloneta. Pel que fa al vessant Llobregat, congestió també d'entrada a Barcelona per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. Per altra banda, el Vallès també és un sector on trobem ja força lentitud per la AP7 amb direcció Tarragona, entre Mollet del Vallès i Barberà, en sentit sud, però també el punt de Montornès del Vallès en els dos sentits de la marxa. Per altra banda, la C58, a hores d'ara també circula amb força intensitat, sobretot al punt de Sant Quirze del Vallès en direcció Barcelona. Per últim, recordem que a la C17, a Parets del Vallès, o a la C59, a l'altura de Caldes de Montbui, hi ha un quilòmetre de lentitud també cap a la capital catalana. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: La previsió del temps ens anuncia per avui un dia assolellat en aquest punt àlgid de calor d'aquesta setmana. Molta atenció, perquè les màximes a l'interior poden arribar als 42 graus i als 34 al litoral. Farà molta calor, així que molta precaució.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: Aquest dimecres seguim pendents de l'evolució dels incendis que estan afectant Catalunya aquests últims dies, en plena onada de calor. De moment, el foc que continua generant més preocupació és el de Sant Manat, al Vallès Occidental, ja que encara no s'ha pogut donar per estabilitzat i ja ha cremat 152 hectàrees. Els bombers, però, destaquen que han aconseguit contenir-ne el perímetre i evitar que les flames avancessin cap a Sant Feliu de Codines. L'evolució durant el vespre ha permès aixecar el confinament a 5 de les 7 urbanitzacions afectades pel foc. Per tant, es manté la restricció per a unes 3.000 persones al Farell i Sant Sebastià de Montmajor, al terme municipal de Caldes de Montbui. Ara caldrà veure el comportament del foc durant aquest migdia, que es preveu especialment calorós i que dificultarà les tasques sobre l'incendi. David Borrell és l'inspector en cap dels bombers.
3: Al migdia, que sabem que se'ns tornarà a complicar perquè bufarà marinada, farà molta calor i sabem que tornarem a tenir moments i situacions difícils. Va patir moltíssim, tornarem a tenir una situació estressant.
0: Un altre incendi, que en aquest cas ja està estabilitzat, és el de l'Anoia. Els bombers confien en poder-lo donar per controlat aviat. Recordem que ha cremat 500 hectàrees i ahir a la Pobla de Claramunt es va aixecar el confinament que afectava més de 30.000 persones. Pel que fa a la resta de focs, el de Torrefeta i Florejacs a la Segarra, el de Savallà del Comtat a la Conca de Barberà i el de les Gavarres al Baix Empordà s'han pogut donar per controlats. L'incendi de la Segarra ha deixat un balanç especialment dur per al sector agrari, amb 800 porcs morts en una explotació ramadera i desenes d'hectàrees de cereal calcinades.
2: Más de uno Catalunya.
0: Davant la situació d'altes temperatures en què ens trobem immersos, Protecció Civil ha ampliat en 7 espais naturals els que tenen l'accés restringit en el Mar del Pla Alfa, que es troba en nivell 4. S'hi afegeix l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i l'Ubac. A més, les tasques de sega es limiten entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda i queden prohibides les activitats amb foc i material pirotècnic als municipis afectats. Doncs aquesta tarda la Generalitat i els alcaldes afectats per l'incendi de les Gavarres, en què es van cremar més de 2.000 hectàrees, es reuniran a Palau per analitzar els danys, línies d'ajuda i mesures per evitar que un incendi com aquest es torni a repetir. Boscat, la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals, adverteix que la manca de gestió forestal és un denominador comú a Catalunya i que calen més recursos i personal per revertir la situació. En una entrevista a la ciutat d'Onda Cero, el seu president, Jordi Terrades, també ha lamentat els atacs que reben per part d'algunes entitats ecologistes.
4: És molt habitual que quan estem treballant en els boscos, estem fent gestió forestal, estem estassant, estem tallant els arbres, estem aclarint els boscos, hi hagi moltes queixes per part de la població. Hi ha una criminalització d'aquest tipus de treballs. Però la paradoxa és que moltes d'aquestes persones, quan veuen un incendi, els fa molta pena que el bosc es cremi.
0: Pel que fa a l'origen del foc, el govern assegura que l'empresa subcontractada a les Gavarres coneixia perfectament la normativa per evitar incendis i els protocols a seguir quan s'activa el Pla Alfa. Marcos Díaz, bon dia.
5: Bon dia, Montse. El Departament de Territori tindrà aquesta setmana tota la informació requerida a la UTE, però la consellera Sílvia Paneguem deixa en mans de la justícia les possibles responsabilitats sobre l'ús de tela radial per part d'un treballador.
6: Serà la via judicial la que haurà d'esclarir i determinar els diferents nivells de

0: responsabilitat. Aquí nosaltres doncs, hem de tenir aquesta prudència i esperar que es desenvolupi aquest treball jurídic.
1: Paneque s'ha mostrat disposada a comparèixer en el Parlament per donar-hi explicacions, tal com reclama l'oposició. La consellera de Territori també ha defensat la gestió forestal del govern amb la tala d'arbres, tallafocs o la creació d'espais oberts. Tot i així, admet que el canvi de mentalitat serà llarg i difícil.
2: L'oposició, mentrestant, qualifica de polvorí els boscos de Catalunya per la densitat de massa forestal, la manca de neteja i la falta de pagesia.
3: Tot plegat fa un còctel en el qual si afegim també doncs, que la pagesia i la gent del món rural, com que no se'n surt, com que no es guanya la vida, ha d'abandonar les seves terres i la seva feina, doncs això fa que tinguem un país descuidat i un país que és un autèntic polvorí.
4: Catalunya necessita passar de una política reactiva a una autèntica política de prevenció. Necesitamos una política responsable basada en la realitat del territori i no en el fanatisme climàtic.
2: Eren Salvador Vergés de Junts i Lorena Roldán del PP.
5: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
2: El Servei Català de Trànsit vol reforçar la formació dels motoristes per reduir l'elevada sinistralitat del col·lectiu. Ens ho explica en Ricard Jiménez. Ricard, bon dia.
6: Bon dia, Montse. Actualment, per obtenir el permís A, que permet conduir motos de qualsevol cilindrada, només són obligatòries 4 hores de pràctiques en carretera. Trànsit considera que és insuficient, i és que aquest any, dels 72 morts a les carreteres catalanes, 30 eren motoristes. Donades les circumstàncies també dels accidents, el director general Ramon Lamiel interpreta que en molts casos hi ha falta de consciència i formació.
7: I pel tipus d'accident que és sortida de via, caiguda de via o xoc frontolateral perquè se'n van a l'altra banda, veiem que hi ha una falta de perícia o d'habilitat del conductor en aquest tipus d'accident. Doncs el que creiem és que aquestes persones necessiten formar-se.
6: Per això el govern planteja augmentar la formació pràctica amb nous cursos de conducció, una mesura que podria entrar en vigor l'any vinent.
2: Canviem de qüestió. L'exsecretari de Salut, Josep Maria Argimon, diu que no podia contradir l'ordre de vacunació als majors de 60 anys i admet que la decisió estava ben presa. En el judici pel retard en la vacunació de policies espanyols i guàrdies civils, assegura que Salut no rebia els censos dels agents, tampoc tenia els contractes dels interlocutors ni coordinava els equips d'infermeria.
8: Des d'aquest punt de vista, hem de recordar que s'ha dit aquí que la vacunació de policies nacionals i guàrdia civil era una vacunació a toc. Per tant, no eren centres habituals.
2: A Balaguer, una nena de 6 anys ha mort ofegada a la piscina del complex esportiu Barri del Secà. Els serveis de socorrisme no han pogut fer res per salvar la vida de la menor. Es tracta de la quarta víctima mortal banyista a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. A Barcelona, l'esvoranc del Putxet ha provocat per les obres de la línia 9 del metro ha obligat a 85 veïns de 8 blocs de pisos a passar la nit fora de casa. El forat originat a causa de les obres per un moviment de terres fa 8 metres de diàmetre i els bombers han estat tota la nit injectant formigó. En plana econòmica, us comentem que Aena ha adjudicat la redacció del pla director de l'aeroport del Prat i la seva avaluació ambiental per 2,68 milions d'euros. L'adjudicació del projecte és el pas previ per poder desenvolupar l'ampliació de la infraestructura.
5: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
2: La 7:29, els esports. José Agustín Gómez, bon dia.
9: Bon dia. L'Espanyol tanca la seva segona incorporació, el lateral esquerre neerlandès Harman, que arriba cedit del Burnley i serà presentat aquest migdia a l'RCD Stadium. El filial blanc i blau ja té nou entrenador, Sergio García. L'històric exfutbolista espanyolista torna al club perico signant per 2 temporades. El bàsquet Girona jugarà per primera vegada a la seva història una competició internacional. Serà la FIBA Eurocup de la propera temporada i el davanter italià Davide Gavioli signa per l'equip d'hoquei patins del Futbol Club Barcelona fins al 2028.
2: Eren els esports amb l'Albert Terranz. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
10: Son las 7:30 de la mañana, son las 6:30 de la mañana en Canarias. Escuchamos el consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
11: Al dolor que aparece sin avisar, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma.
12: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Onda Cero Barcelona, 93.5 FM.
1: Si vives en la provincia de Barcelona y tienes los 15 puntos del carnet, vente a la Mutua y te haremos una oferta que ocurre una vez en la vida. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
2: Acomiadem la temporada del Liceu amb Falstaff, la gran comèdia de Verdi. Una òpera divertida i plena d'embolics. Vine al Liceu del 9 al 19 de juliol. Si estarà fresquet. Entrades a liceu.cat.
3: ¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o con los administradores? No dude en consultarnos. En Cabedo Abogados y Economistas encontrará a su disposición un equipo de juristas, economistas y auditores con amplia y acreditada experiencia que le asesorará en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos también una gestión contable y laboral. Llámenos al 93 495 1661. 93 495 1661. Con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia. O en cabedo.com.
4: Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
5: ¿Esto refleja una transformación real del mercado laboral o estamos ante una burbuja de determinados sectores? Empezamos fuertes, Pedro.
6: Es evidente que estamos ante una transformación estructural y eso hace que, bueno, pues esas competencias sean críticas. Como hay una demanda, pues eso hace que evidentemente suban los salarios, ¿no? Como es normal. También es importante incidir que Barcelona es un hub estratégico importante. Barcelona ahora mismo tiene más de 200 hubs tecnológicos con más de 46.000 profesionales trabajando en esa vía y un impacto de más de 4.000 millones.
4: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. A Onda Cero, les notícies de Catalunya. L'actualitat en dos minuts.
7: Què tal? Bon dia, Barcelona. L'esvoranc del Putxet provocat per les obres de la línia 9 del metro ha obligat 85 veïns de 8 blocs de pisos a passar la nit fora de casa. Ferran Cuixart, bon dia.
8: Bon dia, sí. Els veïns de 93 pisos dels carrers Rubinstein, Teodora la Madrid i Sant Gervasi de Cassoles han hagut de passar la nit fora de casa per precaució. El forat, originat, recordem, a causa de les obres de la tuneladora de la línia 9 del metro de Barcelona per un moviment de terres, feia 8 metres de diàmetre i els bombers han estat tota la nit injectant formigó. Avui al matí es valorarà la situació per decidir si cal mantenir aquesta mesura. Escoltem la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
9: Els tècnics estan centrats en el bombament de formigó, per tant, en assegurar aquesta cavitat i avaluar, i amb la lectura dels sensors, veure efectivament si ja es procedeix o no al reallotjament de les famílies.
8: Assegura també que han estat en tot moment monitoritzant i comprovant els fonaments i que s'ha ofert assistència habitacional als veïns. Pel que fa a la tuneladora, segueix, afirma, en actiu i assegura que no hi ha risc davant la intranquil·litat dels veïns.
7: La Fundació Arrels alerta que cada vegada hi ha més persones vivint al carrer i assegura que la situació s'està cronificant. L'entitat detalla en el seu informe anual que dels gairebé 700 encastats, només un de cada quatre té expectatives de tornar a viure en un habitatge. La directora de l'entitat, Beatriz Fernández, ha parlat al programa La Ciutat d'un de Cero, a Udal Sanz.
10: Fernández adverteix que en els últims 6 mesos han augmentat les persones que viuen al carrer i que, en canvi, han disminuït les persones que troben una solució al problema. De fet, la meitat dels encastats està a l'espera per anar a viure un allotjament temporal. Respecte a les causes, la Fundació atribueix a la pèrdua de l'habitatge, juntament a les migracions, com les dues principals vies d'entrada al carrer. Vist aquest escenari, Beatriz Fernández, directora d'Arrels, creu que la problemàtica del sensellarisme s'ha de tractar de manera urgent i des d'una perspectiva global.
11: S'ha de tenir una visió transversal i que impliqui no solament a el que són serveis socials, sinó també a altres departaments, i no únicament a nivell d'Ajuntament, sinó també a nivell de Generalitat i fins i tot d'Estat.
10: Fernández també apuntava a abordar el sensellarisme primerenc i a garantir l'accés a l'habitatge estable com a mesures per reduir la cronificació. La Fundació Arrels va comptabilitzar l'any passat a Barcelona 4.800 persones sense llar, de les quals gairebé 2.000 dormien al carrer.
7: La secció de violència contra la infància i l'adolescència del Tribunal d'Instància de Barcelona ha decretat presó provisional sense fiança per a l'home detingut dissabte per la mort a trets d'un adolescent de 15 anys al parc de la Pegaso de la capital catalana fa uns dies. D'aquesta manera, el tribunal ha avalat la petició de la Fiscalia. La causa està oberta per homicidi i, tot i que encara s'investiguen les circumstàncies del crim, els Mossos tenen clar que no va ser una mort accidental, sinó que el menor va ser víctima d'una acció directa contra ell. Canviem de qüestió. Els plans d'Aena per modernitzar i ampliar l'aeroport del Prat tiren endavant. El gestor aeroportuari espanyol ha adjudicat per 2,68 milions d'euros els treballs per redactar la revisió del pla director de l'aeròdrom barceloní i la seva avaluació ambiental, incloent-hi l'impacte sobre els espais protegits de la Ricarda i el Remolà. L'adjudicació se l'ha endut al conglomerat d'empreses Mott MacDonald Spain i Dom Consultoria i té l'encàrrec de definir la planificació futura de la infraestructura amb un termini màxim de 5 anys. I un últim apunt, sàpiguen que l'Ajuntament de Figueres ha expulsat del mercat de fruita i verdures una parada que havia comès 9 infraccions en un any i acumulava sancions per valors de més de 10.000 euros. Entre les infraccions comeses, ocupar més espai del que tenia concedit, exposar les mercaderies fora de lloc assignat o incomplir els horaris de descàrrega, venda i desmuntatge.
0: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya.

0: també a Sant Cugat i Cerdanyola, hi ha retencions en sentit nord. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: La previsió del temps ens anuncia per avui un dia molt assolellat en aquest punt àlgid de calor d'aquesta setmana. Molta atenció perquè les màximes a l'interior poden arribar als 42 graus i als 34 al litoral. Farà molta calor, així que molta precaució.
2: Es de Uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: La calor ens fa estar atents als incendis, aquests incendis d'aquests darrers dies que estan tenint lloc a Catalunya. De moment, el foc que continua generant més preocupació és el de Sant Manat, al Vallès Occidental, que segueix actiu i ja ha cremat unes 200 hectàrees. Caldrà veure el comportament del foc durant aquest dimecres, que es preveu especialment calorós i que dificultarà les tasques sobre l'incendi. Ho ha explicat fa uns minuts el cap d'intervenció de l'incendi de Sant Manat, Eduard Martínez.
3: L'incendi, en aquests moments, el tenim actiu. És un incendi doncs, que abans d'ahir va cremar moltíssima intensitat, llençant focos secundaris massius a distància. Això vol dir que fora del perímetre de les zones que ja s'han treballat, no descartem que tinguem nous conats d'incendi, com ja va succeir ahir mateix.
1: També, segons ha explicat Martínez, l'incendi encara no s'ha pogut donar per estabilitzat per la dificultat de treballar en aquest terreny.
3: Encara tenim zones inconexes del perímetre que no hem pogut tancar, perquè és una zona molt pendent, molta vegetació i de molt difícil accés.
1: L'evolució durant el vespre d'ahir va permetre, això sí, aixecar el confinament a 5 de les 7 urbanitzacions afectades pel foc. Per tant, es manté la restricció per unes 3.000 persones al Farell i Sant Sebastià de Montmajor, al terme municipal de Caldes de Montbui. Pel que fa a la resta dels incendis, un altre que en aquest cas ja està estabilitzat és el de la Noia. Els bombers confien en poder-lo donar per controlat aviat, ha cremat 500 hectàrees i ahir a la Pobla de Claramunt es va aixecar el confinament que afectava més de 30.000 persones. Pel que fa a la resta dels focs, el de Torrefeta i Florejacs a la Segarra i el de Savallà del Comtat a la Conca de Barberà i el de les Gavarres, al Baix Empordà, s'han pogut donar per controlats. L'incendi de la Segarra ha deixat un balanç especialment dur per al sector agrari, amb 800 porcs morts en una explotació ramadera i desenes d'hectàrees de cereal calcinades. Doncs a tot això, avui entrem en la pitjor jornada de l'onada de calor a Catalunya, un fet que dispara encara més el risc d'incendi al territori. Els agents rurals han actualitzat el mapa del Pla Alfa, avisant que el risc d'incendi a tot Catalunya i amb restriccions a l'accés a 7 espais naturals, que són la Baronia de Rialb, el Montsec d'Ares, Montsec de Rubies, Ribera Salada, Sant Llorenç del Munt i l'Ubac, les Gavarres i Montserrat. Hi ha 214 municipis de 4 comarques que es troben en el nivell 4 del Pla Alfa, al màxim, que prohibeix totes les activitats falleres i amb foc i també les que comportin material pirotècnic. A més, es recomana no fer tasques de sega entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda.
2: Más de uno Catalunya.
1: Aquesta tarda, la Generalitat i els alcaldes afectats per l'incendi de les Gavarres, en què es van cremar més de 2.000 hectàrees, es reuniran al Palau per analitzar els danys, línies d'ajuda i mesures per evitar que un incendi com aquest es torni a repetir. Boscat, la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals, adverteix que la manca de gestió forestal és un denominador comú a Catalunya i que calen més recursos i personal per revertir la situació. En una entrevista a la ciutat d'Onda Cero, el seu gerent, Jordi Terrades, també ha lamentat els atacs que reben per part d'algunes entitats ecologistes.
4: És molt habitual que quan estem treballant en els boscos, estem fent gestió forestal, estem estassant, estem tallant els arbres, estem aclarint els boscos, hi hagi moltes queixes per part de la població. Hi ha una criminalització d'aquest tipus de treballs. Però la paradoxa és que moltes d'aquestes persones, quan veuen un incendi, els fa molta pena que el bosc es cremi.
1: Pel que fa a l'origen del foc, el govern assegura que l'empresa subcontractada, les Gavarres, coneixia perfectament la normativa per evitar incendis i els protocols a seguir quan s'activa el Pla Alfa. El Departament de Territori tindrà aquesta setmana tota la informació requerida a la UTE, però la consellera Sílvia Paneque deixa en mans de la justícia les possibles responsabilitats sobre l'ús de la radial per part d'un treballador.
5: Serà la via judicial la que haurà d'esclarir i determinar els diferents nivells de responsabilitat. Aquí nosaltres doncs, hem de tenir aquesta prudència i esperar que es desenvolupi aquest treball jurídic.
1: Pane, que s'ha mostrat disposada a compareixer en el Parlament per donar explicacions, tal i com reclama l'oposició. I aquesta oposició, mentrestant, qualificada pulvori als boscos de Catalunya per la densitat de la massa forestal, la manca de neteja i la falta de pagesia.

0: Tot plegat fa un còctel en el qual si afegim també doncs, que la pagesia, la gent del món rural, com que no se'n surt, com que no es guanya la vida, ha d'abandonar les seves terres i la seva feina, doncs això fa que tinguem un país descuidat i un país que és un autèntic polvorí.
1: Catalunya necessita passar de una política reactiva a una autèntica política de prevenció. Necessitamos una política responsable basada en la realitat del territori i no en el fanatisme climàtic.
2: Paraules de Salvador Vergés de Junts i Lorena Roldán del PP. I un últim apunt, sapiguen que a Barcelona l'esvoranc del Putxet ha provocat per les obres de la línia 9 del metro ha obligat 85 veïns de 8 blocs de pisos a passar la nit fora de casa. Els veïns de 93 pisos dels carrers Rubinstein i Teodora la Madrid han hagut de passar la nit fora de casa per precaució. El forat, originat ara, dèiem, a causa de les obres de la tuneladora de l'ILA 9 per un moviment de terres fa 8 metres de diàmetre i els bombers han estat tota la nit injectant formigó. Avui al matí es valorarà la situació per decidir si cal mantenir la mesura.
3: Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls, Quadis Autolica, concessionario Mercedes-Benz i Labito Furgón patrocinen los deportes.
2: Les 8 i 27, els esports, Albert Terram, bon dia.
4: Bon dia, l'Espanyol tanca la seva segona incorporació, el lateral esquerre neerlandès Harman, que arriba cedit del Burnley i serà presentat aquest migdia a l'RCD Stadium. El filial blanc i blau ja té nou entrenador, Sergio García, l'històric exfutbolista espanyolista, torna al club perico, signant per dues temporades. El bàsquet Girona jugarà per primera vegada a la seva història una competició internacional. Serà la FIBA Eurocup de la propera temporada i el davanter italià Davide Gavioli signa per la equip d'hoquei patins del Futbol Club Barcelona fins al 2028.
5: Pues me he comprado un hábito de Mercedes-Benz con tecnología avanzada.
6: ¿Ah, sí? ¿Y qué más?
5: Y gran volumen de carga, y puertas correderas, y cámara de aparcamiento 360 grados, y acuerdos de servicio ServiceCare.
6: Pues sí que había más.
5: Con Mercedes-Benz, tu Vito es solo el principio. Llévatela y haz que tu negocio nunca pare.
7: Ven a Quadis Autolica, concesionario Mercedes-Benz, o entra en mercedes-benz-quadisautolica.es.
2: En cultura, la Sagrada Família i el recinte modernista de Sant Pau han inaugurat l'exposició conjunta La Sagrada Família i l'Hospital de Sant Pau, una memòria viva. La mostra posa en valor el vincle entre tots dos espais a través de l'eix de l'Avinguda Gaudí i aprofundeix en la seva relació amb el barri i la ciutat. L'exposició inclou 7 cups expositius, un espai introductori a l'Hospital de Sant Pau i diverses instal·lacions informatives al llarg del recorregut. La mostra és gratuïta i es podrà visitar fins al 15 de novembre. I en plana musical, avui comença el Festival Cruïlla amb grans noms com Sencerna i Helsi.

0: La nova edició del festival s'allargarà fins l'11 de juliol. El certamen combinarà música, arts i comèdia durant 4 jornades i reunirà artistes internacionals i de l'escena local com Pixies, David Byrne i Rigoberta Bandini. El Cruï ja torna així a convertir-se en una de les grans cites musicals de l'estiu a Barcelona. Doncs arribem així al final d'aquest informatiu amb Juan Carlos García, el control tècnic. Que passin molt bon dia.
1: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
2: Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: Vente a la Mutua y te haremos una oferta que ocurre una vez en la vida. Llama al 91 555-5555. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
1: Acomiadem la temporada del Liceu amb Falstaff, la gran comèdia de Verdi. Una òpera divertida i plena d'embolics. Vine al Liceu del 9 al 19 de juliol. Si estarà fresquet. Entrades a liceu.cat.
2: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
3: Ets empresari i necessites liquiditat? Si tens propietat, a Barna Crèdit t'oferim el finançament que necessites amb un tracte personalitzat i fet a mida. Barna Crèdit, som la teva banca alternativa. Truca al 934 87 13 24 o visita barnacredit.com. Barna Crèdit, solucions ràpides i efectives.
4: ¿Peligran tus vacaciones porque no has encontrado tu nuevo coche? Ven a vernos a Mundiauto. Berlinas, familiares, todoterrenos, deportivos, todos ellos esperándote en Mundiauto. Vehículos de ocasión, seminuevos y kilómetro cero totalmente revisados que podrás adquirir al instante para que disfrutes ya de tus vacaciones. También compramos tu vehículo. Mundiauto en el Prat de Llobregat o mundiauto.com.
5: Este verano, Cerdeña sí o sí. Con Grimaldi Lines tienes un 30% de descuento en tu billete de barco. Aprovecha y reserva ahora. Viaja a tu manera con Grimaldi Lines.
6: A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
7: Temps ara pel Ciutat Solidària, temps per donar veu a una entitat amb finalitats solidàries i conèixer el seu origen i la tasca que porta a terme. Coneixem l'associació Espit,
8: que és una associació de Lleida que treballa per afavorir la qualitat de vida de les persones, especialment aquelles amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat social, oferint a aquestes persones eines i suports centrats en això, en els individus, i que afavoreixen el seu desenvolupament integral.
9: Espit va néixer en un conjunt de persones amb discapacitat, precisament, van decidir reivindicar i treballar pels seus propis drets. Llavors, a partir d'aquí, l'entitat ja ha començat a fer gestió de serveis, cobrir totes les necessitats de les persones amb discapacitat i vulnerabilitat social.
6: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
10: Bon dia. Avui dimecres a Catalunya continua la calor amb intensitat i també les altes temperatures. Es manté l'avís vermell i perill extraordinari a la depressió central de Tarragona amb màximes que podrien arribar als 44 graus. També marcaran els termòmetres més de 40 graus a zones de Lleida, de l'Empordà i de la depressió central de Barcelona. S'esperen màximes de 33 graus a Tarragona, 34 a Barcelona, 41 graus a Girona i 42 a Lleida. Avui serà un dia de sol predominant el cel clar. Durant la tarda al Pirineu, núvols d'evolució amb possibles ruixats i tempestes. Bufa vent fluix de component sud. És una informació d'AEMET.
6: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Terrán.
11: En el 90 todavía existía la confianza con el protagonista, porque el trato era directo.
12: Tú podías tener un contacto más estrecho con los jugadores porque el contacto era real. No había una separación impuesta por los clubes, por las competiciones, como existe hoy en día. Muchas veces bromeábamos de que nosotros pasábamos más tiempo con los jugadores que nuestras propias familias.
11: ¿Quién inventaría los departamentos de comunicación, Duro?
13: Vamos a ver, eso empezó en la parte, en la punta de la pirámide, quiere decirte que al final eso era una tendencia importada de fuera que los grandes clubes desde un primer momento quisieron controlar.
14: Se intenta controlar el mensaje, se intenta controlar al periodista y a partir de ahí pues viene el alejamiento, empieza el alejamiento físico para controlar el flujo de información y quién y cómo la da.
6: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Barcelona.

0: Alquilar. Podrás usar los recursos de tesorería en otras áreas importantes de tu negocio. Así puedes estar actualizado y renovarte sin preocuparte de perder la liquidez de tu empresa. Recuerda, alquila tu equipamiento y tecnología. Infórmate en grenke.es.
1: ¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o con los administradores? No dude en consultarnos. En Cabedo Abogados y Economistas encontrará a su disposición un equipo de juristas, economistas y auditores con amplia y acreditada experiencia que le asesorará en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos también una gestión contable y laboral. Llámenos al 93 495 1661. 93 495 1661. Con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia. O en cabedo.com.
2: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
3: Òpera a la ràdio. Un viatge més enllà del taló amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu.
4: A la ciutat volem apropar-vos a la música del Gran Teatre del Liceu i per això ens visita un dia més el seu adjunt, el director artístic, el Pol Avinyó. A veure, Pol, l'altre dia em vas deixar moltíssimes ganes de seguir descobrint la nova temporada del Liceu.
5: Després de la Bohème ve un supertítol que inicia un llarg camí de 4 anys. Un títol que sona així. Això és Das Rheingold, L'or del Rin, de Richard Wagner.
4: Cada temporada fareu una òpera de les quatre que són tot l'anell?
5: Sí, tota la tetralogia són quatre òperes, Rheingold, Valkyria, Siegfried i Capvespre als Déus, i inaugurem aquesta nova producció conjuntament amb l'òpera de Múnich, i nosaltres fem el pròleg de la tetralogia, aquest Rheingold, el mes de febrer.
4: Que emocionant, tota aquesta trajectòria.
5: Barcelona wagneriana.
4: Oh, m'encanta, m'encanta.
2: Òpera a la ràdio, amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu. Escolta-la al web d'Onda Cero Catalunya.
6: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
7: A Girona, aquests dies, exposició d'Andy Warhol a Takashi Murakami amb una mirada contemporània a la cultura pop. Del 3 al 5 de juliol, a Vilanova i la Geltrú torna al Vida Festival amb concerts enmig de la natura. Del 3 al 4 de juliol, a Camp de Bànol, Fira de les Espelmes amb parades i ambient nocturn. A Girona, taller de ratafia per descobrir com es fa aquest licor tradicional. I acabem el Penedès, concert de l'Orquestra Simfònica de Terrassa amb repertori clàssic i contemporani.
6: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
8: De Jumanji, el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències, també. És a dir, si perden la vida allà, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida, al final, les coses tenen conseqüències...
6: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
9: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues, i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real. No? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé, i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el cap-treball també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que dèiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món. No?
6: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Onda Cero Barcelona, la teva ràdio.
10: Más de uno en Onda Cero, donde el Sina.
11: A ver, el semáforo verde de What If esta semana, ¿cuál es, Emilio?
12: Venga, vamos con el verde. A ver, Yo quería hablar hoy de videojuegos, ¿vale? No me va a dar para explorar en profundidad lo que quería tocar yo, porque estamos teniendo un problema con los discos físicos, porque PlayStation va a dejar de hacer discos como tal.
13: ¡Qué drama!
12: Pero yo quiero terminar el programa en alto y quiero celebrar que quedan poco más de 4 meses para que llegue el Grand Theft

0: organització al Mediterrani i en altres contextos d'emergència. A través d'imatges, testimonis i materials documentals, la mostra repassa missions de rescat que han permès salvar més de 73.000 vides.
1: I a Lleida, el CaixaForum Lleidatà presenta fins al 26 de juliol Talking Brains.
0: Es tracta d'una exposició interactiva que convida a explorar com neix i evoluciona el llenguatge des del punt de vista del cervell. Aquesta exposició ens desvetlla la base biològica que comparteixen totes les llengües del món i ens endinsa en el sistema que modela el que pensem i el que som. Una experiència que ens apropa a la ciència del llenguatge de manera clara i fascinant.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La brúixola amb Lola Sorribes.
3: Hi ha nits en què el cel és molt clar i mirant amunt, a la lluna o a les estrelles, ens adonem de com de relatiu és tot plegat, que no deixem de ser una persona fent vida en una boleta minúscula que surt per l'espai.
4: Quan arribem a aquest estat de consciència, que dura uns minuts i després es dilueix amb el ritme rutinari que portem dins del cos, ens entra vertigen i una barreja de por i curiositat pel desconegut.
3: Fa ben poc ha publicat el llibre Mission Marte, on explica la que segurament és l'experiència de la seva vida, ara li preguntarem. Una obra que posa de relleu que no totes les científiques porten bata. Jennifer, què tal? Molt bona tarda, buenas tardes.
5: Hola, bona tarda, buenas tardes. Pues encantada de estar aquí, Lola, con vosotros. Sí que entender el pasado de Marte pues nos aproxima a entender la evolución de los diferentes cuerpos planetarios, ¿no?, del sistema solar y también del nuestro, de la Tierra. Entonces, al final, pues, ¿por qué nos interesa tanto Marte? Hay esa parte científica y luego también hay esa parte de la curiosidad, ¿no?, de lo lejano, de la aventura.
2: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, t'expliquem les claus de l'actualitat a Onda Cero Catalunya. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.

0: Onda Cero Barcelona, 93.5 FM.
1: Vols una escapada plena d'evasió i diversió? Et proposem descobrir...

0: Cero Catalunya, la informació esportiva. T'expliquem el més destacat en 2 minuts.
1: Bon dia. Argentina i Suïssa són les últimes dues seleccions que s'han classificat per als quarts de final del Mundial de Futbol. Els suïssos van eliminar ahir a Colòmbia la tanda de penals després que el temps reglamentari i la pròrroga acabessin amb empat a 0. En la tanda fatídica, els europeus es van imposar per 4-3. Suïssa s'enfrontarà a Argentina als quarts de final, ja que l'albiceleste es va imposar a Egipte per 3-2 en un partit boig on el combinat de Lionel Scaloni va haver de remuntar un 0-2. De fet, Argentina perdia per 2-0 al minut 79 amb gols de Yasser Ibrahim i Mustafa Zico. Però Cristian Romero va fer l'1-2. Messi va empatar i ja en el temps afegit Enzo Fernández va capgirar el marcador i va donar la classificació a Argentina davant l'emoció de l'exfutbolista del Barça.
2: Felicidad por haber conseguido el pase, por cómo lo hicimos. Se había puesto dura con el 2-0 y bueno, muy emocionante poder darle vuelta otra vez. Es una locura lo que hizo este grupo hoy en esta eliminatoria. Muy, muy feliz, muy contento que la gente pueda seguir estando, pueda seguir disfrutando del pase, lo que hacemos, y ojalá sigamos.
1: De fet, el propi Messi va fallar un penal quan el resultat era de 0-1 pels egipcis, els egipcis que es van queixar amargament de l'arbitratge. Bé, així les coses, ja tenim complets els quarts de final, són aquests: França-Marroc, Espanya-Bèlgica, Noruega-Anglaterra i Argentina-Suïssa. Els quarts començaran demà, ja que avui hi ha jornada de descans al Mundial. La selecció espanyola ha aterrat aquesta passada matinada a Los Angeles, a Califòrnia, per afrontar aquesta eliminatòria de quarts de final contra Bèlgica. El combinat de Luis de la Fuente s'entrenarà aquesta tarda a les instal·lacions del Carson Sports Park. L'Espanyol presenta avui el segon fitxatge per a la propera temporada, el defensa internacional neerlandès Quilinski Hartman, que arriba cedit fins a la final de temporada del Burnley anglès, club que també és propietat d'Alan Pace. El bàsquet Girona disputarà per primera vegada competició europea. El club gironí jugarà la pròxima temporada de la FIBA Europe Cup. I d'altra banda, avui es fa el sorteig de la primera fase de la Champions, en la que participa la sisa joventut. Avui es disputa la cinquena etapa del Tour de França entre l'Amemseman i Pau, de 158 quilòmetres de recorregut. El nou líder de la prova és Thorstein Trent, que li ha tret el mallot groc a Tadej Pogacar. L'etapa d'ahir en final a Foix va ser per Mats Pedersen.
0: Esports, informació i Onda Cero. La teva ràdio.
3: Avui a la ciutat anirem al cinema amb l'Eugenio Sácar per descobrir els escenaris de pel·lícula que apareixen a La Desconocida, el darrer treball de Candela Peña.
4: També parlarem de literatura, i és que s'acaba de presentar la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català, que es celebrarà del 18 al 27 de setembre a Barcelona. Acabarem el programa, com cada dimecres, anant al quiosc amb en David Cervelló i el seu cor de la ciutat per analitzar les portades de les principals revistes del cor.
3: Tot plegat, ja sabeu, sense oblidar l'actualitat més propera. Aquests i d'altres continguts són els que us esperen avui a la ciutat.
0: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
5: Avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Lina Gálvez, membre del grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates i presidenta de la Comissió de Drets de la Dona i d'Igualtat de Gènere. Benvinguda al Lideratges, Lina, com estàs?
6: Gràcies, molt bé.
5: Aquest període de sessions que se celebra en un context de retirada dels Estats Units de ONU Mujeres, com pot la Unió Europea assumir aquest paper de lideratge, no?, per compensar aquests retrocessos i garantir que l'agenda d'igualtat de gènere segueix avançant a nivell mundial?
6: Lo primero, manteniendo los fondos y este compromiso en la acción exterior, y que fondos que sepamos que lleguen a estas mujeres que lo necesitan y también a las asociaciones de mujeres que las apoyan, porque se estima que precisamente por esta retirada de los Estados Unidos puede ser que a lo largo de este año desaparezcan la mitad de las ONGs que trabajan en igualdad en el mundo. Estamos hablando de cifras espeluznantes.
0: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Onda Cero Barcelona.
7: En directo. Desde el Teatro Luis del Olmo de Onda Cero, Carlos Alsina presenta

0: A los chinos no les gusta el fútbol. A los cubanos tampoco.
1: Mujeres, mormones, putos y comunistas.
2: Mi padre hablaba cada 4 años. Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita.
3: Un saludo para los que están currando. O de vacaciones, pero en un atasco. Sorry. Bienvenidos al lugar de los 300 días de sol al año. A la ciudad que le gusta a la UNESCO y al palmeral más grande de Europa. Elche, oasis mediterráneo. Ni tan mal. Visite elche.com.
4: Colabora Turisme Comunitat Valenciana.
5: ¿Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ensenyem a detectar-les, contrastar fonts i entendre com funciona la informació al món digital. Alfabetització mediàtica i informacional, explicada amb rigor i llenguatge clar. 100%.cat, a Onda Cero Catalunya. L'espai que et fa pensar abans de compartir. Amb el suport del Departament de la Presidència.
6: Avui a la ciutat anirem al cinema amb l'Eugenio Sácar per descobrir els escenaris de pel·lícula que apareixen a La Desconocida, el darrer treball de Candela Peña.
7: També parlarem de literatura i és que s'acaba de presentar la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català que es celebrarà del 18 al 27 de setembre a Barcelona. Acabarem el programa, com cada dimecres, anant al quiosc amb en David Cervelló i el seu Cor de la Ciutat per analitzar les portades de les principals revistes del cor.
6: Tot plegat, ja sabeu, sense oblidar l'actualitat més propera. Aquests i d'altres continguts són els que us esperen avui a la ciutat.
8: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda amb Miriam Frank.
9: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
7: A Barcelona, el Palau de la Música Catalana acull fins al 20 de juliol l'exposició Ricard Vinyes, el Palau i la Música Catalana.
10: Organitzada per la Fundació Orfeo Català Palau de la Música, la mostra repassa la vinculació del pianista lleidatà amb el Palau i el seu paper clau en la difusió de la música catalana des de París.
7: A Tarragona, el CaixaForum acull fins al 26 de juliol Naufragis, arqueologia submergida.
10: Una exposició que mostra la diversitat i la riquesa del patrimoni subaquàtic català. En aquesta exposició podem observar la feina d'estudi, protecció i conservació que el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya du a terme des del 1992.
7: A Girona, a la Casa de Cultura, podeu gaudir l'exposició Open Arms, una missió a contracorrent.
10: L'exposició ofereix fins al 31 de juliol un recorregut immersiu pels 10 anys de tasca humanitària d'organització al Mediterrani i en els contextos d'emergència.
7: I a Lleida, el CaixaForum Lleidatà presenta fins al 26 de juliol Talking Brains.
10: Es tracta d'una exposició interactiva que convida a explorar com neix i evoluciona el llenguatge des del punt de vista del cervell. Aquesta exposició ens desvetlla la base biològica que comparteixen totes les llengües del món i ens endinsa en el sistema que modela el que pensem i el que som.
9: Apunta-t'ho a l'agenda. Tota l'actualitat en 10 minuts. Más de uno Catalunya. A les 7 i 20 i a les 8 i 20 cada matí, de dilluns a divendres.
11: Aquest dimecres seguim pendents de l'evolució dels incendis que estan afectant Catalunya aquests últims dies, en plena onada de calor. De moment, el foc que continua generant més preocupació és el de Sentmenat, al Vallès Occidental, ja que encara no s'ha pogut donar per estabilitzat i ja ha cremat 152 hectàrees. El govern assegura que l'empresa subcontractada Les Gavarres coneixia perfectament la normativa per evitar incendis i els protocols a seguir quan s'activa el Pla Alfa. Marcos Díaz, bon dia.
12: Bon dia, Montse. El Departament de Territori tindrà aquesta setmana tota la informació requerida a la UTE, però la consellera Sílvia Panequem deixa en mans de la justícia les possibles responsabilitats.
9: Onda Cero t'acompanya cada matí amb l'actualitat de Catalunya. Más de uno Catalunya, a les 7 i 20 i 8 i 20, amb Montse Valls. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
13: A Girona, fins al 23 d'agost, exposició La Botànica en l'Art, amb obres del Prado i una mirada a la natura dins l'art. A Barcelona, Petits Cinèfils dedica una sessió a la música i al ritme en el cinema d'animació. Al Penedès, mercat del préssec d'Ordal amb producte local i ambient gastronòmic. A Tortosa, del 26 de juny a l'11 de juliol, mostra de jazz amb concerts i activitats. I a Barcelona, el Festival Cruïlla, amb música en directe i artistes de tots els estils.
9: Apunta-t'ho a l'agenda. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir. Onda Cero, Punès, / Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya.

0: Doncs acabem d'escoltar Cacho Cacho d'Estopa, un dels grans èxits dels primers discs dels germans Muñoz, publicat l'any 1999. La cançó transmet aquella sensació d'anar sempre de pressa, d'accelerar sense mirar enrere i de viure la carretera amb intensitat. Una energia que avui ens serveix per parlar precisament de velocitat. I és que si teniu un patinet elèctric i passeu per Blanes, més val que aixequeu la mà de l'accelerador, perquè la policia local de Blanes ha estrenat un nou dispositiu per controlar la velocitat dels vehicles de mobilitat personal, i en especial els patinets elèctrics. L'aparell permet comprovar si el vehicle respecta el límit legal de 25 km/h i si ha estat manipulat per córrer més. Els primers controls d'aquest dispositiu policial ja han deixat xifres sorprenents. S'han detectat patinets que circulaven entre 60 i 90 km/h i fins i tot alguns que amb la capacitat d'arribar fins als 140. O sigui, és més aviat això, aquestes velocitats són més aviat per motos que no pas per patinets. I en cas que els agents detectin que el patinet supera la velocitat permesa o que ha estat manipulat, el conductor es podria exposar a una multa de fins a 500 euros o fins i tot la immobilització i la retirada del vehicle.
1: I ja no només això, el mal que et fas si vas amb un patinet a 90 km per hora, és que és una bestiesa.
2: A Barcelona es ficarien les botes, eh? Jo no m'ho pensaria.
1: No. Al final el Robert tindria raó, sí, amb els patinets.
0: Tant. Bueno, més d'un cop ha avançat un patinet.
1: No, és que és exagerada la velocitat aquesta. Vigileu, sisplau, sentit comú. Vinga, repte del dia, cançó calorosa. Ja se t'acaben, les opcions.
2: No,
1: jo
2: se m'acaben, no. Ahir vaig fer una miqueta de batch cooking.
1: Ah, vale.
2: I tinc algunes apuntades, com per exemple aquesta.
1: Què és això?
2: Bueno.
3: We're having a heat wave. A tropical
1: Robert Calvo abandona este cuerpo.
4: No, és que sembla de Nadal, sembla de Nadal.
2: Sí.
1: O dels anys 50, no sé, ja estic entrant.
2: Avui la cançó calorosa del dia, bé, la podríem posar quan parlem d'onades de calor, i especialment a la pregunta d'avui, perquè es diu directament Heat Wave, és a dir, onada de calor. És una cançó que la gran Ella Fitzgerald va publicar el 1958, dins del disc Ella Fitzgerald 5 de Irving Berlin Songbook. No es va trencar molt el cap amb el nom del disc, perquè ella interpretava temes escrits per Irving Berlin. Entre els quals hi havia aquest Heat Wave, una cançó que literalment diu que estem en una onada de calor tropical, però passa a explicar que aquesta onada de calor la provoca una ballarina que balla can-can de manera molt sensual i amb molt magnetisme, el que provoca, doncs, que pugi la temperatura entre
4: totes
2: els...
4: Estan sexualitzades.
1: Sí, ens queixem del reggaeton, però...
2: Aquesta minisecció ens està descobrint això, que moltes cançons, quan parlen de calor, no parlen de calor literal. No.
1: El repte seria que trobis una que parli de la calor.
2: Exacte. Sí. Aquí ja ho tindria bastant més
1: difícil. El Robert estaria orgullós de tu, Gerard.
2: Sí. I ara estarà més orgullós quan em donis pas a la pregunta del dia.
1: Ui. Ja veuràs.
2: He fet aquí un...
1: Què preguntes, l'audiència?
2: Doncs mira, ja sé que especialment aquest any estem parlant molt de la calor, però no podem deixar passar el fet que aquesta setmana estem entrant en una segona onada de calor quan apenas portem dues o tres setmanes mal comptades d'estiu. Una segona onada de calor que, a més, serà molt llarga. Els mapes indiquen que només hi podrà haver un petitíssim respir a finals de setmana, però que serà poc perceptible. Una onada tan llarga que alguns experts consideren que al cap i a la fi són dues encadenades. Per tant, avui preguntem per com afronteu aquestes onades de calor.
1: Què el trobes a faltar?
2: Trucadeta d'ull, el nostre... Faig lo de Robert, sal de mi cuerpo, no?
1: El trobes a faltar,
2: Sí, tots el trobem.
1: I com que no us tornaré a veure fins als finals d'agost, vosaltres...
2: Sí, doncs mira, és el meu petit homenatge al nostre estimat Robert Calvo.
1: Totalment.
2: Aviam, la pregunta és ben senzilla.
1: I que és un tamacle, tu.
2: Sí, que és un tamarro. La pregunta és ben senzilla. Com lluiteu contra aquestes altes temperatures, contra la onada de calor, tant a casa com també fora de casa, on evidentment estem més desprotegits? A casa hi ha els clàssics ventilador o aire condicionat, ventilació creuada, si en teniu a casa, tot i que amb aquestes temperatures l'aire que corre per casa és calentíssim. Sí. També hi ha qui es va fent dutxes ràpides d'aigua freda o els que ja van directament a posar el cap a la nevera o al congelador, si és que hi té espai. I al carrer la cosa és més complicada perquè no tenim aquests recursos. Hi ha qui porta gorra o els paraigües que fan de parasol, hi ha qui va amb el mini ventilador, hi ha qui va de refugi climàtic en refugi climàtic, o també hi ha qui va d'ombra en ombra com si fos un jugador de beisbol recorrent les bases. En fi, que avui us demanem que ens expliqueu com feu front a les altíssimes temperatures que ens estan deixant les onades de calor. Respostes amb notes d'àudio al WhatsApp del programa 676-760908. Com combateu la calor tant a casa com també fora de casa. 676-760908.
1: Jo sóc d'aquesta, eh? Al carrer vaig d'ombra amb ombra, sí, sí. I...
2: Jo l'altre dia que vaig patir moltíssim vaig haver de portar la Bruna al
1: físio
2: i a més amb pujada i amb una calor, no, no, anava ombra no. per ombra i...
1: Uf. No es pot aguantar. Vosaltres sí, com sí. ho feu, nois? Montse, tu què?
4: Jo no surto de casa.
1: I punt, i ja està.
4: No, no, a veure, si he de sortir, sí, intento... És que sobre el sol, sóc molt intolerant al sol. Ja. Em donen cops de calor de seguida, insolacions em donen de seguida i me'n va donar una, per exemple.
1: Què diu?
4: Sí, a veure, que, o sigui, vull dir, que hi ha graus d'insolació, llavors va ser el grau 1, no passa res.
1: Marejareta...
4: Ah, exacte, no. I vaig dir, me voy pa casa, chicos, no passa nada. Però...
1: És que entre setmana no has de sortir de casa.
4: Ja, ja, ja.
1: De la feina no, a casa, dir, a casa
4: mala,
1: de la feina.
4: Mala idea sortir
1: però
4: una sants, tarda.
1: Però com que sempre esteu de festa, doncs clar.
4: Va, perquè un dia anem a prendre algú fresquet, però passar aquesta calor va ser pitjor. Va ser pitjor.
1: Doncs mica, com ho feu vosaltres? Ens ho expliqueu i així també ens doneu idees. Notes de veu al 676-760908. Mentrestant, Montserrat, passem la tòlica.
4: Som-hi.
1: I és que un dia més estem molt pendents dels incendis i de les altes temperatures.
4: Sí, els bombers continuen treballant intensament en un escenari de focs simultanis i el que més preocupa és el de Sentmenat, que continua actiu. Ara mateix hi ha 92 dotacions terrestres i 9 mitjans aeris intentant controlar les flames. Mentrestant, l'incendi de l'Anoia està estabilitzat, mentre que el del Segrià, la Bisbal d'Empordà i el de la Conca de Barberà ja es troben controlats. Tot això en un dia de molta calor, arribem al moment més àlgid de l'onada del juliol, el termòmetre pot assolir els 42 graus a l'interior i els 32 al litoral. Segons dades de l'Institut de Salut Carles III de Madrid, gairebé 100 persones haurien mort a Catalunya com a conseqüència de la calor durant la primera setmana de juliol.
1: I en relació amb els incendis, Salvador Illa nega qualsevol negligència amb l'empresa subcontractada que treballava a les Gavarres.
4: El president de la Generalitat assegura que la companyia era coneixedora de les restriccions, mentre que Junts exigeix responsabilitats polítiques.
1: Marxem fins al Parlament de Catalunya. Marcos Díaz, bon dia.
5: Bon dia, Míriam. El cap de l'executiu defensa que s'arribarà fins al final per esclarir per què un treballador va fer servir una serra radial amb el pla Alfa activat a nivell 3. Salvador Illa deixa en mans de la justícia les responsabilitats que se'n puguin derivar, alhora que recorda que el protocol a seguir en aquests casos queda

0: recollit en el contracte. Des de Junts, en canvi, l'acusen d'amagar-se en tecnicismes. Escoltem el president català i la líder juntaïra, Mònica Sales.
1: S'ha posat a disposició judicial la persona que presumptament va cometre una, com a mínim, una imprudència, i s'ha de substanciar si a part d'aquesta persona hi ha gent que comés una imprudència. Això correspon al poder judicial, però el govern no comés cap imprudència, cap negligència.
2: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació, el govern també ho haurà de fer pel control que no va fer, la justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques. Perquè des de Junts, president, les hi demanarem i volem saber si les assumirà.
0: Els comuns, mentrestant, reclamen al govern anar més enllà de la gestió de les emergències i situar el focus en el canvi climàtic. Amb aquesta premissa, la líder parlamentària, Jéssica Albiach, insta el president a enterrar l'ampliació del Prat.
3: President, li demanem pel bé del país que surta dels anys 80 del segle passat. Ara mateix cap científic independent li recomanaria ampliar l'aeroport del Prat.
0: Salvador Illa ho ha descartat i ha reiterat que el projecte complirà amb criteris mediambientals.
4: Gràcies, Marcos Díaz. Acabem al barri del Putxet de Barcelona. Els responsables del govern i dels bombers de Barcelona mantenen avui una reunió amb els veïns de 5 blocs que han estat desallotjats per un esvoranc, recordem, provocat per les obres de la línia 9 del metro. Allà es troba el nostre company, el Ricard Jiménez. Ricard, bon dia.
5: Hola, què tal, Miriam? Molt bon dia. Doncs sí, com bé dius, aquesta reunió s'està donant a terme, o s'estava com a mínim donant a terme des de les 12 del migdia al Centre Cívic La Florida d'aquí del Putxet. Nosaltres, en mitjans de comunicació, no sabem exactament què els han comentat perquè en paral·lel han contraprogramat aquesta declaració institucional tant de la Generalitat com de l'Ajuntament de Drets Socials i també dels bombers. Precisament acaba de finalitzar fa uns moments i ens acaben de comunicar que els veïns i tampoc els propietaris dels locals podran tornar a casa seva ni reprendre els seus negocis fins com a mínim el dissabte. I aquí hi ha darrere un motiu tècnic, i és que a quarts de 10, quarts d'11 de la nit d'ahir es va finalitzar tota l'obra, tota la infraestructura que va patir danys, la van omplir de formigó per poder-la restaurar a poc, i paral·lelament hauran de fer un monitoratge hora a hora que com a mínim haurà de durar 3 dies. I és aquest el motiu pel qual no podran tornar a casa seva durant tots aquests dies, com a mínim, com comentàvem, fins al dissabte. Ho explicava més detalladament el director d'Infraestructures de la Generalitat fa uns instants, Ramon Ramírez.
6: Per això comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions, i per tant durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
5: Nosaltres, com us podeu imaginar, portem aquí des de primera hora del matí, hem pogut parlar amb veïns, hem pogut parlar també amb gent que té i que regenta molts negocis aquí al barri del Putxet, i la veritat és que regnava la incertesa perquè no sabien quan podrien tornar a casa seva. Tan sols dues persones, això sí que ho hem de dir, han requerit les ajudes dels drets socials per poder allotjar-se aquesta nit per part de l'Ajuntament. La resta dels veïns afectats seran prop de 200 persones aproximadament, han pogut reallotjar-se a casa de familiars, a casa d'amics o fins i tot a hotels d'aquí de la vora. Ara el que ens faltarà saber realment com han reaccionat els veïns a aquesta notícia d'última hora, i és que no podran tornar a casa seva com a mínim fins dissabte pel matí.
4: Gràcies, Ricard Jiménez.
5: Adéu, bona tarda.
4: Doncs aquesta reacció dels veïns l'explicareu al Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda. Montse Valls, gràcies.
7: A vosaltres.
4: Cada dia generem milers de dades com a usuaris de l'administració pública amb tràmits tan comuns com, per exemple, demanar una cita mèdica, donar-se d'alta al padró o pagar impostos. Tota aquesta informació acaba emmagatzemada en servidors que moltes vegades són fora d'Europa i que depenen de grans multinacionals tecnològiques. I el problema de tot plegat és que no sabem qui controla les nostres dades.
8: Per abordar aquesta problemàtica, el govern de la Generalitat ha anunciat la creació d'un núvol públic sobirà. Es tracta d'una infraestructura d'emmagatzematge pròpia perquè les dades de l'administració pública es puguin allotjar i gestionar des de Catalunya i sota la legislació europea. L'objectiu és reforçar la ciberseguretat, protegir millor la informació pública i reduir la dependència dels grans proveïdors tecnològics internacionals.
4: Albert Torre, secretari de Telecomunicacions i Transformació.

0: Informació Digital de la Generalitat de Catalunya. Què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Estem parlant d'un núvol públic sobirà. Explica'ns què és exactament això.
1: Bé, fonamentalment ja tenim tot un procés d'anar tenint aplicacions, modernitzant sistemes, les dades dels quals i també els diferents components d'aquestes aplicacions doncs els acostumem o bé a tenir en servidors, en núvols privats, diguem-ne, propis de la infraestructura de la Generalitat de Catalunya, o bé aquells que en diem núvol públic, és a dir, realment aquells que compartim no només la Generalitat, sinó altres organitzacions privades i que tenen, diguem-ne, les últimes característiques i funcionalitats i que habiliten la innovació. Ara bé, amb aquest núvol públic sobirà, el que fem és impulsar una nova modalitat de núvol públic amb les mateixes característiques d'innovació, de modernitat, però alhora amb uns nivells de seguretat i de resiliència majors perquè compleixen aquest nivell màxim de sobirania tecnològica que defineix la Unió Europea i que es pot exigir avui dia. I, a més, és una infraestructura amb uns serveis que estaran connectats a la xarxa de fibra òptica de la Generalitat de Catalunya. Per tant, això vol dir que les dades per viatjar en aquest núvol no sortiran de la infraestructura de la pròpia Generalitat.
2: I això, Albert, què suposarà per la ciutadania?
1: Doncs fonamentalment que podrem combinar aquesta transformació i millora dels serveis públics, que són tot el conjunt d'aplicacions, de serveis que presta la Generalitat a nivell digital i que són creixents, però alhora ho podrem fer en el marc d'aquest acord també d'autonomia estratègica tecnològica que afavoreix molt més el control sobre les pròpies dades i també la resiliència i la ciberseguretat en un món, a més, en el que tots ho sabem, el context geopolític fa doncs, que vinguem de 20 anys de globalització, però que al mateix temps ara, amb les tensions geopolítiques que hi ha, haguem de posar en la gestió de riscos el vector geopolític també en qualsevol decisió tecnològica que prenem, i més quan estem parlant d'aplicacions de sistemes i de serveis públics en l'àmbit de la Generalitat i, per tant, de Catalunya.
0: Es parla molt d'aquesta sobirania digital, però què significa exactament i per què cada vegada és més rellevant?
1: Significa diverses coses alhora, que estan en aquest acord de govern que hem aprovat. Significa, en primer lloc, més talent que pugui governar els propis serveis i operacions i operar-los aquí, des de Catalunya. Se'n parla poca vegades de talent quan parlem de sobirania tecnològica, però també és una part important. Vol dir també desenvolupar capacitats pròpies a nivell de Catalunya i a nivell de la pròpia Generalitat. Aquí, quan parlem de projectes com el projecte que vam llançar de comunicació, de comunicacions postquàntiques o quan parlem de tenir una xarxa de fibra òptica pròpia de titularitat pública, estem parlant de més resiliència, de més ciberseguretat. Significa també tot el que té a veure amb reforçar el control i que totes les aplicacions, serveis, sistemes que tenim a la Generalitat realment es governin i superin per part de talent intern o bé de proveïdors, diguem-ne, sota els que tenim un control i un model de relació com toca. Vol dir també a tenir en compte tot el que té a veure amb com evoluciona la normativa europea i tots els reforços de ciberseguretat i de sobirania pròpia que s'estan impulsant. I, per tant, això implica una política troncal a nivell de tot el govern de la Generalitat en allò que té a veure en els actius digitals de la Generalitat, que són molts. Fem 2,5 milions d'operacions d'administració digital al dia. Tenim 1.775 aplicacions, tenim 469 torres de telecomunicacions, més de 8.000 quilòmetres de fibra òptica. Tenim un conjunt, per tant, immens d'actius tecnològics que hem de saber gestionar avui dia, tenint en compte el context actual. Governar, diguem-ne, també vol dir gestionar aquests actius tecnològics, tenint en compte doncs, que sí, que aquestes tensions geopolítiques, com controlem aquests actius tecnològics, no és menor, sinó que és molt rellevant per l'impacte que això té en la seguretat digital i en aquesta resiliència que vol dir la capacitat de mantenir la continuïtat d'aquests serveis. Ho vam veure, per exemple, en l'apagada. Ens en vam adonar encara més de la importància que té aquesta gestió.
2: Albert, ens parlaves de ciberseguretat i és que quan pensem en dades és inevitable pensar en ciberdelinqüència. Com es garantirà que aquest núvol sigui segur?

0: Doncs perquè ja, en la definició del propi cloud públic sobirà que fa la Unió Europea, que és aquest marc que incloem també en la licitació, doncs ja es tenen en compte. Evidentment, ja tot el que són serveis de núvol basen el seu model de negoci, evidentment, en una altíssima, no?, seguretat, però és veritat que tenim riscos encara que en els models de cloud públic habitual, doncs, o dels hiperescalars que coneixem, doncs, requereixen per algunes aplicacions un nivell superior que aquí, en aquest nivell SIL 3 de cloud públic sobirà, s'exigeixen, no? És evident, tenim un tema que és increïble, que és que tenim l'any 2025, per exemple, 9.100 milions d'atacs dirigits contra els sistemes de la Generalitat per diferents vies. Afortunadament, diguem-ne, més de 7.000, diguem-ne, ja es van aturar, no?, de manera automàtica. Però això vol dir que tenim un focus importantíssim en tot el tema de la ciberseguretat, i el fet que aquest núvol públic estigui, a més, connectat a la xarxa de fibra òptica de la Generalitat fa que no hi pugui haver, diguem-ne, menys riscos, o que hi hagi menys riscos, també en el propi transport de les dades cap al centre que les computa i de tornada també cap al resultat final. Per tant, garanties en aquest cas, tot i que evidentment el risc zero no existeix, perquè són moltes les capes que hi ha a nivell de ciberseguretat i tenen a veure, doncs, tant amb la prevenció del que succeeix com també en tota la tasca que fa l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, no?, per realment monitoritzar, detectar, i en el moment que hi puguin haver incidents, doncs també fer una tasca, diguem-ne, d'acompanyament i una tasca de gestió d'aquests incidents. Tenir-ho aquí i connectat a la pròpia infraestructura de la Generalitat dona unes garanties superiors en aquest tipus d'aplicacions.
1: Ens quedem una mica més tranquils, doncs, amb el que acabes de dir, Albert. Escolta, aquest projecte només afectarà el funcionament intern de l'administració pública, o nosaltres com a ciutadans notarem algun canvi a l'hora de fer els nostres tràmits?
0: A nivell dels tràmits anirem notant canvis, no derivats directament del núvol públic sobirà, però sí de les capacitats a l'hora d'agafar aplicacions i serveis antics que tenen un deute tecnològic gran i que ara, amb tots els plans de transformació, doncs estem començant a impulsar, perquè hem de modernitzar les aplicacions i modernitzar les aplicacions, els serveis, que també acaben afectant en els tràmits i, per tant, acaben sent visibles en el ciutadà final dins de tot el marc de reforma de l'administració que estem impulsant, diguem-ne, des del govern. És necessari, no la podem entendre sense transformar aplicacions i sistemes utilitzant les capacitats del núvol públic, perquè ens donen més prestacions, perquè ens permet desenvolupar aplicacions, bases de dades, de forma molt més moderna, que són més escalables, que són més evolucionables que alguns dels sistemes i aplicacions, efectivament, que tenim a la Generalitat amb un deute tecnològic de fa molts anys. Per tant, el propi procés de transformació digital és el que acabarem notant, però si ho podem fer basats en el cloud públic sobirà, en aquest servei que alhora ens dona més seguretat i més resiliència per sota, diguem-ne, d'aquestes aplicacions i serveis, també la confiabilitat pròpiament dels serveis i la robustesa acabarà traslladant-se, evidentment, i és l'objectiu que tenim en la ciutadania. Progressivament, perquè la Generalitat té, evidentment, més de 2.000 tràmits actius, però estem posant un focus molt important en el que és la transformació d'aquests tràmits, no només a nivell tecnològic, sinó també a nivell de comunicació clara, a nivell d'anar refent la confiança en aquesta relació necessària entre la ciutadania i l'administració.
1: Albert Tort, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat de Catalunya, moltíssimes gràcies per ajudar-nos a entendre com aquest núvol públic sobirà ens ajudarà a mantenir segures les nostres dades. Gràcies.
0: Moltes gràcies.
2: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
3: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
4: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: A Onda Cero, la ciutat.
1: La investigació científica no entén d'estiu, de vacances ni de calor. Per això la Fundació Catalunya La Pedrera ofereix a 329 joves de secundària la possibilitat de participar en programes que els permetran fer recerca científica en entorns reals abans d'arribar a la universitat. Tot plegat a través de Joves i Ciència i del Barcelona International Youth Science Challenge. Per saber-ne més, tenim ja aquí preparat a l'estudi el Gerard Segú, que és el coordinador de programes de ciència de la Fundació Catalunya La Pedrera. Gerard, què tal? Molt bon dia.
5: Molt bon dia.
1: Quan parlem d'investigació científica, sovint pensem doncs, en universitaris o en investigadors consolidats. Com pot ser que nens i nenes de 15 a 16 anys o joves ja puguin formar part d'un projecte científic real?
5: Bé, una de les gràcies d'aquests programes és que permeten a joves amb molta motivació per la ciència, molt interès, perfils que ja realment tenen molt clara la seva vocació científica, doncs tenir oportunitats que són realment molt singulars per aquesta edat. És molt poc freqüent que joves de batxillerat o de quart d'ESO puguin tenir accés a les oportunitats que ofereixen els programes de la Fundació Catalunya Pedrera. Però és precisament aquests perfils de gent que ja tenen aquesta inquietud el que ens interessa, que puguin tenir aquesta activitat, aquesta experiència immersiva dintre dels entorns reals, tenir contacte amb investigadors professionals, amb joves més grans que ja estan estudiant o començant les seves carreres investigadores, perquè tinguin referents, perquè vegin en primera persona com és dedicar-se a la ciència i, per tant, puguem impulsar aquestes vocacions i orientar també el seu futur acadèmic i professional.
1: Quins canvis veieu en aquests joves de quan entren respecte a quan surten d'aquest projecte?
5: Doncs mira, una cosa que acostumem a fer és posar en contacte els participants actuals amb participants d'edicions anteriors i comparteixen molt l'experiència aquesta d'obrir molt la ment. Moltes vegades en aquestes edats els joves tenen clar que volen dedicar-se a alguna cosa i ho veuen molt enfocat i amb una mirada molt tancada cap a una cosa que els interessa molt. Tenir contacte amb la recerca real, amb els centres de recerca en professionals, els hi permet obrir molt la mirada. Entendre que el que els hi agrada probablement ho poden fer perfils molt diversos, o no és que ho puguin fer, sinó que la realitat demostra que quan vas a un centre de recerca sobre temes de biomedicina i trobes no només biòlegs o no només bioenginyers, hi trobes informàtics, hi trobes matemàtics, hi trobes doctores, hi trobes perfils molt diversos. No? Per tant, l'experiència els hi permet descobrir molt més del que s'havien probablement imaginat o havien construït en la seva idea bastant inicial del seu possible futur. No? Per tant, és motivar-los, és obrir oportunitats, obrir la mirada i òbviament també viure experiències que són molt inspiradores. No? Poder estar en laboratoris professionals als 15-16 anys, treballar conjuntament amb investigadors, no fent activitats de simulació, sinó fent el que fa a la pràctica una investigadora o un investigador en el seu dia a dia, és una inspiració molt, molt gran.
1: Aquests participants treballaran en àmbits com la intel·ligència artificial, la genètica, l'astrofísica o les tecnologies espacials. No sé si hi ha algun projecte d'aquesta edició que ens vulguis destacar, que et fa especial il·lusió.
5: La veritat és que quan nosaltres planifiquem tots aquests projectes de recerca, quan els anem a visitar, quan estem en contacte amb el dia a dia, jo m'apuntaria a tots, perquè realment si tens una mica d'inquietud científica, encara que a tu t'agradi molt el camp de la biologia, quan vas a veure el que estan fent els d'intel·ligència artificial, és al·lucinant. Quan veus que hi ha gent de física que està treballant amb coses que acaben tenint aplicacions en la biomedicina, doncs hi ha realment una connexió molt gran i un interès molt... És molt atractiu en totes les seves disciplines, no? Aquest any incorporem alguns projectes molt, molt, molt interessants en temes de medicina, per exemple, que és un camp en el que la Fundació Catalunya La Pedrera tenim molta oferta per joves que tenen interès en aquest camp. i iniciem alguns projectes nous amb

0: l'Hospital de Bellvitge, que se sumen els que ja tenim amb el Clínic, amb l'Hospital del Mar i amb els germans Trias i Pujol. Tenim projectes nous amb el Barcelona Supercomputing Center, tenim els tradicionals projectes amb molts dels centres de recerca de Barcelona que són molt potents i punters a nivell internacional i que ofereixen experiències que realment són espectaculars per a aquests joves.
1: I, de fet, des d'aquest dilluns Barcelona reuneix joves de més de 40 nacionalitats en el programa internacional de vocacions científiques de la Fundació. Què diu això del potencial de la nostra ciutat i del país que per atraure talent?
0: Diria que una de les... Per atraure talent a aquesta etapa, diguem preuniversitari, diria que a Barcelona i a Catalunya el primer és que tenim una institució, que és la Fundació Catalunya Pedrera, que ofereix aquestes oportunitats a aquesta edat. Això no és tan habitual a nivell internacional. El nostre programa internacional i els programes que fem habitualment a nivell nacional pels estudiants de Catalunya són bastant singulars a nivell mundial. Mm-hmm. Per tant, això és una cosa que ja permet que Barcelona i Catalunya es posicioni en aquesta etapa molt inicial del talent. Mm-hmm. Llavors, òbviament, la Fundació Catalunya Pedrera organitza aquests programes, però els podem fer també perquè tenim un ecosistema científic i de recerca molt potent i molt ben considerat a nivell internacional. Per tant, és una cosa de la qual també en podem treure pit, no? I el que acaba, aquesta combinació, acaba fent que joves que probablement en el seu futur dedicaran la seva carrera acadèmica i professional a l'àmbit de la ciència i de la recerca, ja des de la seva primera experiència rellevant científica, tinguin Barcelona o tinguin Catalunya, perquè fem projectes a centres que estan a diferents indrets de Catalunya, tinguin el nostre país doncs, com a referent de ciència de primer nivell. No? Per tant, el que estem començant a veure, perquè aquest any ja arribem a 10 anys del programa internacional que porta joves de tot el món durant dues setmanes a Barcelona, estem començant a veure que alguns mantenen contacte amb investigadors, amb centres de recerca d'aquí, i que, per tant, en algun moment doncs és molt probable que puguin fer connexions o fins i tot portar el seu talent cap a Barcelona.
1: Gerard Segú, coordinador del programa de ciències de la Fundació Catalunya a la Pedrera, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
0: Doncs un plaer, com sempre. Igualment, moltes gràcies.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.

0: Víctor Lozano, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, què tal? Com esteu?
0: A veure, ja tenim el quadre de quarts de final del Mundial.
1: Sí, com ja el tenim complert. Faltaven dues seleccions, sí. Doncs ja les tenim. Són Argentina i Suïssa. Ho van aconseguir ahir. Bé, ahir no del tot, perquè Suïssa va haver de recórrer els penals per eliminar a Colòmbia i es va allargar tant que al final el partit va començar el dimarts, però va acabar-se el dimecres. El temps reglamentari i la pròrroga van acabar amb empat a 0 i en la tanda fatídica els europeus van estar més encertats i es van imposar per 4-3. Quina emoció, això de les tandes de penals del Mundial, que fins i tot juguen...
0: Havien posat molt nerviosa.
1: Exacte, juguen dues seleccions que, a mi particularment ahir, doncs, Colòmbia i Suïssa no tenia més igual, no? Al final, tant de bo poguessin passar les dues. Per tant, no, tot i així ho vius amb molta emoció a casa, sí. I allà, en el meu cas, estava amb les meves filles, la típica juguesca, este lo falla, este mira, ui, vaya cara lleva, aquest no respira bé, te la caga, tal. I és molt maco, és una de les coses més xules del Mundial. 4-3 van guanyar els penals als suïssos, que no jugaven uns quarts de final del Mundial des de l'any 1954.
0: Ostres.
1: Precisament l'únic Mundial que ells han organitzat. Ja té la seva guassa. Escoltem el seu jugador, Ricardo Rodríguez.
2: Un partido muy intenso. Creo que podían ganar los dos. Creo que la suerte estaba un poquito de nuestra parte. Era un partido muy, muy intenso. Lo hicieron muy bien, pero creo que también nosotros competimos muy, muy bien. Al final, de penaltis, siempre hay un perdedor, un ganador, y ganamos nosotros.
1: Imatges molt tristes dels aficionats de Colòmbia. És que a Colòmbia sempre els hi passa el mateix, eh? No acaben de competir bé quan arriben els moments clau dels tornejos, sobretot del Mundial. Normalment s'han quedat a les portes dels quarts de final. En aquest sentit, m'agrada la reflexió que fa el seu futbolista, John Arias.
3: Algo nos faltó, que nos vamos precipitadamente a la Copa. Yo creo que ojalá Dios permita.

0: Que hoy sea un cambio en la selección, porque ya está bueno también de quedarnos siempre a la puerta. Nos falta hacer lo humanamente posible para llegar hasta allá. Creo que hicimos un gran mundial, pero no nos alcanza. Entonces nos vamos con un sinsabor, más que yo creo que con cimientos sólidos, de que algo tenemos que ajustar, algo tenemos que corregir, pero que vamos por un camino que más adelante, Dios permita, cosechemos cosas grandes, porque creo que nos lo merecemos ya.
1: Saps a qui tindrà com a rival Suïssa?
2: A qui?
1: Argentina.
2: Ui, victòria èpica, ahir d'Argentina. Que sí que es van passar nervis, tu.
1: Sí, sí, sí. Jo tinc molta mala sort en aquest Mundial perquè em perdo els millors partits.
2: No el vas veure?
1: No, però estava tornant amb avió.
2: Ostres,
1: vaig veure partidars. Vaig veure la primera part dins de l'avió, perquè va coincidir sí. Allò que entre que surt i no surt, la vaig veure sencera, però la segona no la vaig veure. Vull dir que me'l vaig perdre. És veritat que a la nit me'l vaig posar, quan vaig arribar després del partit de Colòmbia-Suïssa. Però bé, el cert és que, efectivament, va ser un partit increïble. Egipte guanyava 0-2. 0-2, al minut 80, faltaven 10 minuts. Va marcar aleshores Cristian Romero, va fer l'1-2. Abans havien marcat pel combinat egipci Yasser Ibrahim i Mustafa Zico. Però l'1-2 va ser molt ràpid, i havia temps per davant. Messi va empatar i en el temps afegit va marcar Enzo Fernández, provocant la bogeria dins la selecció al Biceleste, que per tant d'aquesta manera es va classificar de forma èpica. Messi va plorar, però molt després del partit, molt, quasi 40 anys, i encara li afecten aquestes situacions de...
2: Bueno, perquè sap que és l'últim mundial, potser,
1: sí,
2: no?
1: Potser sí, però bueno, tanta emoció i tal. Mostrava així la seva emoció després del partit.
3: Felicidad por haber conseguido el pase, por cómo lo hicimos. Se había puesto dura con el 2-0 y bueno, muy emocionante poder darle vuelta otra vez. Es una locura lo que hizo este grupo hoy en esta eliminatoria. Muy, muy feliz, muy contento que la gente pueda seguir estando, pueda seguir disfrutando del passe i el que fem, i ojalà sigam.
1: Estaven destrossats els egipcis, perquè és que ho tenien a la mà, faltaven 10 minuts, 11
2: Anem
1: minuts, miraven 0-2. Ells es van queixar amargament de l'arbitratge, especialment sí. Per dues jugades, un gol anul·lat per una falta prèvia amb decisió rigorosa i un penal no assenyalat a Salah, que per mi no és penal, però també és veritat que l'àrbitre va assenyalar un a favor d'Argentina quan el resultat era de 0-1 pels egipcis, però Messi el va fallar. Mustafa Zico va parlar fins i tot de torneig amañado, torneig arreglat, perquè el guanyi Argentina.
4: Es una injusticia. El árbitro no ha sido justo. Una injusticia clara y evidente. El árbitro ha conseguido que desperdiciemos el esfuerzo de un país entero. Estaba en nuestra contra desde el principio. No puede ser que nos vayamos así cuando íbamos ganando 2-0 Argentina. Este torneo está amañado.
1: El seleccionador egipci, Hossam Hassan, tampoc es va mossegar la llengua, no et pensis. Pasando.
5: El fair play,
6: de la FIFA se espera fair play y respeto. Y no ha habido ni fair play ni respeto. Nos han quitado un penalti. No se han molestado ni en ir a mirarlo al VAR. Luego nos han anulado un gol de manera muy extraña. Para eso sí que nos ha dado el VAR. La vida no es justa. Pero el fútbol tampoco es justo.
1: Així les coses, ja tenim complets els quarts de final, te'ls explico perquè els tinguis anotat. Vinga. I també la nostra audiència. França-Marroc, partidars, Espanya-Bèlgica, superpartidars, Noruega-Anglaterra, megapartidars, i Argentina-Suïssa, supermegapartidars. Els partits, però, no comencen a disputar-se fins demà, que serà el França-Marroc. Avui hi ha jornada de descans al Mundial, ja va bé que ens deixin descansar una miqueta. Espanya, per cert, ha arribat aterrat aquesta passada matina de Los Angeles, a Califòrnia, on començarà a preparar el duel de divendres contra Bèlgica.
2: Vinga, més apunts de l'actualitat esportiva. Vinga.
1: Ràpidament, l'Espanyol presenta avui el segon fitxatge per la propera temporada. Atenció al defensa neerlandès, no perquè sigui bé, bo o dolent, la veritat és que el conec ben poc, és pel nom Kilidinschi Harman.
2: Com?
1: Ja es diu Kilidinschi Harman. Arriba a cedir fins a final de temporada al Burnley anglès. El club blanquiblau també ha anunciat que el seu exjugador Sergio García serà l'entrenador del filial les dues pròximes temporades. Dos apuntets de bàsquet. El bàsquet Girona disputarà per primera vegada competició europea. Serà la propera temporada la FIFA Eurocup. Avui sorteig de la Champions League. Participa la sisa Joventut i avui es disputa la cinquena etapa del Tour de França entre la Nemesan i Pau, de 158 quilòmetres de recorregut. El nou líder de la prova és Thorstein Traen, que li ha tret el maillot groc a Tadej Pogačar. L'etapa d'ahir en final a Foix va ser per Mats Pedersen.
2: Víctor Lozano, com portes el tema del calor, tu?
1: M'adapto bastant bé, però realment reconec que fins i tot gent que accepta bé la calor com jo ho estem passant malament. Està...

0: Un dimecres més anem al cinema. Avui paga les crispetes l'Eugeni Osàcar, professor del CET i autor de Barcelona, una ciutat de pel·lícula. Eugeni, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia i calorós dia.
0: Bé,
1: ho porto com ho puc portar, és a dir, al final, què vols fer?
0: Resignació.
1: La calor que tenim, la tenim, i fins i tot venint amb moto fa calor. Deixes la moto i se t'enganxa l'asfalt.
0: Mira, una bona alternativa per no passar calor és anar al cinema o quedar-se a casa veient una sèrie,
1: sí,
0: una
1: tant,
0: pel·lícula...
1: Sí, i tant. Ja s'ha de buscar alternatives com pugui estar fresquet.
0: Vinga, quina pel·lícula ens convides a veure?
1: Doncs La desconocida.
0: Molt bé.
1: Una pel·lícula, diguem-ne, un thriller espanyol,
0: sí,
1: que està dirigit pel Gabe Ibáñez i que adapta una novel·la homònima que van escriure la Rosa Montero i l'Olivier Truc. I està protagonitzada per la Candela Peña, el Pol López i l'Anna Ruja.

0: Expliquem una miqueta l'argument, sí, sense fer diem,
1: spoilers. Perquè a vegades se'ns oblida, com ho donem per fet just abans de parlar, que està produïda per mateix Netflix. Exacte. I que la va estrenar directament a la seva plataforma el passat 5 de juny. I ara sí, perquè a vegades, com ho comentem abans, just abans de començar, donem per fet i l'altre ja vaig dir que no sé, després
0: no
1: ho vaig,
0: dit, no,
1: després vaig escoltar, vaig veure que sí, però sempre em queda el dubte. Doncs dèiem, està a Netflix, ara fa just un mes, i

0: per arribar als 8 capítols, i a vegades comencem aquells flashbacks i a parlar de personatges que, bueno, aquí va directe al tema. És un thriller bàsicament psicològic, fosc, abocador i fins i tot, podríem dir, apassionant, en aquest sentit, no? El que té, com sempre fa una mica la factoria Netflix, és començar d'una manera molt impactant, i per tant comença, que això ho podem dir-ho perquè és la primera seqüència, comença amb una seqüència d'aquelles que enganxa, que és el que diu Netflix: si al minuto no enganxo la gent, doncs llavors s'ha de posar una seqüència. Veiem una noia, que en concret és l'Anna Rujas, que la troben lligada, i evidentment amb signes clars d'aquesta torturada, dins d'un contenidor. No sabem a on, al cap d'un moment sabem que aquest contenidor està al port de Barcelona, i a partir d'aquí, doncs, ella no recorda res, no sap qui és, i llavors, per tant, la pel·lícula, diguem, va d'alguna manera aclarint, fins a cert punt, no només qui és ella, sinó per què estava en aquesta situació. Sí.
1: Què, comencem?
0: I escolta, no, bàsicament ho dic per lligar una miqueta, i en aquest sentit, diguem que la investigació la porta, en podríem dir-ne, un tàndem curiós.
1: Sí, més no.
0: Un tàndem curiós. Jo deixo-ho així, la gent ja ho veurà. Hi ha una sergent dels Mossos d'Esquadra, que és l'Anna Ripoll, que podríem dir-ne, per ser suaus, que està en hores baixes, que ha patit una situació, diguem, traumàtica, i que, per tant, està esgotada no només psicològicament, sinó també físicament, i el paper el fa la Candela Peña. És veritat que al principi, ho hem comentat, sorprèn una mica, perquè la veus, perdona l'expressió, quasi esquejada de la vida, no? Però escolta, tota la pel·lícula estarà així, es veu sense maquillar, o maquillada, que sembla que estigui desmaquillada, molt, molt deprimida, però, en fi, a mesura que va passant la pel·lícula, doncs, en fi, va desenvolupant el personatge. I l'altre és un policia, és un inspector de la Policia Nacional, que en concret viu a Algeciras, de la policia d'Algeciras, que es diu Quique Zárate, i que el fa el Pol López. I dic sorprenentment perquè, en fi, el Pol López, bueno, tothom sap que és català, fa un personatge no només molt convincent, sinó que, com sempre fa ell, és un policia, podem dir-ne, fins a cert punt tèrbol, i com sempre el Pol López, un personatge molt intens, molt intens. Però que te'l creus, he llegit alguna entrevista on deia que sí, va tenir una mica de training, doncs no només per fer l'accent andalús, sinó per fer realment el de la zona d'Algeciras, i se'n surt molt bé.
1: A Cites l'havien vist?
0: El vam veure a la Furgó.
1: És que
0: a Cites vam comentar una de les temporades, clar, perquè sortia, però l'últim cop que hem parlat d'ell, clar, és a la Furgó.
1: Dic, em sona i
0: sí,
1: no sé
0: clar,
1: on
0: l'he vist. Furgó, ell és un gran actor. Sortia, tot i que aquí no vam parlar també la pel·lícula Suro, però sí, ja, últimament, diguem, porta 2-3 anys que a part de fer molt teatre també està fent bastant audiovisual.
1: Doncs vinga, va, comencem amb aquest repàs de localització.
0: Sí, la van rodar l'any passat, l'estiu. A més, vaig buscar alguna cosa del rodatge des del punt de vista, i algunes entrevistes deien quina calor que feia Barcelona. Per tant, vol dir que l'any passat també feia molta calor, passa que d'un any a l'altre ens n'oblidem.
1: Totalment.
0: Anàvem a dir que ho mirarem de manera seqüencial, el que passa que hi ha llocs que tornen a sortir, però diguem que començarem probablement pel que té més protagonisme, no tant pel nombre de seqüències i minuts que surt, sinó per la qualitat, podríem dir, l'impacte que tenen les seqüències, que és el port de Barcelona. Però no el port, cap dels ports en aquest sentit, el port vell o el port olímpic, sinó el port, diguem, de la terminal de contenidors, o les terminals de contenidors. Allà comença la pel·lícula, com dèiem abans, doncs, amb aquesta trobada d'una noia, que no direm el nom perquè va canviant en diferents moments de la pel·lícula, l'Anna Rojas, i també al final de la pel·lícula, doncs, torna a aparèixer, doncs, aquesta terminal de contenidors, que en concret és la del Moll Sud. Algú pot dir, ostres, però el Moll Sud, bé, és qüestió de buscar
1: totes
0: una mica.
1: Totes s'assemblen, no?
0: Una les
1: mica.
0: Plataformes, sí, però s'ha de mirar una mica a vegades amb el context. És veritat que hi ha una part important de les seqüències, tant al principi com al final, que són nocturnes, perquè agafa com una àurea diferent, és a dir, aquelles grues il·luminades, aquelles plataformes que estan encara més enfosquides, hi ha la llum de la lluna, però estan enfosquides per aquelles columnes immenses de contenidors, però també hi ha alguna seqüència de dia. Llavors, si t'hi fixes una mica, veus alguns dipòsits de gas que estan més allunyats, i fins i tot i que no es pot veure, pots intuir que a la dreta estan les terminals de les terminals dels creuers. Per tant, aquest Moll Sud està entre la muntanya de Montjuïc i les terminals, diguem, de creuers. És curiós, no?, perquè ara quan ho veiem al cinema, veiem que el port de Barcelona, com altres ports del món, dona molt joc, però històricament han utilitzat molt poc. Podem dir que sí. De fet, ara
1: doncs
0: jo
1: l'altre dia... Doncs hem parlat un...
0: Sí, perquè hores. Com m'agrada molt, doncs aprofito sempre a l'entès, sobretot, per exemple, amb la sèrie Hierro, no?
1: Sí,
0: que malauradament, és a dir, la van deixar oberta, però ja Netflix va comentar fa uns mesos que no continuarà.
1: Què
0: però...
1: dius?
0: Sí, sí, ja va oficialitzar que la

0: cancel·lada.
1: Per doncs tant, era molt bona sèrie.
0: Molt bona sèrie. Jo tenia ganes de tornar a parlar al port, però vull dir que és un lloc que s'ha utilitzat realment poc, però ara a mesura que, especialment a la sèrie Hierro, que tenia un protagonisme absolut, doncs, bueno, veig que hi ha pel·lícules i sèries que s'hi van animant. La pròpia Netflix, que repeteixo, era productora de Hierro i també ho és en aquest cas de La Desconocida.
1: Uh-huh. On anem ara?
0: Ens anem a l'Hospital Clínic. A l'Hospital Clínic hi ha un moment doncs, que aquesta noia, diguem, la noia desconeguda, deixem de dir així, la porten a l'hospital per totes les ferides que té, allà li passen diverses coses, hi ha un moment que hi ha fins i tot un intent d'assassinat, fuig per una finestra, allò passa a diversos llocs, però després torna a haver una altra seqüència també a l'interior, i a l'exterior sí que veiem el moment, és a dir, que l'Anna Ripoll, és a dir, la Candela Penya, doncs la ve a veure després d'aquest intent d'assassinat per saber que llavors sí que tenim alguns plans de l'exterior, i sí que podem veure doncs, de l'Hospital Clínic aquests típics pavellons, diguem, que comuniquen nosaltres, diguem, amb aquesta mena de galeries entrellaçades als diferents pavellons que ho veiem i que, en fi, si es coneix aquella zona, doncs se sap que és l'Hospital Clínic, que també l'utilitzen bastant, sempre exteriors, perquè, de fet, com fan sempre els interiors, s'utilitzen bàsicament dos interiors de dos hospitals de Barcelona, molts cops de Catalunya. Molts cops s'utilitza el de Manresa i molts cops l'Hospital de Torrebonica de Terrassa. En aquest cas és el de Terrassa. Algú pot pensar, bueno, i les habitacions són com són, els passadissos, com surt sovint, i a més el conec perquè està a la zona de Torrebonica, que n'hem parlat sovint, hi ha diferents indrets que apareixen molt a pel·lícules i a sèries, jo he estat a aquest hospital, llavors té dues característiques que no el tenen tots, totes les portes són de color verd, i després les rajoletes són les rajoletes petites de color blanc.
1: Mare meva,
0: bé,
1: Geni.
0: Si això ara qualsevol persona ho mira, veurà que quan camina pels passadissos, que surt diverses vegades, perquè l'hospital va sortint, veurà que hi ha aquestes rajoletes blanques i sobretot que hi ha, diguem, aquestes portes verdes. Per tant, estem a l'interior de l'Hospital de Terrassa, el de la zona de Torrebonica, i els exteriors que veuen, almenys a partir de la tercera seqüència, és l'Hospital Clínic, el que hi ha entre Casanova i Villarroel.
1: Doncs mira que jo, els exteriors, per la persecució, va descol·locar una mica.
0: És que la persecució no és allà.
1: Ah, vale.
0: No, dic que és després, quan la Candela Penya el visita.
1: Vale.
0: La persecució és difícil trobar-ho, deu ser alguna nau industrial, perquè jo no forma part de cap hospital, ni forma part fins i tot de l'Hospital de Terrassa, perquè allà exterior, jo crec que és alguna nau que utilitzen i quan surt de la finestra que està a Terrassa fa un salt i no sabem on el fa. Almenys jo no he sabut veure, o sigui que si algú s'escolta i ho sap,
1: que ens ho digui
0: a xarxa, igual que a vegades em pregunten coses, doncs si dona alguna informació, la direm el proper dia, tot i que sigui fora diguem, del programa que toca.
1: I tant, i tant. Vinga, on anem ara?
0: Doncs ens anem a l'edifici que fa de comissaria, que és un edifici que, a més, no n'havíem parlat mai aquí. Bé, l'interior és l'interior, seria difícil saber on és a partir de l'interior, però afortunadament al principi de la pel·lícula, perquè surt moltes vegades com a la part final, hi ha alguns plans de l'edifici exterior, en concret és l'edifici Colón. L'edifici Colón és aquest gran edifici que durant molt temps va ser el més alt de la ciutat de Barcelona, que està perquè ens situem tothom que se situï entre el portal Santa Madrona i l'Avinguda de Drassanes. És aquest edifici que en el seu moment es va considerar molt revolucionari per la forma que té, molt alt, de 110 metres, amb 28 plantes, però també és cert que molta gent va dir que era l'edifici més lleig del món. Això són coses que passen a Barcelona. A vegades creuen que la polèmica de la seva família només és amb la seva família. No, és en qualsevol cosa que passa a Barcelona. Hi ha haters detractors i hi ha gent que al contrari ho troba la revolució arquitectònica. Doncs bé, està rodat allà, és a dir, no només els exteriors són allà, sinó que l'interior també, i en concret, si no m'he equivocat, crec que han rodat a la planta 25.
1: Clar, has comptat.
0: Bueno, he comptat.
1: O has estat a la planta 25.
0: Bueno, de fet, jo aquell edifici el conec. I el conec perquè durant molt temps l'Institut del Paisatge Urbà, que va de la Institut del Paisatge Urbà de la ciutat de Barcelona, va ser molt conegut ja fa unes quantes dècades, perquè va haver una gran campanya fa dècades que es deia Barcelona posa't guapa.
1: Sí.
0: Aquesta campanya la portava l'Institut del Paisatge Urbà. Però és que, a més, hi va haver una època que el director del Paisatge Urbà dins de l'Ajuntament era el mateix que era el regidor de turisme i altres aspectes, que era en Jordi Portabella, i per tant tenia un despatx amb aquest edifici. En aquell moment, amb el CET, teníem relació per diferents contractes i convenis i havia anat diverses vegades a l'última planta. I per tant, l'edifici com a tal el conec. Però no és per això que sé que és la 25, sinó que al final de la pel·lícula, ja un moment, que ara en parlarem en concret d'aquest espai, que veiem sortir per una porta i amb una escala, veiem a la Ripoll, és a dir, a la Sergent, i llavors hi ha un pla obert. I per on t'estàs sentat i per l'exterior dels edificis, si t'apropes i comptes, és el 25.
1: Mare de Déu, senyor. T'has passat el joc, ja.
0: Direm una cosa molt curiosa.

0: curiosa d'aquest edifici. Des de dins està molt bé, veiem uns plans, algú pot pensar... Veiem des de dins la catedral, veiem la Torre Glòria, veiem la família, algú pot pensar, ja està, han posat cromes. No, no, és el que es veu realment així, de la 25, de la 28 i de la 15. El que és curiós d'aquest edifici, i crec que aquesta pel·lícula l'han explotat molt bé, és l'escala d'incendis. L'escala d'incendis, diguem, perquè ens situem, no dona cap a la façana que dona al mar, sinó cap a la façana que dona a l'interior del Raval. D'acord? Allà hi ha una... Algú pot pensar que és part de l'edifici en el sit com una armentació, però és una escala d'incendis que està, diguem, coberta com en forma serpentina, de color blanc. Li dona un fet curiós, arquitectònicament parlant, però és que aquí l'aprofiten molt bé perquè cada vegada que ella o qualsevol dels seus companys, el seu cap al Morell, o, diguem, l'altre company, el caporal, l'Enric Fuentes, que surten, surten a fumar a l'escala. Llavors, des d'aquesta escala s'asseuen i tenen plans meravellosos. És a dir, veiem la Sagrada Família, veiem la catedral, veiem la Torre Glòries i ja veurem al final que també comentarem un pla general que és molt, molt interessant.
1: I un vertigen de nassos, eh?
0: Sí. Bueno, a veure, jo sortiria poc per dos raons. Sí, sí. Una, perquè no fumo i dos, perquè tinc vertigen.
1: No em quedaríem tu a dintre.
0: Per tant, ens quedaríem tu i jo dins i miraríem que mal el paisatge i la foto la faria des de fora.
1: Exacte. Vinga, no portes bé.
0: Doncs, diguem que deixa l'hospital. Sí. Tampoc estem dient res nou, perquè un moment o altre deixar l'hospital. Llavors, diguem, el Quique i l'Anna, l'Anna Ripoll i el Quique Zárate, doncs deixen portar-la, doncs, en fi, a un lloc, diguem, que sigui menys o menys concorregut o menys conegut. Sense explicar per què te n'adones, per qui porta iniciativa el Quique Zárate, que no és la primera vegada ni deu ser l'última que ha estat a Barcelona. Perquè, diguem, allò que en diríem les zones... no sé si més fosques, però en fi, se'l veu...
1: Els bajos fondos.
0: Els bajos fondos, anava a dir-ho, dic, no volia dir-ho perquè al final direm que és el Raval, però ho és, no? Els veiem caminar per algun lloc i els veiem acabar amb una mena de pensió, que la pensió pot ser qualsevol lloc, però sí que hi ha un moment que hi ha un carrer que, malgrat que surt molt pocs segons i surten de nit els tres caminant, podem dir exactament on és. És el carrer de la Riera Baixa. És un carreró molt petitó que està entre el carrer Carme i carrer Hospital. Tornem a lo mateix, com és possible si hi ha quatre plans foscos ells caminant. Hi ha dos coses que ho porten, hi ha dos coses que ho porten per indicar. Una, important, i és que, si ens hi fixem, hi ha un parell de moments que es veuen dos mig rètols, i per tant aquests mig rètols, si coneixes una mica la zona, que ara diré per què, pots arribar a intuir quina botiga és, llavors mirant-ho el pots trobar.
1: Sí.
0: I l'altre, perquè ja el carrer està, diguem, decorat amb una mena de serpentines. Serpentines penjades com si fos d'una festa major.
1: Sí.
0: Hi ha alguns carrers a Barcelona, no només aquest, aquí al costat, el carrer d'en Roca, paral·lel a la Rambla, aquí tenim, és a dir, paral·lel al carrer Patritxol, que també estan sempre decorats. I, per tant, no n'hi ha molts. Entre el Raval i el Gòtic n'hi ha 4 o 5. Per tant, si és aquella zona, l'únic que has de fer és buscar-lo i saps que és un d'ells. Per tant, estem al carrer de la Riera Baixa. Si algú hi va, li farà gràcia veure aquestes serpentines i veure que és més o menys per la zona on intenten escapar-se d'algú que els persegueix.
1: I abans d'entrar m'ha dit que no és gaire observador, eh?
0: Bueno, per un altre tema que potser queda una mica malament. Però, en fi, en el cas de l'audiovisual del cinema,
1: ets,
0: sí.
1: Ho ets, sí, molt sí, observador. Sí, sí. Vinga, quina més localització?
0: Continuem. Canviem no massa lluny. Ens anem, diguem, al paral·lel.
1: Sí.
0: El paral·lel, cantonada 9 de la Rambla. I allà, en concret, hi ha la Sala Apolo.
1: Sí.
0: Sala Apolo, avui en dia, en fi, coneguda per a tothom, especialment...
1: El jovent de la ràdio la coneix molt.
0: Sí, com a gran sala de concerts, no?
1: Sí.
0: Aquí no ens quedem tant a la sala de concerts, fins i tot tampoc ens quedem al Teatre Apolo, que dona la Rambla,
1: sí.
0: Perdó, al Paral·lel, sí. Sinó a un petit espai que hi ha entre la Sala Apolo i el diguem, el teatre, que és el Saló Recreatiu.
1: Sí.
0: Hi ha un moment a la pel·lícula que tant l'Anna Ripoll com l'Enric Fuentes, que és el caporal i company als Mossos de l'Anna, de la Candela Penya, estan seguint, doncs, a un personatge que és sospitós. Deixem-ho aquí, no? Llavors els segueixen, els veiem que aparquen un cotxe i com aquest personatge entra en un lloc que hi ha màquines, màquines de jugar. Doncs això és el Saló Recreatiu del que en diuen el Teatre Apolo. Hi ha un moment, és cert, que surt molt ràpidament, surt el rètol d'Apolo, però van rodar-ho realment allà. Fins i tot hi ha un moment que la pròpia Candela Penya s'amaga, perquè no la vegin, a una de les portes d'accés de la pròpia Sala Apolo. O sigui que direm que el que veiem a dins és tal com és, perquè hi vaig entrar l'altre dia per veure si s'assemblava a partir de les fotografies.
1: Així.
0: És tot igual, amb una excepció. Per entrar i per sortir hi ha un torn.
1: Sí.
0: Hi ha un torn d'aquells per entrar que la pel·lícula no surt. És a dir, suposo que per qüestions de producció no anaven a posar un torn perquè es persegueixen, diguem que feia trencar la dinamisme la seqüència i, per tant, el devien treure o simplement amagar-lo. No? Però sí, vull dir, tal qual el veiem a la pel·lícula rodada l'estiu passat, és si algú hi entra ara, que evidentment un saló recreatiu pot entrar qui vulgui, doncs veurà que és exactament igual que el veiem a la pel·lícula.
1: Doncs un lloc fàcil, aquest, i ni aquest.
0: Bueno, escolta, al final hem de buscar-lo, i si no ho diem aquí, perquè la gent doncs, després ho pugui buscar.

0: Digui, veus com era? Sí, ja ho he vist, ja em semblava a mi, no?
1: Què més?
0: Canviem de port. Vinga. En aquest cas ens anem segurament al port, bueno, diríem que el port olímpic segurament no és el més renovat, perquè ara diguem que han millorat tota una part, però com a port, com a construcció, l'últim port que s'ha fet a Barcelona és el que en diu el port Marina Vela, el Marina Vela de Barcelona, que seria la continuïtat, diguem, de l'hotel de Balliu Barcelona, és a dir, l'hotel Vela, coneixem tots, amb aquest nou passeig del Trencaones i aquest gran edifici del mirador que hi ha al final. També cap al tram final de la pel·lícula hi ha un moment que alguns, diguem, d'aquests personatges de la part fosca estan dins d'un vaixell, un gran iot, que està amagat a un port, intuïm que és Barcelona, podia ser un altre lloc, però sí que darrere veiem la muntanya de Montjuïc, per tant sabem que és allà, i en concret, repeteixo, és diguem, veiem a la paret, d'alguna manera, d'aquest passeig del Trencaones, i per tant estem en aquest port nou, que va començar a construir-se cap a l'any 2018, que no està acabat com a tal, però que realment, si algú hi vol anar-hi, dona unes vistes i una dimensió de la ciutat molt, molt xula. I, a més, veurà aquest port, que és on atraquen doncs, iots d'aquests importants. Bueno, Barcelona, perquè aquí al Port Vell arreu, eh? Però vull dir, aquí, si algú hi va, veurà que n'hi ha alguns d'aquests de consideració que a vegades penses, són gegants, però sí, són vaixells, són iots de debò.
1: Vinga, i tenim temps encara per més localitzacions.
0: Sí, doncs mira, acabarem amb una, que Vinga. És ja el tram final, intentarem no dir el què, però hi ha un element final, hi ha un moment final, i llavors en aquest moment final tornem, és a dir, han passat 8 mesos del perquè ho diu la pel·lícula, del desenvolupament, diguem, de tot aquest cas al voltant d'aquesta noia desconeguda o misteriosa, i veiem a la Candela Peña, a l'Anna Ripoll, doncs, al seu despatx. Això sí que ho podem dir, la veiem amb un aspecte molt millorat. Sí. Per tant, vol dir que tot ha anat bé, en aquest sentit, almenys per ella. Val? La veiem asseguda, hi ha un moment, rep una trucada, no direm d'aquí, i surt, torna a fer aquest camí i torna a sortir aquesta escala. És aquí quan surt aquest pla que dèiem al principi, que des de baix, diguem, des de peu de terra, més o menys de l'Avinguda de les Sanes, la persona que està baix la mira, i llavors és quan la veiem asseguda mirant cap a baix, i per tant, per un edifici que hi ha al costat, si t'apropes pots calcular que és la planta 25. Doncs rep una trucada, surt, i llavors ja diguem que hi ha unes mirades de complicitat amb una altra persona, que evidentment no direm qui és, que està realment, algú podia pensar, bé, el pla de la Candela Peña sí que és l'edifici de la Torre Colón, però el contemplar de l'altra persona podia ser qualsevol lloc. No, en aquest cas és real. Si et poses el lloc on està la tal, en concret és el carrer de l'Est, cantonada a l'Arc del Teatre. És a dir, perquè la gent es situï que segurament al costat de l'Avinguda de les Sanes, allà dona el carrer del Teatre, i allà hi ha l'Escola Oficial d'Idiomes. Doncs, de fet, pràcticament on està aquesta persona quan mira en l'aire i mira l'edifici, quasi és la pareta, que diguem, el carrer de l'Est és la pareta de l'Escola Oficial d'Idiomes. Allà està mirant cap a dalt, per tant, si algú va allà i té les ganes i es situa, podrà veure exactament el mateix que veia el personatge que hi ha allà i que d'alguna manera, doncs, en fi, s'acomiaden dues persones que tenen una certa, diguem, importància amb tota la pel·lícula.
1: Això està bé, que no ens enganyin, tu. Que no,
0: aquest cop
1: que
0: no.
1: De pla
0: aquest cop poc, eh? Aquest cop
1: punta.
0: Poc. Jo crec que la major està part, bé, suposo bé. Que perquè han anat directe sobre el que té i van rodar unes quantes setmanes, però no tantes, si podien trobar plans, contraplans i llocs que entraven i sortien el mateix, han anat directe, com la pròpia trama. Va directe, l'intenta acabar i l'acaba i punt.
1: Eugeni Osàcar, se'ns acaba la temporada.
0: Sí, però ens queda un programa
1: encara.
0: Ens
1: queda una secció
0: programa, sí.
1: En què tancaràs aquesta temporada.
0: Doncs tancarem amb una pel·lícula que es diu Jo no soy esa. Sí. I ho fem per una raó més que clara. A part que és una comèdia, diguem, fresca en el sentit de que és divertida, no fresca en el sentit, però bueno, val més amb aquesta canícula que va amb una cosa divertida. No és que això faci que tingui un drama més calor, però suposadament aquestes temàtiques, perquè està protagonitzada per la Verónica Chegui. Uh-huh. Llavors, en fi, com vam començar la temporada amb la sèrie Muerte, que era en aquell moment l'última sèrie que ja havia rodat i que s'estrenava, i després vam continuar amb la següent sèrie de Ciudad de Sombras, que era l'última sèrie que ja va rodar, ara acabarem per tancar el cercle, amb l'última pel·lícula que va rodar, que també era a Barcelona, que és Jo no sé essa, que es pot veure a Prime Video. Repeteixo, és una pel·lícula divertida, ella té el paper principal, és per passar l'estona, és de l'any 2025, o finals del 24, però està a plataformes del 25, i bé, jo crec que és una manera maca d'acabar la temporada i tancar el cercle a partir d'una persona que malauradament ens va deixar massa aviat, com la Verónica Chegui.
1: El nostre petit homenatge.
0: Sí, el nostre homenatge, que ens agrada molt aquesta secció fer-los.
1: Clar que sí. Eugeni Osàcar, t'escolto d'aquí 15 dies, que vagi
0: perfecte.
1: Molt bé.
0: Perfecte, a reveure, fins aviat.
1: Adéu.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc. acomiadem la temporada del Liceu amb Falstaff, la gran comèdia de Verdi. Una òpera divertida i plena d'embolics. Vine al Liceu del 9 al 19 de juliol. Si estarà fresquet. Entrades a liceu.cat.
3: Renueva la tecnología y el equipamiento de tu negocio con el renting de Grenke. Alquila manteniendo tu liquidez sin desembolsos iniciales y pagando cómodas cuotas mensuales, tanto si necesitas renovar un ordenador, mobiliario o instalar una placa solar. Estudio gratuito sin comisiones ni gastos de apertura. Infórmate en grenke.es.
1: La Setmana del Llibre en Català celebrarà la seva 44a edició del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys aquí de Barcelona. Com fa cada any, aquesta celebració coincidirà amb les festes de la Mercè, sumant-se així a la Festa Major de la ciutat. Doncs bé, quan falten poc més de dos mesos per la seva celebració, ja sabem el que ens té preparada l'edició d'enguany.
4: Els seus organitzadors, l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, editors.cat, han presentat les línies mestres d'aquesta 44a edició que encapçalarà el lema Molt per veure, molt per llegir, on es vol mostrar la setmana com un espai de descoberta, a més de ser la gran cita del llibre en català. Una setmana del llibre en català en la que hi haurà 98 casetes i 282 segells editorials acompanyats de més de 300 activitats amb algunes novetats que ara coneixerem. En aquesta presentació també es van anunciar els guardonats al 30è Premi Trajectòria i el 6è Premi Difusió. Són per Ramon Solsona i Màrius Serra, respectivament.
1: Oriol Magrinyà, president d'Editors.cat, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
1: Com dèiem, ja tenim sobre la taula tot el que ens oferirà aquesta 44a edició de la Setmana del Llibre en Català, que no sé si ens pots confirmar que va creixent any rere any.
5: Sí, sí, va creixent any rere any. Enguany, com bé dèieu, són 98 casetes, 4 més que l'any passat. És cert que a nivell físic ja pràcticament no tenim ja capacitat de créixer més.
1: Això és bo.
5: Sí, i tant. Tenim més demanda de la que podem satisfer, però això vol dir que hi ha un interès creixent també per part del públic, la qual cosa ens satisfà moltíssim.
4: Aquest esdeveniment va sumant edicions, va creixent doncs, any rere any. No sé si fins i tot podríem considerar-ho un germà petit del Sant Jordi, amb tots els respectes al Sant Jordi, que és una festa molt, molt especial aquí.
5: Sí, de fet, ahir justament comentàvem que tenim, en aquest país tenim la gran sort de tenir un gran Sant Jordi, que és una festa única al món, però que en certa manera eclipsa una miqueta la setmana que mica en mica sí que es va convertint, més que en un petit Sant Jordi, es va convertint en un tercer moment de l'any, després de Sant Jordi i les festes de Nadal, un tercer moment de l'any fonamental pels llibres i especialment pels llibres en català. És un gran aparador de la riquesa del sector editorial català.
1: Com passa cada edició, a la Setmana del Llibre en Català hi trobarem moltes novetats. No sé si ens pots fer algun tastet.
5: Doncs ara us puc avançar poca cosa, perquè el que és la programació d'activitats, n'hi haurà moltes, hi haurà presentacions, hi haurà tallers, això ja estem just ara treballant, ara hem rebut les propostes per part dels editors, que també són moltes més de les que tenim temps per fer, això és bon senyal també, i estem treballant i les tindrem lligades ja a primers de setembre, quan es farà la roda de premsa del llançament de la setmana. Però sí que us puc dir que, per exemple, hi haurà tres escenaris de joves i adults, una carpa de revistes de la PEC, això cada any aquesta carpa és també un punt important, perquè és la Setmana del Llibre en Català, però també de les revistes en català, que és un ecosistema també important, ric i que hem de cuidar. Hi haurà un escenari familiar, hi haurà un espai de contacontes. Enguany s'incorpora la col·laboració de la Casa de la Creació Digital de l'Ajuntament de Barcelona i de la Corporació, que és molt important per nosaltres, una carpa dels oficis del llibre, una carpa de la llengua, per tant hi haurà, bueno, i la carpa d'Ibicat dedicada al públic infantil i juvenil.
4: Aquesta carpa oficis del llibre, què ens té preparat, què hi podrem veure allà?
5: Doncs bé, enguany el primer ofici del llibre, cada any ho dedicarem a un ofici diferent, no? Els oficis que envolten el món del llibre, perquè al final la setmana és la setmana del llibre, no només de la literatura, sinó tot tipus de llibre, i enguany ho volem dedicar a l'ofici de les biblioteques, que són un pilar fonamental pel nostre país, per la cultura del nostre país. I veurem la feina de les bibliotecàries i també incentivar vocacions perquè ens calen nous bibliotecaris i noves bibliotecàries.
1: I a banda de totes aquestes casetes amb les principals editorials, dèiem que també tindreu fins a 300 activitats. No, evidentment, demanem que ens les expliquis totes, però no sé si en destacaries alguna.
5: Bé, és el que us deia, que concretes encara no les tenim tancades, però sí que us puc dir que hi haurà activitats, presentacions de llibres, com sempre, sí. Hi haurà podcasts en directe, Cada dia es farà un podcast en directe, en públic, i hi haurà moltes activitats adreçades al públic infantil i juvenil. Hi haurà una carpa específica al públic infantil i juvenil, i hi haurà, sobretot, signatures, també, és a dir, també

0: a les casetes cada editorial podrà portar els seus autors per fer signatures, i ja et dic, em sap molt greu no poder-te donar activitats concretes perquè ja les tenim bastant avançades, però ara no te'n voldria dir una i que al final no fos, o dir-te'n una i una altra no. Això ens haurem d'esperar encara una mica a que passi l'estiu per poder posar nom i cognom a cada activitat.
1: Haurem d'esperar una miqueta, però em quedo amb aquesta idea que tindreu moltes activitats dedicades sobretot al públic infantil i juvenil. Importantíssim, crear aquest hàbit de la lectura entre els més petits.
0: Mira, és fonamental perquè els lectors no neixen, es fan. És a dir, importa molt l'entorn familiar, l'entorn escolar, també l'entorn social. Quan mirem les estadístiques d'hàbits de lectura, veiem que en el públic infantil, sobretot, i primer juvenil, el nivell de lectura del català, el percentatge és alt, és elevat. Això són bones notícies. Però quan arribem a unes franges una mica més altes, postadolescents, veiem que en els darrers anys hi ha hagut un augment de la lectura en general per part d'aquesta franja d'edat, que això és molt bo, però és un augment sobretot estirat pels gèneres aquests de romàntasi, de fantasia, que això encara ara es troba molt en castellà i en anglès. I aquí tenim una assignatura pendent com a editors i com a societat, i per tant és un dels grups estratègics, els joves, els que ens hi volem adreçar.
2: Clar, és un gènere que és això, no? Que està triomfant molt últimament i cada vegada hi ha més autors, no sé si catalans o no, no sé si em pots confirmar que cada vegada hi ha més escriptors de literatura juvenil.
0: Sí, cada cop n'hi ha més que triomfen. Hi ha novel·les, com hem vist, per exemple, no vull fer propaganda, però els Faura, per exemple, que va adreçar d'aquest públic i amb un imaginari català.
1: Vam entrevistar la seva autora aquí. Mira, a mi em va encantar aquest llibre, i mira que és juvenil, però em va agradar molt, amb ganes de seguir llegint la saga.
0: Doncs és tot aquest imaginari. Després, ara fa poc també l'Andrea Rovira ha publicat, aquest no he tingut temps de llegir-lo, però que també va amb aquesta línia. Per tant, que és un col·lectiu d'autors que va creixent, però que hem de continuar i hem de potenciar perquè aquí es creen nous lectors que si no els captem en català, després potser no els captarem.
1: Serà més complicat. No ens pots avançar les novetats o les activitats que fareu, però sí que sabem ja els guardonats, el Premi Trajectòria per Ramon Solsona i el Premi Difusió per en Màrius Serra. Premis més que merescuts, no?
0: Merescudíssims. Jo crec que en tots dos casos són dos noms inqüestionables, cadascun en el seu àmbit. De fet, en Màrius també podria ser un excel·lent Premi Trajectòria, perquè també és un escriptor. I en Ramon, durant uns anys, també es va dedicar molt a fer difusió de les paraules a la ràdio, precisament. Tots dos són dos grans valors de les nostres lletres, i cadascun amb el seu estil i amb el seu àmbit, però crec que són, a més, dos noms que perduraran en el temps. Per tant, són dos premis d'aquells que quan d'aquí 20 o 30 anys mirem la llista de guardonats, jo diria que tots els que hem guardonat fins ara, tots són inqüestionables. Però els de que parlem, aquests d'enguany, sens dubte ho són. Són dos molt merescuts i molt inqüestionables.
2: Aquesta setmana del llibre en català coincideix amb les festes de la Mercè, bé, en aquells dies, en els dies anteriors i posteriors. Suposo que això li dona més entitat, no, a la setmana. Per què veu decidir en el seu dia fer-la coincidir?
0: Doncs mira, jo crec que la història de la setmana està plena de casualitats i casuístiques afortunades. Quan érem a la catedral ja no podíem créixer més, va venir el Covid, vam haver d'anar al moll de la fusta, va ser un espai d'èxit que ens va permetre una nova dimensió, agafar l'estil més d'un festival, més que no pas d'una fira. Després, arran de la Copa Amèrica, ens vam haver de desplaçar al Passeig Lluís Companys, que el primer any pensàvem que era provisional, teníem dubtes, l'espai era una mica més petit, perdíem les vistes del mar, però guanyàvem amb el fet de ser més cèntrics, amb accessibilitat, i coincidia, les dates les vam haver de moure, perquè per les dates habituals de la setmana a Passeig de Lluís Companys s'hi fa la Festa de la Llibertat d'Òmnium Cultural, amb motiu de l'11 de setembre, i per tant va coincidir amb les festes de la Mercè, la qual cosa va demostrar també ser una gran sort, no? Perquè són dos projectes que jo crec que retroalimenten. La setmana també ja gairebé és un acte més de les festes de la Mercè. El fet d'estar al Passeig de Lluís Companys crec que ha convertit la setmana, si abans era una gran festa del sector literari, del sector lletra ferit, per dir-ho així, ara és una gran festa de la ciutat, del sector també, però s'hi apropa molta gent que potser no hagués baixat fins al moll de fusta. I en canvi, qui ve, descobreix llibres en català, es queden meravellats de la quantitat immensa que tenim d'editorials, de títols, de novetats, de fons, de gèneres. No és només novel·la, hi ha novel·la, hi ha poesia, hi ha ciència-ficció, hi ha llibres de tècnics, hi ha divulgació. Per tant, és un aparador espectacular. Jo és que estic enamorat de la setmana. Des d'aquí vaig com a editor, és una història d'amor d'aquestes boniques.
1: Se't nota la passió i ens encanta. Oriol, ja per acabar, per quin moment creus que travessa la literatura catalana?
0: veure, jo crec que la literatura catalana, sempre fer diagnòstics del moment actual sempre és arriscat perquè després el temps et desmenteix i et deixa en ridícul o no, però crec que travessa un bon moment, paradoxalment, perquè la llengua està en un moment delicat, no perquè perdi parlants, sinó potser perquè el percentatge de parlants respecte al global disminueix, perquè augmenta el volum de parlants d'altres llengües. Està en un moment delicat la llengua, però també amb una gran capacitat d'atracció de nous parlants, que això per mi és bàsic. Però la literatura, ahir en Ramon Solsona deia una cosa que m'ha semblat molt reveladora. Deia, formo part de la primera generació d'escriptors que ha pogut professionalitzar-se i viure tota la seva vida d'això. Uh-huh. I crec que això li hem de donar molt de valor, perquè amb una llengua com la nostra, amb totes les vicissituds històriques que ha tingut, crec que això és important. I en aquest sentit, crec que estem en un bon moment també des del punt de vista qualitatiu. Surten noves fornades d'escriptors i escriptores joves amb veus molt pròpies, amb talent, amb ganes de dir coses. Per tant, hi ha una renovació generacional. Veurem cap on van, veurem si es consoliden. Jo crec que moltes d'aquestes sí que es consolidaran. Alhora que conviuen amb escriptors i escriptores consagrats, com la Maria Barbal, en Ramon Solsona, tots els que podríem fer una llista llarguíssima, i la generació del mig també, escriptors de mitjana edat, un Adrià Pujol, un Adrià Targa, que ara em renyarà perquè potser es considera molt jove, però ja el temps passa per tots. Per tant, crec que estem en un bon moment.
1: Molts oients ens diuen que amb aquest programa aprenen el català, doncs també els convidem que vagin a la Setmana del Llibre en Català perquè descobriran lo maca que és la nostra llengua i autors i autores que són increïbles. Oriol Magrinyà, president d'editors.cat, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé la Setmana del Llibre en Català. A veure si podem tornar a parlar quan s'apropi més la data.
0: I tant, podem revelar tots els secrets.
1: Que vagi molt bé.
3: A Onda Cero, la ciutat.

0: Seamos sinceros, veranos hay muchos, pero el verano bueno, bueno de verdad, es el que recordamos y el que queremos repetir. Por eso, Frutas Boyó quiere que este verano te quedes con lo bueno, bueno. Disfrutando de su melón, que está riquísimo, y también de su sandía, tan espectacular, que ha sido reconocida con el sello Sabor del Año. Frutas Boyó, este verano quédate con lo bueno, bueno.
1: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
0: I ara el que toca, com cada dimecres, és anar al quiosc per repassar les portades de les principals revistes del cor, i amb ningú millor que amb en David Cervelló. David, què tal? Bon dia.
2: Molt bon dia, com esteu?
0: Molt bé, i tu?
2: Mira, jo propet del ventilador.
0: Ah, ben fet, ben fet.
2: Sí, amb Ibera, ha d'estar, perquè si no és d'aquelles coses... Mira, jo vaig suant 24 hores al dia, ara. O sigui, jo emetent petites com microgotetes per a cada un dels poros.
3: Sí, jo també transpiro bastant. David, tu ets dels que els hi posa gel al ventilador o no?
2: No.
3: No?
2: No, al cafè li poso gel.
0: Bueno, ara és imprescindible,
2: Digue'm clàssic, però sí. O sigui, hi ha un tema, amb això dels ventiladors amb gel.
3: Sí.
0: No, avui estem preguntant precisament a l'audiència quins són els seus sistemes per tantejar la calor, per superar aquestes onades. Així que mira, una podria ser aquesta. Després escoltarem alguna d'aquests missatges, però abans, vinga, va, comencem a repassar les portades.
2: Sí, anem amb l'anunci de Micolor, a pronto, perquè... Sí, juntes de nuevo en televisión, estallaran la guerra i parla de Rosa, de Lídia, de Terelu i de Carmele, que podria ser l'alineació de la selecció espanyola de futbol femení, però no, les han vestit amb una espècie d'americanes així colorides... Sí. Que, a més,
3: sembla una mica el Mont Rushmore, però mal, saps?
2: Sí senyor. El Mont Colgate podria ser, perquè també sembla allò, saps la pasta de dents que té aquelles línies de colors? Sí. Doncs tal qual, totes amb un ros natural.
0: I on es tornen a juntar aquestes? Si...
2: Bueno, mira, tu, perquè així hi ha més salseo, saps
0: tot,
2: què vull
0: tot
2: dir?
0: Tot torna, final,
2: Sí. I és curiós, perquè pronto també parlen de los cortes de pelo con más estilo. I clar, bueno, igual...
3: Portada igual de contrastos.
2: Posa com a exemple.
0: Bueno,
2: sí, efectivament.
0: Algunes bueno, sí, no algunes sí. Porta un cabell... tall de cabell
2: sí.
0: Xulo.
2: No, es nota que aquí hi ha hores de feina. També

0: amb Leonor i Sofia, su cariñoso reencuentro.
1: Que no és aquest que ens ensenyen a la fotografia.
0: No.
1: Aquí ja s'han retrobat.
0: No.
1: Perquè no, cariñoso no.
0: No. Tenim a Jesús Vázquez també exclusiva. Me hicieron propuestas indecentes para trabajar.
1: Què dius?
2: Vaja.
1: Bueno, sí, és que...
0: Sí.
1: Jesús Vázquez a la seva època va triomfar molt. Qual cosa no em sorprèn. Bueno, sí que em sorprèn perquè és...
0: Sí.
2: Ja sabem, el món de la tele...
1: Sí, exacte, però sí. No són declaracions que sorprèn. Sí, sí.
0: No, terrible. En fi, i també és terrible, doncs això, terremotos en Venezuela. El que passa és que no m'acaba d'agradar el titular. Diu, los rescates más emotivos. És que, clar, ja només falta que et diguin el número 3 te sorprenderà, saps? Per fer-ho...
1: No es pot jugar amb això.
0: Ah, és que no té cap mena de sentit. Vull dir, ja anaven bé, deixa-ho amb terremotos en Venezuela.
2: Ja està.
0: I explica la història i ja ho tindríem. Atenció, que tinc un joc per...
1: A veure.
0: Tinc un joc per vosaltres i per l'audiència.
1: A veure.
0: Sí, perquè resulta que s'ha fet un... Saps un aconteciment planetari? Saps quan diu, mira, aquesta nit Venus, Mercurio
1: sí,
0: i Júpiter estan alineados
1: sí.
0: I a les 28 no sé quan us podràs veure igual, junts, com
1: sí.
0: Mai. Doncs si compareu, si junteu les portades de lectures de 10 minuts i de setmana, veureu a Eva González en la mateixa fotografia,
2: ostres, sí,
0: al marge inferior esquerre.
1: Que no li han fet més.
0: Exacte. No, però és que a més han triat la mateixa cantonada de la revista. O sigui, l'han ficat la mateixa. Per tant, el concurso és... ¿Cuál es el mejor titular para esta foto? Perquè la foto és la mateixa per tots.
1: A veure...
0: Per tant... Empecemos con lecturas. Dice Eva González, escapadas a la playa de Málaga. Tenemos a 10 minutos que dice Eva González, jornada playera con su hijo Cayetano, a quien no vemos. Y a semana, Eva González, primer baño del verano.
1: Jo pues em quedo amb la tercera.
2: Quin et quedaria? Si
1: amb la tercera,
2: verano, no?
1: Perquè la primera no sabem si està a les playes de Màlaga o a les playes de... jo què sé.
0: Sí.
1: La segona, evidentment, el seu fill no apareix per enlloc.
0: No hi és.
1: I la tercera és el més com neutre, no? Primer bany de verano, que tampoc s'està banyant.
2: Quan es produeix el fenomen Cervelló, que és el que ell sempre comenta, que la foto no fa justícia amb el titular, per tant, la segona la descartem.
1: Però cap de les tres passa el que està dient.
2: Exacte. Bueno, la tercera sí, primer bany de verano.
1: Però
2: no s'està banyant. Potser ha anat a remullar peus i ha dit, bueno, no me banyo.
1: No veiem els peuets.
0: Però és que és molt bèstia perquè a les 3 el nom d'ella està en groc i el titular està en blanc, a més. És que
1: m'hi
0: sembla allò de...
2: Sí.
0: O sigui, jo crec que s'han trucat, les redaccions han dit, va, la liamos un poco esta setmana.
2: L'únic una mica diferent és Eva, que ha posat una mica més gran, i González, més petitó.
0: Sí,
2: però
0: exactament.
2: La resta...
1: Sí, totalment. Molt malament.
0: Sí, que una està més a prop de les González, diguem, i l'altra una mica més lluny, però a part d'això, poques diferències.
1: No sé si bueno, escolten aquesta secció, que tu l'haurien d'escoltar, la revista, però...
0: Home, perquè
1: bons.
0: Saben que després detectem aquestes coses. Bueno, a lectures tenem Taylor Swift, se casa en la boda del siglo.
1: Sí.
0: La cantante convirtió Nueva York en un bosque encantado con más de 1000 invitados.
1: Quina mandra, 1000 convidats.
0: 1000 invitados, tia.
1: Ja només per enviar les invitacions.
2: 1000 convidats, mare meva, tu.
1: Que els hi dones de menjar tanta gent.
2: Que no crec que les enviïn ells, les invitacions.
0: No.
1: Sí,
0: ostres, barat, per fer les taules, eh?
1: Ui, calla.
0: Per fer les taules, eh?
1: Mil amb 50 convidats ja costa.
0: Diu, és que m'has posat molt lluny de que estava 4
2: bueno,
0: quilòmetres.
2: Què vols que faci?
1: Inevitable. Sí. Una taula llarga i ja està. Els fiques als mil.
0: Mira, a mi m'estranya que el Collboni no hagi dit, escolta, per què no ho feu aquí a Barcelona? Que tenim, que ve el papa.
1: A la Sagrada Família,
0: A la Sagrada Família, per què no ho fem allà? Home, tu imagina't allà, no? Bueno, en fi, doncs això, 1000 convidats, tu, mare.
1: Però jo crec que conviden 1000 persones al casament, però després a dinar, no tantes.
0: No es queden, no?
1: No, jo crec que tens una segona invitació per anar.
2: I tu creus que aquesta gent amb tants diners demana regal? O sigui, que posa el número del compte a la invitació?
0: T'imagines?
1: Home, vull pensar que no. Ja em sembla molt lleig posar-ho.
0: Sí.
2: Amb
0: impost de sessions d'aquests i de donacions i d'acions i tal.
1: Sí, ja el tenen
0: complicat. Doncs els calia un...
2: Jo li retornaria la invitació amb el meu número de compte i dir, bueno, paga-te algo, no?
1: Sí, totalment.
0: Totalment.
3: Ai. Totalment. Bueno, jo li domicilio algun rebut. El del gas o el de l'aigua i ja està. Bueno, Rosalía i Penélope con la selecció. Les altres estrelles del Mundial.
1: Sí, sí, no paraven de sortir, bueno, pues, eh? I el Bardem, amb elles, també. I el millor amic sí. de la Rosalía pel mig, que ningú sabia qui era, però es veu que era el millor amic de la Rosalía. Molt
3: bueno,
1: bé.
3: Hi ha qui té amics invisibles i hi ha qui els treu allà. A més, Rosalía porta la bufanda com si fos, saps, com si fos una verge.
2: Sí, una verge, sí, sí.
3: Així, com,
1: tota dir, l'estona bueno, l'anava portant així.
3: Bueno, de moment anem passant eliminatòries, tu, que està molt bé. Anem a... Ah, bueno, i també diu Arrasa con su disco Madonna, la mujer que desafía el tiempo.
1: A veure... Bueno,
3: desafía el tiempo para, perquè li diuen que plourà disco, i bueno, surt igualment.
1: Sí, sí, perquè el pas del temps es nota, eh?
2: Sí,
1: vull dir,
3: sí que es nota, sí.
1: S'ha operat
3: sí,
1: moltíssim sí. i ella ho està intentant, però no és Cher. Per mi Cher sí que ha desafiat
2: no,
1: ma, els temps.
2: Cher és extrem, sí, sí.
1: Cher
2: ha desafiat als cirurgians.
1: Sí, sí, sí, sí, però està molt ben operada, vull dir. Sí. Però Madonna, doncs sí, sí. potser... No
3: sí, no, Madonna és allò que la veus de prop i saps allò acabada de llevar pel matí? Saps? Saps què vull dir? Allò de dir...
2: Letizia Sabater.
3: És que potser... he passat mal... Sí, he passat mala nit
1: ja, no
3: i s'estan mimetitzant molt, Letizia Sabater i ella, vull dir, podríem passar per...
1: Podríem fer
3: no
1: un
3: sé,
1: duet.
2: Amb lo guapa que sempre ha estat Madonna. Sí. A mi m'encantava la Madonna als 80,
1: exòtica,
2: que era
1: super
2: amb aquells sí, ulls, amb aquella mirada i tal, però clar...
3: Sí.
1: Però el temps passa, senyors, bueno, per sí, tothom, si és que sí, sí. és així.
3: No, és que és així, és que és així. També anem amb 10 minuts.
1: Bueno, per ella potser no ha passat tant el temps, per la Núria Roca.
3: No tant, ostres. No tant, no tant. Sí, sí. Núria Roca, vacaciones en su nueva casa.
1: Molt bé.
3: Bueno, diu la presentadora i su marido, Juan del Val, disfruten de su primer verano en Candeleda.
1: Molt bé.
3: Candeleda.
2: L'he vist així de passada, la Núria Roca. He vist a Jennifer Aniston per un moment. Té un...
1: Pel cabell,
2: sí,
1: sí. no? Pel
2: sí,
1: pentinat
2: sí,
1: que porta.
2: Una mica allò... Un,
1: després
2: un cert...
1: amplies la
2: marcant
1: fotografia
2: les
1: petita i ojo que el maquillatge fa molt, vull dir.
2: Sí.
3: Sí. sí. Anem a dir que la fotografia petita ja estan els dos per anar a veure obres, O sigui...
1: sí, per la posa més que no, porten,
3: Sí, és una pose de... Pues bueno, pues aquí
1: estamos.
3: Bueno,
1: passant el rato.
2: Passant el rato.
3: Que se están bañando. Clar, sí, sí, bueno, sí. escolta. No, no, però vull dir que és espectacular. No, no, que es conserven els dos, però vull dir que el temps
1: sí,
3: passa, tu.
1: És evident.
3: Porten aquestes mena de... Com de mitjons...
2: Les cangrejeres.
1: Per poder. Sí, perquè estan a la roca.
3: Com es diuen...
2: Cangrejeres.
3: Com es diuen això? Sí. Cangrejeres, Tenen cangrejo, doncs, això,
2: Escarpins, bueno, sí, cangrejo, escarpins, tenen. També. Sí, sí cangrejeres
3: escarpins.
2: És més col·loquial, no?, però escarpins, sí que...
3: Escarpín no era un ciclista?
2: Sí.
3: D'aquells que... Del Kelme, oi?
1: Això ja li deixo...
3: També...
2: Escarpins,
3: sí. Sí, veus? Bueno, i Núria Fergó, primeres fotos con su novio Claudio.
1: Ah, molt bé. Ens n'alegrem, que sigui
3: més...
1: feliç, tu.
3: Sí, jo aquestes èpoques soc més de prunes, Clàudies. Són molt
1: bones.
3: Molt bones, molt refrescants,
1: sí,
3: ara
1: sí,
3: que
1: sí,
3: va
1: sí.
3: bé. Bueno, anem amb setmana, tu.
1: Vinga.
3: La emotiva boda de Suso i Marieta. Saps allò que vull? Suso i Marieta.
2: Suso i Marieta,
1: Suso,
2: eh?
1: El Suso em vol sonar.
3: Sí.
1: Suso, algun participant d'algun programa d'aquests? O...
3: Sí, sí no? ha de ser. I la Marieta, doncs...
1: La seva parella.
3: La del Suso. Sí, la seva parella.
1: Supera elegant ella,
2: Sí, sí.
3: Molt,
1: sí, sí.
3: Molt,
1: una elegància...
3: Amor, lágrimas, invitados, vestidos y momentos clave. És important tenir momentos clave.
2: Aquests no tindran mil convidats, no?
1: Bueno,
3: no.
1: Vull pensar que no.
3: No crec. No crec. Todos los detalles de un enlace soñado. Bueno, tu, si estàs soñado, saps què vull dir?
1: Que ho gaudeixin, tu, i que siguin feliços
3: també. Ja és sí. I anem amb Jules Janeiro.
2: Janeiro, m'agrada
1: Janeiro.
3: Sí, sí.
1: Està sortint molt últimament,
3: Sí, és que m'agrada més dir Janeiro, perquè, saps, és com del Mundial, saps?
1: Clar,
3: és que
1: estem...
3: Jules em sona amb Janeiro, no? Jules Janeiro, saps?
2: Jules Janeiro.
3: Hulk Janeiro.
2: Hulk Janeiro.
3: Hulk
1: Janeiro. Ja està eliminada la seva selecció.
2: A mi el que m'ha flipat és
3: com Toro, no?
2: el preu de la casa.
1: Home,
2: 635.000 euros.
1: Si aquestes són les imatges reals de la casa, jo la trobo força barateta.
2: Això és el que et val un pis a Gràcia, sí, sí, sí. Un cotxitril, eh?
1: O potser ha d'estar en un poble que els preus són més baratos.
2: Jo vull pensar això,
1: clar, no sabem
2: però,
1: on està la casa. Al sí, centre de Madrid no estarà aquesta casa.
2: Que em digui a veure l'agent immobiliari que li ha aconseguit.
1: Sí, perquè, sí, sí, sí.
2: Mare meva.
3: Sí, sí. Jo el vull seguir. Hi ha comptes, a les xarxes socials, d'agents immobiliaris, sí, d'aquests que van mostrant sí, autèntics coves, són coves.

0: Sí. Literalmente.
1: Piso de media habitación con vistas al edificio al lado, 300.000 euros.
0: Exacte. I tu dius, pues igual no estic tan malament. Potser no. A casa és una mica així. Anem a Mola, que tenim la boda... Escolta, va de bodes, això,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, perquè tothom es casa. Para la gent, tu.
0: Perquè després diguin que la gent no es casa, exacte. Mira, la boda de Nieves Álvarez i Bill Saat.
2: Bill Saat.
0: Les fotos de su íntima ceremonia por el rito ortodoxo en París.
2: Molt bé, tu.
1: Ella, bueno, et pot agradar o no el vestit que porta, però està espectacular. Vull dir, sí, elegant.
2: Sí.
0: Ara a mi em dóna calor aquest vestit. Ja. Ara, eh?
1: Ja.
0: Saps?
2: Sí, jo he començat a suar, eh? Sí. Ara que parlàvem de la calor. Dic,
1: i a més amb guants, eh?
2: Quina gòbia,
1: potser
2: no?
1: Es van casar a desembre i ho han dit ara. Uf. No, perquè
0: també
1: així vestits...
0: També és veritat. Quina calor. Perquè si no, és allò que... Quan et treus aquest vestit, allò està humit per dins. Això humitejat.
2: Amb la pell arrugada, no? Com quan vas a la piscina.
0: Sí, senyor. Amb la pell arrugada com quan surts a la piscina, eh? Que t'has estat allà una estoneta, que de fet el mòbil ja no et funciona.
2: No.
0: Perquè com que ara va amb l'empremta, després estàs una estona fins que no pots desbloquejar la pantalla. Doncs mira, bueno, i així seran les vacaciones de la princesa Leonor i la infanta Sofia.
1: Les han apuntat a un casal o algo.
2: Sí, un casal.
1: No, perquè clar...
3: Sí, un casal de verano.
1: Que no els deixin
3: sols. Bien.
0: Sí, sí. De altos vuelos, deu ser. Perquè, clar, aquesta gent... Home. Sí, sí. I bueno, i acabem amb Mia, perquè ara m'agrada, saps?
1: Ara t'ha agafat, sí. Li has agafat algú
0: aquí. Sí, sí.
2: La va introduir un dia així, com qui no vol la cosa, i s'ha quedat.
0: Sí, m'ha agradat. Piernes ligeres tot el dia. Saps aquests temes que dius?
2: Piernes ligeres tot el dia.
0: Jo ho faig servir... Sí, jo quan no sé amb què obrir el programa, al Nits de Ràdio, dic, a veure, dic, piernes ligeres, tu, parlem de piernes ligeres, que és un d'allò.
1: Doncs mira, és un problema de salut que afecta molta gent, sobretot amb les altes temperatures, per la circulació, així que mira, és útil, no rigueu, pobra.
0: La circulació és important, treballar-la a les ciutats i a les cames, en general. Vull dir, hem de tenir bona circulació. Sí, les cebes van molt bé, jo ficaria cebes a les rotondes per millorar la circulació, però bueno. I això, tenen a Maria Castro, que diu, mi truco es no desesperar cuando las tareas se agolpen, hacer una detrás de otra y relativizar mucho. Tu m'ha agradat aquesta filosofia.
1: Ha descobierto la sopa de ajos, saps?
2: Molt truco no és.
1: Clar, no faràs cinc coses a la vegada, una a una.
0: Sí, però vull dir que no ho sé.
1: Mira que m'agrada, la Maria Castro.
0: Maria Castrostista m'he fet jo, saps?
1: Sí, a mi m'encanta.
0: De la seva d'això, perquè estic bastant d'acord. És fer una coseta després de l'altra. Vas fent i, escolta, los problemas van desapareciendo.
1: Clar.
0: Bueno, mira, de mica en mica. Sí, i posar el ventilador, l'aire condicionat, el
1: aquest
0: que tingueu.
1: És el primer pas, per a aquestes altes temperatures. El David ja ens ha dit que està tot el dia ficat davant del ventilador.
0: Sí, senyor. I el que faig és entrenar més, perquè de moment ho suo tot, i quan ja he suat tot el que puc suar, ja no, dic, penso, ja no puc suar més, saps què vull dir? I bueno, intentar així.
1: Pensa que així elimines toxines, David.
0: Ja no me'n queden, de toxines. Ja han fugit, ja, pobres.
1: Vols saber quins consells ens dona l'audiència per passar aquesta calor? Vinga.
4: Bon dia, amics.
1: Bon dia.
4: Aquestes onades de calor ens han fet tornar a les antigues costums. Baixar persianes amb el sol, el ventilador i fer corrent d'aire. És un dels recursos de casa per ambientar-se. L'altre són dinars frescos. Gazpacho de sandia, gazpacho de meló, gazpacho, amanides, pollastre rostit i, per què no, peix a la planxa per postre gelat. Que tingueu un bon dia.
1: Igualment.
4: Un bon àpat d'estiu.
2: Mira quin menú que ens acaba
1: de
2: fer.
1: Mira, lo del gazpacho ho he entès. Lo del pollastre rostit, no sé si és que sabem alguna cosa. O sigui, aquesta oient sap alguna cosa que nosaltres no sabem,
2: sí,
1: que refresca...
2: Bueno, jo crec que li agrada molt el pollastre rostit.
1: El peix sí, perquè és lleuger.
2: A mi també, m'encanta.
1: No. Doncs sí, mira, sí. David, ja saps... Ara fer-te un gazpacho que està boníssim.
0: Oh. Em pensava que deia de postre gazpacho de cafè, saps? saps? Perquè tot
2: no fa molt vaig fer un gazpacho de meló.
1: Sí?
2: I, buf, és increïble.
1: Fins que no ho portis no ho sabrem.
2: No?
1: No podem contrastar.
2: Va amb pebrot verd en comptes de pebrot vermell.
1: A mi em portes un exemple i aleshores ja et dic si està bo o no.
2: T'encantarà.
1: Clar, sí.
0: I amb unes virutes de pernil.
2: Oh, sí, així el vaig fer.
1: Típic meló con jamón, però en una altra versió.
2: Exacte.
1: Que bo, i això sí que arrasa.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
1: Molt bona tarda. La primera parada d'aquest informatiu la farem al barri del Putxet de Barcelona, on els veïns de 8 blocs continuen sense saber quan podran tornar a dormir a casa. El motiu, l'esvoranc, que va aparèixer ahir a causa de les obres de la línia 9 del metro. El forat s'ha taponat amb èxit, però ara encara s'han de fer proves per saber si és realment segur tornar a casa. Ho ha explicat el director general d'Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori, Ramon Ramírez.
2: Per això comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
1: Per tant, com a mínim fins dissabte s'allargarà el neguit de tots els veïns afectats.

0: I per tercer dia consecutiu, l'incendi de Sentmenat continua cremant sense control. Els bombers, però, confien poder estabilitzar-lo en les properes hores. Ferran Cuixart, bona tarda.
1: Bona tarda. Sí, aquest és l'objectiu, tot i que les altes temperatures i el vent de marinada hi juguen en contra. Jordi Martín és el cap d'intervenció dels bombers de la Generalitat.
2: I aquestes reproduccions que vam tenir ahir, intentarem doncs, que avui, quan es succeeixin, doncs, puguem doncs, amb contundència doncs, poder-les minimitzar. I si això continua i va bé, doncs, el capvespre doncs, podríem avançar en la fase d'estabilització.
1: Mentrestant, l'incendi de l'Anoia està estabilitzat, mentre que el de Segrià, la Bisbal d'Empordà i el de la Conca de Barberà ja es troben controlats.
0: Al Parlament, l'oposició segueix pressionant el govern sobre el foc de les Gavarres, el més important que hem patit en el que portem de campanya d'estiu.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, no té cap responsabilitat en l'incendi de la Bisbal provocat per l'ús indegut d'una radial per part d'un operari contractat pel Departament de Territori.
3: No hi ha hagut cap negligència del govern. Quan es decreta una situació alfa 3, això passa per sobre de tot. I tothom sap que en una situació alfa 3 hi ha un seguit de condicions que s'han de complir. Entre elles, no utilitzar radials per fer treballs de manteniment. Per tant, el govern ha fet el que havia de fer.
1: Explicacions que no convencen a la presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales.
4: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació. El govern també ho haurà de fer pel control que no va fer. La justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques. Perquè des de Junts, president, les hi demanarem i volem saber si les assumirà.
0: Tot això, com dèiem, en un dia de molta calor, arribem al moment més àlgid de l'onada de calor, la primera d'aquest mes de juliol.
1: El termòmetre pot assolir fins als 42 graus a l'interior i als 32 al litoral, unes temperatures que també estan impactant negativament en les persones amb més problemes de salut. Segons dades de l'Institut de Salut Carles III de Madrid, gairebé 100 persones haurien mort a Catalunya com a conseqüència de la calor durant la primera setmana de juliol.
0: Un terç dels nens catalans no es poden permetre ni 7 dies de vacances a l'estiu.
1: És la denúncia que gairebé 5.000 entitats han portat avui fins a les portes del Parlament reclamen que la Generalitat avanci cap a la universalització del dret al lleure i tots els infants puguin gaudir així almenys de dues setmanes d'oci educatiu a l'estiu.
0: I en plana cultural, el grup 62 reivindica el bon moment de la literatura catalana.
1: L'editorial augura que enguany es repetiran les bones xifres de venda del 2025. El grup també vol impulsar el protagonisme femení aquesta tardor amb dues obres. La primera, a càrrec de la catedràtica d'Història Contemporània Montserrat Duc.
5: Aquesta història de les dones ens empodera a homes i dones amb perspectiva igualitària i ens empodera des d'un punt de vista nacional català. No? Les trobarem, doncs, on han estat, què han fet, com han fracassat, quins assoliments han pogut aconseguir.
1: La segona, la que ha escrit l'escriptora Laura Gos, que publicarà al setembre El preu de néixer, que ja ha venut els drets en 7 idiomes abans que arribi a les llibreries.
0: Titular d'Esports amb el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
6: Bona tarda. Argentina i Suïssa són les últimes dues seleccions que s'han classificat pels quarts de final del Mundial de Futbol. Els suïssos van eliminar ja Colòmbia a la tanda de penals, mentre que Argentina es va imposar a Egipte per 3-2, remuntant un 0-2 en contra i amb un gol ja en el temps afegit. I l'Espanyol ha presentat el segon fitxatge per la propera temporada, el defensa internacional neerlandès Kilinski Hartman, que arriba cedit fins a final de temporada del Burnley anglès.
0: Com us dèiem, hem passat una nit tòrrida i tindrem també molta calor durant les properes hores. Repassem i completem la previsió del temps amb el Juan Carlos Piña. Juan Carlos, bona tarda.
7: Bona tarda, què tal? Avui a Catalunya seguim xerrant de calor perquè les temperatures diurnes pugen al quadrant nord-est i es mantenen sense canvis o baixant lleugerament a la resta. Màximes de 42 graus a Lleida, 41 a Girona, 34 a Barcelona i 33 a Tarragona. L'EMET ha activat l'avís vermell perill extraordinari a la depressió central de Tarragona. Per altra banda, durant les pròximes hores al Pirineu no es descarten ruixats dispersos. Demà dijous les temperatures es mantindran en general amb poques variacions. Se preveuen màximes de 42 graus a Lleida, 40 a Girona i 34 a Barcelona i Tarragona. Així mateix, esperam un dia d'ambient assolellat durant la tarda al Pirineu, núvols d'evolució sense descartar ruixats i tempestes. És una informació d'EMET.
0: Gràcies, Juan Carlos. Passen 6 minuts de 2:15 de la tarda al control tècnic, Ismael de la Parra.

0: Com us dèiem en portada, els veïns dels 93 pisos desallotjats al Putxet ja saben que no podran tornar a casa fins com a mínim aquest dissabte. Els bombers ja han pogut omplir de formigó l'esvoranc d'uns 8 metres de diàmetre que ahir al matí va obligar a desallotjar 5 edificis sencers, inclosos els negocis dels baixos. Ara, les tasques de monitoratge obliguen a endarrerir 3 dies el retorn a casa seva d'unes 200 persones. Seguint l'última hora d'aquest succés, es troba allà al Putxet el nostre company Ricard Jiménez. Ricard, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. Doncs literalment aquí a tocar el mercat de Sant Gervasi desenes de veïns estan fent les maletes per motius tècnics, mentre també desenes de policies i bombers acordonen tota la zona. De fet, aquesta nit ja l'hem passat fora de casa. La cara bona d'aquesta moneda és que tan sols dues persones han requerit un allotjament públic. La resta han pogut dormir en cases d'amics, familiars o hotels oferts per les asseguradores. Una vegada cobert el forat que es va produir en el magatzem de la pizzeria Verona, al carrer Teo d'hora a la Madrid, els bombers han de comprovar que el terreny és segur perquè tant veïns com propietaris de negocis puguin tornar a casa seva i reobrir els seus locals. Ho detallava el director general d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez.
2: D'acord amb bombers i amb els nostres equips d'inspecció tècnica, tots els edificis estaran en aquesta situació fins que dissabte al matí, amb les mesures de 3 nits consecutives, podem comprovar l'estat i quina és la situació. Hem de dir que avui els resultats que hem començat a mirar són positius, però insisteixo molt en que cal tres dies de mesures contínues per garantir una estabilització del moviment del terreny.
1: Entre cares llargues i poques ganes d'atendre els mitjans de comunicació, sortien del centre cívic del barri fa una hora els veïns afectats. Un d'ells és el Hilda, veí de l'edifici número 54 del carrer Sant Gervasi de Cassoles, qui ens detallava que no tindran més notícies fins dissabte a les 12 del migdia.
3: El sábado, bueno, tengo igual a lo mejor un amigo que me puede alojar y bueno, tengo que hablar con él también, ¿no? Y lo tengo que combinar con el trabajo porque no puedo dejar el trabajo. Y bueno, el sábado nos han dicho que hay una reunión aquí a las 12 y ahí a partir de ahí tendremos más informaciones.
1: És sabut que les vibracions de la tuneladora que opera pel subsol de Barcelona per fer la línia 9 del metro ha provocat aquest esborranc. De fet, alguns veïns i propietaris ens comentaven que feia dies i fins i tot setmanes que havien detectat esquerdes i que les havien notificat.
4: Por ejemplo, yo tengo aquí al lado un parking, empezaron a haber brechas. En uno de los pisos también empezó a salir una brecha.
5: Pues rajaduras. Tenemos rajaduras en el local, en la parte del sótano.
6: Sí que hi ha esquerres ara. Han anat els bombers i han vist que hi ha esquerres.
1: Per contra, des de l'administració diuen que durant els dies previs els van arribar més aviat poques. Begoña Castiblanque és directora de projectes de la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat.
7: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, No en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva ni molt menys,
1: Precisament aquesta és una de les incògnites, descobrir fa quan va passar per aquí la tuneladora i qui tenia constància d'aquests fets. La realitat és que molts veïns han vist diàriament a topar grafs fent feines i que fins i tot havien accedit als seus habitatges i negocis.
0: I a aquesta hora seguim pendents de l'incendi de Sentmenat que crema sense control des de fa 3 dies i treballen una norantena de dotacions terrestres, 9 mitjans aeris, i està prevista també la incorporació Ferran de 2 hidroavions del govern espanyol.
8: Sí, tot

0: Plegat amb l'objectiu de tancar el perímetre d'aquest incendi que ja ha afectat 160 hectàrees, una tasca especialment complicada per les altes temperatures, l'estat de la vegetació, l'orografia de la zona i les dificultats també per accedir-hi per terra. Ahir va ser un dia complicat per la propagació de focus secundaris massius i avui, amb unes condicions meteorològiques adverses, no es descarten nous conats d'incendi. El cap d'intervenció dels bombers de la Generalitat, Jordi Martín, ha explicat que si aconsegueixen evitar aquestes revifades, aquest vespre podrien estabilitzar el foc.
1: I a partir d'ara doncs, començarà doncs, a augmentar aquesta marinada, que el punt més alt doncs, serà doncs, a les properes hores i, per tant, serà el punt més delicat que haurem d'estar tots centrats intentant doncs, minimitzar, com dèiem, aquestes possibles represes que ahir vam veure que ens donaven problemes i avui doncs, intentarem doncs, també doncs, treballar amb contundència.
0: Així mateix, Protecció Civil manté l'evacuació del barri de Guanta, Sant Manat i el confinament de les urbanitzacions de Sant Sebastià i el Farell, a Caldes de Montbui. En altres punts, ja es va poder aixecar ahir a la tarda. És el cas de la Verònica, que reconeix que era una mesura necessària.
2: Et diria que no ha sigut molt dur. Per què? Perquè veiem el foc, veiem els helicòpters treballant, els bombers, tot, i era necessari estar fer cas i estar on tenien que estar.
0: Mentrestant, l'incendi de l'Anoia està estabilitzat, mentre que el de Segrià, la Bisbal d'Empordà i el de Conca de Barberà ja es troben controlats.
3: Salvador Illa, tot això, ha defensat la gestió forestal i dels incendis que cremen Catalunya durant la sessió de control al Parlament. El president de la Generalitat nega qualsevol negligència, mentre que l'oposició exigeix responsabilitats polítiques, frenar el canvi climàtic i canvis estructurals. Marxem al Parlament de Catalunya i és el Marcos Díaz. Marcos, bona tarda.
4: Bona tarda, Gavi. El president del govern assegura que l'empresa subcontractada a les Gavarres coneixia perfectament la normativa i deixa en mans de la justícia les conseqüències contra el treballador o la companyia per haver treballat amb una radial quan estava taxativament prohibit. Escoltem Salvador Illa i Mònica Sales de Junts.
5: El govern no comès cap negligència. Cap. O sigui, vostè m'ha dit que el govern no comès una negligència. El govern ha actuat amb transparència des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi i hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comès cap negligència.
6: Havien d'haver reforçat la supervisió, havien d'incrementar el control i havien de garantir que les restriccions es complien. I és evident que alguna cosa ha fallat si les empreses que treballen per a la Generalitat provoquen un greu incendi.
4: Des de la CUP, mentrestant, Xavier Pellicer reclama mesures en defensa del sector primari.
7: Fa anys que ho sentim. Gestionar boscos no és només actuar quan arriba l'estiu, és afrontar de cara un problema estructural. I precisament aquesta és la relació amb el que parlàvem del model de país, perquè és la globalització capitalista la que ha destruït el teixit productiu del món rural. Ha empobrit la pagesia i ha fet inviable bona part de les explotacions forestals del país.
4: I els comuns, de la seva banda, insten Salvador Illa a aturar qualsevol projecte que afavoreixi el canvi climàtic. Jéssica Albiach, líder parlamentària de la formació.
8: President, li demanem pel bé del país que surta dels anys 80 del segle passat. Ara mateix cap científic independent li recomanaria ampliar l'aeroport del Prat. I també li dic, gestionar l'impacte de les emergències se queda molt lluny del que aquest país necessita, que és reduir les emissions. Així que per la nostra economia, per la prosperitat, per la nostra salut, rectifiquen.
4: El cap de l'executiu ho ha descartat i ha reiterat que el projecte complirà amb criteris mediambientals.
9: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
3: Atenció també a aquesta dada. Segons xifres de l'Institut de Salut Carles III de Madrid, gairebé 100 persones haurien mort a Catalunya com a conseqüència de la calor durant la primera setmana de juliol. Una xifra que apunta a rècord, fatídic rècord, ja que supera el total de defuncions per aquest motiu que s'han registrat durant la majoria de juliols des del 2015 a Montse Valls.
10: El mes de juny ja va registrar 126 morts, la xifra més alta de la sèrie. Les defuncions atribuïdes a les altes temperatures es van disparar coincidint amb la primera onada de calor d'aquesta any i el mateix ha començat a passar durant el mes de juliol. Només entre dilluns i dimarts d'aquesta setmana s'han comptabilitzat 29 morts. En el que portem de mes, com dèiem, són 97 les persones que han perdut la vida com a conseqüència de la calor. Aquest gairebé centenar de morts en només 7 dies només ha estat superat pel registre mensual del juliol de l'any passat, amb 251 morts, i el del 2022 amb 183. Això en tot un mes. Per aquest motiu, els experts vaticinen que aquesta les xifres es podrien superar enguany.
3: I avui estem pendents de l'evolució dels incendis que afecten el territori en un dia marcat per la calor, amb temperatures que poden arribar als 42 graus a l'interior i als 34 al litoral. Tot això després de la nit més càlida des que es tenen registres. El rècord l'ha marcat l'estació de Portbou, a l'Alt Empordà, amb 31,9.

0: graus a les 10:27 de la nit.
1: En aquest context, l'Ajuntament de Barcelona ha activat la fase d'alerta per calor molt intensa fins demà. La mesura inclou l'enviament de missatges SMS a gairebé 12.000 persones considerades especialment vulnerables, amb recomanacions per fer front a les altes temperatures. També s'han desplegat equips de carrer per informar sobre la xarxa de refugis climàtics i repartir també aigua i material de protecció, com ara gorres, tovalloles o cremes solars. Les actuacions es fan en coordinació amb diversos serveis municipals i la Creu Roja. L'objectiu és reduir l'impacte de la calor extrema en la salut de la població.
0: I a tot això, a Balaguer, una nena de 6 anys va morir ahir ofegada a la piscina del complex esportiu barri del Secà. Els serveis de socorrisme no van poder fer res per salvar la vida de la menor. Es tracta de la quarta víctima mortal banyista a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. D'aquesta manera s'ha assolit la xifra de la campanya de l'any passat en només 3 setmanes de campanya d'aquest 2026. Hem de tornar al Parlament perquè la Cambra Catalana ja ha fet el primer pas per prohibir la compra especulativa d'habitatges. La Cambra Catalana ha acceptat a tràmit la proposició de llei que els comuns i el govern van pactar a canvi dels pressupostos de la Generalitat. La norma Marcos preveu modificar la llei d'urbanisme per intervenir en el mercat immobiliari.
2: Sí, l'objectiu és que els pisos siguin exclusivament per viure-hi o bé per llogar-los a preu regulat. La iniciativa contempla excepcions com ara els immobles que es comprin per a un familiar de primer o segon grau i la segona residència, sempre que siguin en un municipi diferent al de l'habitatge habitual. Susanna Segovia, diputada dels Comuns.
3: Frena aquesta concentració en poques mans de l'habitatge. Aquesta concentració de l'habitatge en mans que el que busquen és obtenir rendes i especular. És una proposta que defensem, que és sòlida jurídicament, que està argumentada i té viabilitat jurídica.
2: La bancada de la dreta, però, denuncia inseguretat de jurídica, intervencionisme i augura que no servirà de res. Són Judit Toronjo, de Junts, Àngels Esteller, del PP, i Mònica Lora, de Vox.
4: Tornem a veure un govern que legisla canviant constantment aquestes regles del joc, ho fa d'esquenes als sectors, ho fa d'esquenes als ajuntaments, generant més inseguretat jurídica.
5: No existeix la compra especulativa. Guanys a través del compra-venta de pisos no és compra especulativa. Per tant, és un control polític de la propietat.
6: Perquè l'especulació no és l'origen del problema, sinó la conseqüència d'haver convertit l'habitatge en un bé escàs.
2: La proposició de llei continua endavant per la via ràpida amb els suports de l'esquerra, però la tramitació parlamentària podria alentir-se perquè Junts i Partit Popular han anunciat que la portaran al Consell de Garanties Estatutàries.
0: Finalment, el cas de la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents arribarà a la justícia. La intersindical ha denunciat el cas al jutjat. Des del sindicat consideren que s'han vulnerat drets fonamentals com el de vaga, el de llibertat sindical o el dret de reunió pacífica i que són de fets d'extrema gravetat. Ho ha anunciat l'advocat del sindicat, Pau Cruz.
7: El Tribunal Europeu de Drets Humans, en relació a moviments socials, té una doctrina sòlida que la infiltració de policies sense indici fonamentat de comissió de delictes produeix el que denominen un efecte dissuasiu, un efecte de refredament, un chilling effect, que intimida i que coarta la llibertat de les persones de participar en els moviments socials.
0: El principal objectiu de la denúncia és que es declari que l'actuació va vulnerar drets fonamentals per evitar que es produeixin més infiltracions en un futur. La intersindical insisteix a demanar també la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del director general de la policia, Josep Lluís Trapero. El núvol públic sobirà que busca crear la Generalitat serà una capa important per protegir dels ciberatacs dirigits contra les dades de la població catalana. Quan parlem de dades, ens estem referint a serveis com, per exemple, la meva salut o les activitats econòmiques. Ara, tot aquest volum d'informació podrà gestionar-se de manera més autònoma i segura. Pere Parés, bona tarda.
8: Bona tarda. Es tracta d'una nova modalitat de núvol públic que passarà a gestionar el 40% de les dades de l'administració pública catalana. Per una banda, això respon al problema de la seguretat digital, i és que el 2025 va registrar prop de 9.100 milions de ciberatacs dirigits als sistemes de la Generalitat. El núvol públic sobirà el que fa és fer aquestes dades més privades. El secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat, Albert Tort, ho explicava fa unes hores al programa La Ciutat.
9: Estaran connectats a la xarxa de fibra òptica de la Generalitat de Catalunya. Per tant, això vol dir que les dades per viatjar en aquest núvol no sortiran de la infraestructura de la pròpia Generalitat. Per tant, garanties en aquest cas, tot i que evidentment el risc zero no existeix.
8: El núvol s'adapta a la normativa europea que intenta impulsar una gestió

0: segura de les dades, però també una on hi hagi una major sobirania per part de les institucions, en un context de tensions geopolítiques al respecte. Albert Tort comenta que això augmenta la capacitat de seguretat i resiliència de la Generalitat.
1: Aquestes tensions geopolítiques no és menor, sinó que és molt rellevant per l'impacte que això té en la seguretat digital i en aquesta resiliència, que vol dir la capacitat de mantenir la continuïtat d'aquests serveis. Ho vam veure, per exemple, en l'apagada. Ens en vam adonar encara més de la importància que té aquesta gestió.
0: El govern de la Generalitat va autoritzar ahir el desplegament de la infraestructura valorat en 481 milions d'euros.
2: Bones notícies per als que pateixen migranya, perquè investigadors de l'Hospital de Bellvitge han trobat un nou tractament pels casos més complexos. Es tracta d'un medicament oral que dona bons resultats, a diferència d'altres tractaments preventius. Més detalls amb l'Eudald Sanz.
3: L'estudi s'ha realitzat amb 250 pacients de 17 centres espanyols que tenen casos de migranya greus i que havien fet tractament previ. S'ha detectat que la meitat d'ells nota una millora després de prendre el medicament. L'estudi també ha descobert que, com més tractaments previs faci el pacient, més disminueix l'efectivitat de la nova medicació. El neuròleg investigador Albert Muñoz Vendrell creu que el repte ara es troba en determinar quin és el fàrmac idoni per cada pacient. Són declaracions a Onda Cero Catalunya.
4: I el que pretenem és, amb estudis com aquest, poder definir una mica més quin ordre hem de seguir i en quina situació hem de prescriure un tractament o un altre, de cara que això acabi reflectint-se també a les guies clíniques.
3: La migranya és una malaltia que afecta persones de totes les edats i que és molt incapacitant. Alguns estudis la situen com la segona causa de discapacitat global en l'àmbit mundial. Es calcula que 1 milió de persones la pateixen a Catalunya.
5: Notícies migdia. L'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
6: Este sábado, Julia, en La Onda se emite en directo desde el Mosteiro Divino Salvador de Ferreira en el concello de Pantón, Lugo, una de las joyas románicas de la Ribeira Sacra, donde las monjas bernardas llevan haciendo vida monacal ininterrumpidamente desde el siglo XII. Románico, viñedo y los paisajes de ensueño de la Ribeira Sacra con Julia Otero, este sábado en directo desde el Mosteiro Divino Salvador de Ferreira, con el patrocinio de la Diputación de Lugo y la denominación de origen Ribeira Sacra. Onda Cero, tu radio.
7: Hay planes,
8: mira esto,
7: que no se pueden rechazar.
9: Lo tengo todo pensado.
7: ¿Listos? Todo el contenido de A3 Player y Disney Plus.
10: No veo este mundo.
7: En una sola suscripción.
10: Quédate conmigo.
7: Por solo 9,49 euros al mes.
10: Que no se os escapen.
7: Plan estándar con anuncios de Disney Plus. El plan perfecto.
10: Brillante.
7: En un solo lugar.
2: La sintonia del Mundial, i amb ella repassem l'actualitat del que ha passat en el món de l'esport i del futbol amb el Víctor Lozano. Ja tenim el quadre dels quarts de final del Mundial.
11: Sí, Argentina i Suïssa són les últimes dues seleccions que s'han classificat per aquesta ronda. Els suïssos van eliminar ja Colòmbia a la tanda de penals després que el temps reglamentari i la pròrroga acabessin amb empat a 0. En la tanda fatídica, els europeus es van imposar per 4-3. Suïssa no jugava uns quarts de final des del Mundial del 1954, que precisament ells van organitzar. Escoltem el seu jugador, Ricardo Rodríguez.
12: Un partido muy intenso. Creo que podían ganar los dos. Creo que la suerte estaba un poquito de nuestra parte. Era un partido muy, muy intenso. Lo hicieron muy bien, pero creo que también nosotros competimos muy, muy bien. Al final de penaltis siempre hay un perdedor, un ganador, y ganamos nosotros.
11: L'eliminació de Colòmbia va ser molt dolorosa per com es va produir els penals i perquè novament es queda a les portes d'uns quarts de final. Sentim la reflexió al respecte del seu jugador, John Arias.
13: Algo nos faltó, que nos vamos precipitadamente a la Copa. Yo creo que ojalá Dios permita que hoy sea un cambio en la selección, porque ya está bueno también de quedarnos siempre a la puerta. Nos falta hacer lo humanamente posible para llegar hasta allá. Creo que hicimos un gran mundial, pero no nos alcanza. Entonces nos vamos con un sinsabor, más que yo creo que con cimientos sólidos, de que algo tenemos que ajustar, algo tenemos que corregir, pero que vamos por un camino que más adelante, Dios permita, cosechemos cosas grandes, porque creo que nos lo merecemos ya.
11: Suïssa s'enfrontarà a Argentina als quarts de final, ja que l'albiceleste es va imposar a Egipte per 3-2 en un partit boig on el combinat de Lionel Scaloni va haver de remuntar un 0-2 en contra. De fet, Argentina perdia per 2-0 al minut 79 amb gols de Yasser Ibrahim i Mostafa Zico. però Cristian Romero va fer l'1-2, Messi va empatar, ja en el temps afegit Enzo Fernández va encapgirar el marcador.

0: de la setmana.
1: A Barcelona, el Palau de la Música Catalana acull fins al 20 de juliol l'exposició Ricard Vinyes, el Palau i la Música Catalana.
2: Organitzada per la Fundació Orfeó Català Palau de la Música, la mostra repassa la vinculació del pianista lleidatà amb el Palau i el seu paper clau en la difusió de la música catalana des de París, amb fotografies, partitures, programes de mà, obres d'art i correspondència procedents de diversos arxius i col·leccions. L'exposició és d'accés gratuït i es pot visitar al foyer del Palau.
1: El Caixa Fòrum Tarragona acull fins al 26 de juliol Naufragis, arqueologia submergida.
2: Una exposició que mostra la diversitat i la riquesa del patrimoni subaquàtic català. En aquesta exposició podem observar la feina d'estudi, protecció i conservació que el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya du a terme des del 1992.
1: A Girona, a la Casa de Cultura, podeu gaudir l'exposició Open Arms, una missió a contracorrent.
2: L'exposició ofereix fins al 31 de juliol un recorregut immersiu pels 10 anys de la tasca humanitària de l'organització al Mediterrani i en altres contextos d'emergència. A través d'imatges, testimonis i materials documentals, la mostra repassa missions de rescat que han permès salvar més de 73.000 vides.
1: I a Lleida, el Caixa Fòrum Lleidatà presenta fins al 26 de juliol Talking Brains.
2: Es tracta d'una exposició interactiva que convida a explorar com neix i evoluciona el llenguatge des del punt de vista del cervell. Aquesta exposició ens desvetlla la base biològica que comparteixen totes les llengües del món i ens endinsa en el sistema que modela el que pensem i el que som. Una experiència que ens apropa a la ciència del llenguatge de manera clara i fascinant.
0: Apunta-t'ho a l'agenda.
3: En Onda Cero, Cantizano.

0: Els bombers continuen treballant sense descans per intentar controlar l'incendi de Sentmenat i que han mantingut durant tot el dia el confinament de Sant Sebastià de Montmajor i el Farell a Caldes de Montbui. Segons els agents rurals, són unes 200 les hectàrees afectades. Aquesta tarda, però, s'han obert 3 incendis més, una pla de Manlleu, on s'estan destinant més recursos i on s'han confinat fins a 5 poblacions. A més, el 112 ha rebut prop de 400 trucades relacionades amb aquest incendi. El segon foc el trobem a Navarcles, a la zona de Gabrianes, on hi treballen 25 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris. I el tercer és el que menys preocupa perquè sembla que està a punt de ser perimetrat i és el de Gavà, que ha obligat també a confinar 3 nuclis de població.
1: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.

0: jornada molt marcada per aquesta simultaneïtat de focs quan es compleix un any de l'incendi que va cremar 3.300 hectàrees al Baix Ebre. En farem balanç de les ajudes i de l'estat també del territori amb l'alcalde de Paüls. L'altre tema que ens ha tingut amatents avui ha estat el desallotjament dels veïns de 93 pisos del Puiget de Barcelona que no podran tornar a casa seva com a mínim fins aquest dissabte. Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. L'esvoranc provocat per la línia 9 de metro és el motiu d'aquest desallotjament, tot i que el forat ja s'ha taponat, caldrà fer proves per certificar que els veïns

0: poden tornar a casa amb seguretat.
1: Per això comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
0: Paraules del director general d'Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Ramon Ramírez.
2: L'actualitat continua marcant la política i això fa que l'oposició segueixi pressionant el govern per conèixer més detalls de l'origen del foc a les Gavarres.
0: Sí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensa que l'executiu no té cap responsabilitat en l'incendi de la Bisbal provocat per l'ús indegut d'una radial per part d'un operari contractat pel Departament de Territori.
3: No hi ha hagut cap negligència del govern. Quan es decreta una situació alfa 3, això passa per sobre de tot. I tothom sap que en una situació alfa 3 hi ha un seguit de condicions que s'han de complir. Entre elles, no utilitzar radials per fer treballs de manteniment. Per tant, el govern ha fet el que havia de fer.
0: Unes explicacions que semblen no convèncer la presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales.
4: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació. El govern també ho haurà de fer pel control que no va fer. La justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques. Perquè des de Junts, president, les hi demanarem i volem saber si les assumirà.
2: Més coses que abordarem a la brúixola d'avui, passant per aquesta dada. Un terç dels nens catalans no es podran permetre ni 7 dies de vacances a l'estiu.
0: És la denúncia que gairebé 5.000 entitats han portat avui fins a les portes del Parlament. Reclamen que la Generalitat avanci cap a la universalització del dret al lleure i tots els infants puguin gaudir almenys de 2 setmanes d'oci educatiu a l'estiu.
2: També tindrem espai per la cultura. El grup 62 reivindica el bon moment de la literatura catalana.
0: L'editorial augura que enguany es repetiran les bones xifres de venda del 2025. El grup també vol impulsar el protagonisme femení aquesta tardor amb 2 obres. La primera, a càrrec de la catedràtica d'Història Contemporània Montserrat Duc.
5: Aquesta història de les dones ens empodera a homes i dones amb perspectiva igualitària i ens empodera des d'un punt de vista nacional català, no? Les trobarem, doncs, on han estat, què han fet, com han fracassat, quins assoliments han pogut aconseguir.
0: I l'escriptora Laura Gost publicarà al setembre El preu de néixer, que ja ha venut els drets en 7 idiomes abans que arribi a les llibreries.
2: I què tindrem a la segona part de la brúixola d'avui? Doncs començarem parlant d'una passa molt important per allargar i millorar la vida dels nadons prematurs.
0: L'equip científic del projecte FetaLife del BC Natal ha aconseguit que un fetus d'ovella prematur pugui viure 21 dies en un dispositiu que replica les condicions del fetus de la seva mare. Una passa important que permet incrementar l'esperança i la qualitat de vida dels petits. En un futur s'espera que es pugui utilitzar la tecnologia en humans. Ens ho explicarà l'Elisenda Aixarc, coordinadora mèdica i científica del projecte.
2: I acabarem parlant de l'estudi del projecte CIMAS, del grup Mires de la Universitat Autònoma de Barcelona, que alerta sobre les barreres lingüístiques en l'atenció sanitària a Catalunya.
0: Les investigadores Gemma Rubio i Sofia García Bayer, amb qui conversarem en una estona, expliquen les dificultats amb què es troben moltes persones d'origen estranger a l'hora de comunicar-se dins del sistema sanitari públic. En parlarem amb detall d'aquí uns minuts.

0: Important estar alerta d'aquestes altes temperatures. Avui n'hem estat molt amatents i continuarem ara parlant dels focs que, evidentment, aquesta calor no facilita gens la seva extinció. Volem conèixer què ens espera de cara a demà. Noelia García, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, què tal? Demà dijous a Catalunya seguirem xerrant de calor perquè les temperatures se mantindran amb poques variacions en general, encara que baixaran a punts de l'interior sud de Tarragona. Arribarem a màximes de 42 graus a Lleida, 40 a Girona, 34 a Barcelona i Tarragona. L'EMET mantindrà activat l'avís per calor a tota la comunitat, sent de nivell taronja perill important al Pirineu i a tota la depressió central. Per altra banda, tindrem un dia d'ambient assolellat, encara que durant la tarda al Pirineu creixeran núvols d'evolució, sense descartar ruixats ocasionalment acompanyats de tempesta. Així mateix, bufarà vent fluix de direcció variable, tendint durant la tarda a la component sud i sud-est, amb augments ocasionals d'intensitat a la depressió central i a l'Empordà. És una informació d'EMET.
0: Una informació meteorològica que ve de la mà de Juan Carlos Viña i ara al titular d'esports, Víctor Llucià. Què tal? Bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda, Lola. Doncs ja

0: estan decidits els emparellaments dels quarts de final del Mundial. Ahir l'Argentina de Leo Messi i Suïssa van ser les últimes dues seleccions que van confirmar la seva presència entre les 8 millors. El duel que obrirà foc en aquesta ronda als quarts de final serà el França-Marroc de demà a les 10 de la nit. Més qüestions, Alexia Putellas, després de 14 temporades al Barça, ja és nova jugadora del London City Lionesses. La doble pilota d'or ja ha estat presentada en la seva nova etapa al club de la Premier League anglesa. I l'Espanyol ha anunciat la seva tercera incorporació de l'estiu. Es tracta de Gabriel Moscardo, un pivot brasiler de 20 anys que arriba cedit pel Paris Saint-Germain i la temporada passada va jugar a l'Sporting de Braga de la Lliga Portuguesa.
1: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
2: Passen 8 minuts de les 7 de la tarda. A aquesta hora estem molt pendents de l'actualització que han de fer en els propers minuts els bombers de la Generalitat des del complex central de Cerdanyola del Vallès per informar dels diferents incendis simultanis que s'estan produint ara mateix a Catalunya. El que més hectàrees ha cremat, perquè ja fa 48 hores que es va iniciar, és el de Sentmenat, que manté el confinament dels barris calderins de Sant Sebastià de Montmajor i del Farell, però hi ha tres focs més actius que han arrencat aquesta tarda, Joan.
3: Doncs sí, un al Pla de Manlleu, que ha obligat a tallar les carreteres T255 a Aigua Múrcia i la TP2442 al Montmell. Protecció Civil ha ordenat el confinament de quatre poblacions. Repassem: les Pla de Manlleu, Pontons, les Pinedes Altes de Montmell, Valldossera, així com de cases aïllades d'Aigua Múrcia i zones properes arran de l'incendi. Un nou foc és el de Navarcles, que també ha afectat la xarxa viària, concretament la C25 entre Sallent i Artés. En aquest cas s'ha confinat la zona de Cabrianes, al polígon industrial Berenguer de Sallent i a la zona oest del nucli d'Artés. El foc ha arribat a una indústria on ha cremat palets i un camió.
2: I tenim un últim incendi a Gavà, on els bombers hi treballen amb unes 29 dotacions i asseguren que estan a punt de perimetrar aquest foc. Aquests dies hem estat molt pendents de l'incendi també al Baix Empordà, que ha afectat unes 2.200 hectàrees. Aquest foc ha estat protagonista avui al Parlament, on Salvador Illa ha defensat la gestió forestal i dels incendis que cremen Catalunya durant la sessió de control. El president de la Generalitat nega qualsevol negligència, mentre que l'oposició exigeix responsabilitats polítiques, frenar el canvi climàtic i canvis estructurals. Ho ha seguit tot plegat el Marcos Díaz. Marcos, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda, Lola. El president del govern assegura que l'empresa subcontractada, les Gavarres, coneixia perfectament la normativa i deixa en mans de la justícia les conseqüències contra el treballador o la companyia per haver treballat amb una radial quan estava taxativament prohibit. Escoltem Salvador Illa i Mònica Sales de Junts.
5: El govern no comès cap negligència. Cap. O sigui, vostè m'ha dit que el govern no comés una negligència. El govern ha actuat amb transparència i des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi i hem posat a disposició judicial la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
6: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació, el govern també ho haurà de fer pel control que no va fer, la justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques. Perquè des de Junts, president, les hi demanarem i volem saber si les assumirà.
4: Des de la CUP, mentrestant, Xavier Pellicer reclama mesures en defensa del sector primari.
7: Cal deixar de veure el bosc com un problema. Cal una aposta real, decidida i sostinguda. Tenim uns boscos que estan creixent i que cal ajudar a adaptar-se al canvi climàtic. I això vol dir impulsar una veritable indústria dels productes forestals, amb la fusta, la llenya i els seus productes i recursos estratègics com el suro. Vol dir intervenir al mercat quan calgui i fer que el sector públic lideri aquesta transformació. I també vol dir apostar de debò per la ramaderia extensiva.
4: I els comuns, de la seva banda, insten Salvador Illa a aturar qualsevol projecte que afavoreixi el canvi climàtic. Jessica Albiach, líder parlamentària de la formació.
8: President, li demanem pel bé del país que surta dels anys 80 del segle passat. Ara mateix cap científic independent li recomanaria ampliar l'aeroport del Prat. I també li dic, gestionar l'impacte de les emergències se queda molt lluny del que aquest país necessita, que és reduir les emissions. Així que per la nostra economia, per la prosperitat, per la nostra salut, rectifiquen.
4: El cap de l'executiu ho ha descartat i ha reiterat que el projecte complirà amb criteris mediambientals.
2: Gràcies, Marcos. Ho dèiem a l'inici del programa, eh? Estem molt pendents d'aquesta actualització que facin els bombers, perquè des d'aquest migdia que no en tenim cap, i ara mateix no només tenim en actiu l'incendi de Sentmenat, que volem saber el seu estat, sinó també tres focs nous. Recordem, un al Pla de Manlleu, un a Navarcles i un a Gavà. Tenim la mirada ben posada en aquest

de complex central de Cerdanyola del Vallès, des d'on parlaran els bombers. Mentrestant, continuem parlant també de focs, perquè aquests dies hem estat molt pendents de l'incendi al Baix

0: que va causar aquest incendi i també saber què queda per fer. Per això podem saludar a l'Enric Adell, alcalde de Paüls. Enric, què tal? Molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Primer de tot, com es troba el municipi un any després i quins danys continuen encara sense afrontar-se?
1: Bueno, un any després, evidentment, pateix molt, però és molt poc a la vegada, i encara, pues, evidentment, queda molta feina per a fer. Aquesta tardor, bueno, a principis d'hivern, final a la primavera, van començar a fer-se algunes actuacions, però de moment les actuacions que s'han fet de neteja de les zones cremades és a la part privada, que es va fer una iniciativa, podem dir, no sé si pionera o no, a la resta del país, en què entre Generalitat i Ajuntament vam intentar coordinar per a que tota la part privada, que de l'incendi que es va iniciar a Paüls i que es va estendre 5 municipis més, Xerta, Alfara, Aldovet i Benys, principalment eren propietaris privats. El que vam intentar és coordinar per a aquesta gent pogués netejar, no?, tot el que se li va cremar i que no tingués un cost afegit per a ells, perquè damunt de que s'acaba cremant la terra, moltes vegades, o per desgràcia que arriba sempre, gestionar totes aquelles zones te toca ficar encara diners de la butxaca. I aquestes són les actuacions que un any després s'han iniciat i ara, evidentment, pues, estan parades perquè les temperatures d'aquests dies, pues, són extremes i hauran de continuar, pues, una vegada acabat l'estiu i després de tantes hectàrees cremades, però encara queda moltíssima feina per a fer.
0: Tinc entès que estan en contacte constant amb la Generalitat. Hi ha compromisos que encara no s'han complert pel que fa a les ajudes que van anunciar en un inici després del foc?
1: Bueno, a dia d'avui, a hores d'ara, la pagesia, els diners que ha cobrat és els que van arribar a través de l'Estat arran de la declaració, que no es diu ben bé així, però perquè tothom mantenga, de declaració de la zona catastròfica. A finals del 2025, alguns dels veïns i veïnes que es van veure afectats a alguna parcel·la seva de l'incendi van cobrar uns diners, no tots, perquè la gestió de les ajudes a través d'una zona catastròfica té una sèrie de peculiaritats. A banda, ara esperem, pues, que en breu, no?, o com a mínim ara des que hi ha una aprovació de pressupostos per part de la Generalitat, pues sí que puguen arribar totes aquelles ajudes, no?, per part del govern de la Generalitat que es van comprometre a farà un any arran, pues, de tot l'incendi que va afectar els nostres pobles, pues, un 7 i 8 de juliol molt durs i molt intensos.
0: Mm-hmm. Aquestes ajudes són suficients per això?
1: Bueno, de moment no sabem si són suficients o no, perquè les úniques que han arribat són les de la zona catastròfica. Quan hagin arribat i s'hagin concretat exactament el que seran les ajudes per part del govern, llavors ja les valorarem. Ara esperem que arran, pues, de l'aprovació dels pressupostos puguen desencallar més ràpidament i esperem, un, que arribin les ajudes per tots els propietaris i propietaris afectats a l'incendi, i sobretot també una altra part molt important i que ara esperem desencallar ja en breu és tota la gestió de la zona cremada en pendents més pronunciades. L'incendi que es va començar a Paüls va cremar 3.300 hectàrees, però moltes, els treballs que s'han de fer forestals per a netejar tot això són molt complicats. Per tant, allí, aquests treballs s'ha d'ajudar i ho ha de tirar endavant aquest projecte del govern de la Generalitat, perquè, si no, és impossible que es faci. I per què és important que es facin aquests treballs en aquestes zones més pendent? Pues perquè, evidentment, si no es fa aquesta gestió forestal, cada vegada que tenim precipitacions, i sobretot ara que cada cop són més extremes, l'erosió que s'acaba produint a les finques que són properes i als camins, pues, té una afectació molt important i acaben causant danys importantíssims que han acabat molt dificulten el dia a dia. Per tant, aquests treballs per a nosaltres també són molt importants i esperem, pues, dir, com el que us deia, no?, que està una vegada acabat l'estiu i se pugui tirar endavant aquest projecte en la construcció de les feixines, és a dir, que utilitzen els mateixos arbres cremats perquè la gent mos entenga, per a fer petites construccions per a contenir l'aigua quan venen aquestes precipitacions tan extremes, fins que a poc la vegetació es tornarà a regenerar en aquesta zona que es va cremar.
0: No sé si durant aquest any han percebut alguna pèrdua de població o d'activitat agrària o si temen aquests èxodes.
1: Bueno, el problema més que de pèrdues que no són, és a dir, la pèrdua de l'activitat agrària, per desgràcia, és una cosa que està passant al nostre país des de fa dècades. No és una cosa nova, ni és una cosa que vingui ni d'una setmana, ni de dos, ni d'un any. És a dir, això és són els fruits d'una no política d'ajudar a tota la gent que viu, ja sigui pagesia o ramaderia. I és una reivindicació que crec que, si no es canvien les maneres d'afrontar els reptes que tenim per davant, és impossible que es pugui gestionar. És a dir, s'ha d'entendre que la pagesia i la ramaderia se l'ha d'ajudar no només per generar un producte de primeríssima qualitat, sinó també per gestionar tot

0: de les zones forestals o les zones on aquella productivitat és molt baixa, com les nostres, és a dir, si només hem de veure del fruit és impossible, en aquesta pagesia i ramaderia se l'ha d'ajudar també en ajudes econòmiques per a que pugui netejar i pugui fer un treball en aquella terra, perquè si no després ve un incendi com el que vam patir ara fa un any a Paüls i a quatre pobles més, ho hem vist ara a diferents llocs, no?, en aquest inici d'estiu, on els incendis t'acaben passant per damunt. I per què et passen per damunt? Perquè fa massa dècades que no es gestiona la terra i la vegetació està completament descontrolada i en aquestes temperatures tan extremes és impossible poder gestionar aquests grans incendis que venen per davant.
1: Ja per acabar, Enric, un any després, què ha après el consistori en matèria de prevenció d'incendis? No sé si han començat a treballar de manera especial i més activa sobre els boscos arran d'aquest foc.
0: Bueno, nosaltres de gestió ja en veníem fent i segurament si féssim un detall dels diners que acabàvem invertint els últims 10 anys per habitant, segurament deuen ser dels pobles de Catalunya que més hi ha invertit. Però l'incendi de l'any passat t'ensenya, que ja ho tenia clar, però encara te posa més de manifest i per això espero que la gent ho aprenga, que els incendis, el que tenim ara per davant ja no va d'aquella gestió municipal que fa un poble. Esta gestió forestal ha de tindre una mirada global de país, sinó és impossible gestionar el que mos ve per davant. O aquí les administracions supramunicipals, en este cas la Generalitat, en toma la responsabilitat, no?, de gestionar tot el bosc que tenim a Catalunya d'una mirada global, o això és impossible, perquè per molt que féssim uns, aquests grans incendis, este de Paüls, se veu, va arrencar el nostre poble i va acabar arrasant, per desgràcia, el terme de Xerta, i també va tindre una afectació tan important al Fara com la de Paüls, és a dir, va sortir el nostre terme, sí que es va acabar pagant el nostre terme, però en aquest impàs de 48 hores va cremar moltíssimes hectàrees a tres zones. Per tant, el que ens ensenya és això, que vivim una realitat molt diferent de la fa 20 o 25 anys i s'han de canviar les coses, s'han de canviar la manera de treballar, perquè si no és impossible fer front a això.
1: Enric Adell, alcalde de Paüls, moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda a La Brúixola. Esperem que aquestes ajudes arribin el més aviat millor. Moltes gràcies, una abraçada, bona tarda.
0: Moltes gràcies a vosaltres i molt bona tarda.
2: La Brúixola, t'expliquem les claus de l'actualitat.
3: ¿Qué? Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
2: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
3: ¿Qué? Vente a la Mutua.
2: Condiciones en Mutua.es.
4: Si ya te imaginas en otro continente, tus vacaciones están cerca. Selvas, volcanes, animales salvajes, templos y lugares que llevan años en tu lista. En Atrápalo tienes destinos como Costa Rica o Tailandia desde 1.119 euros por persona. El verano empieza cuando lo reservas. Y ahora, con hasta un 35% de descuento en viajes. Atrápalo.
5: Soy Marc Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte el riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también.
6: Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
5: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
6: Llama al 900-272-272. Verisure.
2: La Brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
1: Passant 22 minuts de les 7 de la tarda, canviem de qüestió, però estarem, evidentment, com dèiem, amatents a aquesta exposició que han de fer els bombers de la situació dels incendis ara mateix a Catalunya. Però, mentrestant, un altre dels temes del dia. Els veïns dels 93 pisos desallotjats a la zona de Sant Gervasi i Bonanova ja saben que no podran tornar a les seves cases com a mínim fins aquest dissabte. Els bombers ja han pogut omplir de formigó l'esvoranc d'uns 8 metres de diàmetre que ahir va obligar a desallotjar 8 edificis sencers, inclosos també els negocis dels baixos. Ara les tasques per avaluar els edificis obliguen a endarrerir 3 dies el retorn a casa d'unes 200 persones. Més detalls amb el Ricard Jiménez. Ricard, què tal? Bona tarda.
7: Bona tarda, Lola. Ha tocat el mercat de Sant Gervasi. Desenes de veïns han fet aquest matí les maletes sense saber exactament quan podran tornar. De fet, aquesta nit ja l'han passat fora de casa. La cara bona d'aquesta moneda és que tan sols dues persones han requerit un allotjament públic. La resta han pogut dormir en cases d'amics, familiars o hotels oferts per les asseguradores. I en paral·lel segueixen les feines dels bombers i els tècnics de la Generalitat. Una vegada cobert el forat que es va produir en el magatzem de la pizzeria Verona, al carrer Teodora, a la Madrid, els bombers han de comprovar que el terreny és segur perquè tant veïns com propietaris de negocis puguin tornar a casa seva o reobrir els seus locals. Ho detallava el director general d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez.
8: D'acord amb bombers i amb els nostres equips d'inspecció tècnica, tots els edificis estaran en aquesta situació fins que dissabte al matí, amb les mesures de 3 nits consecutives, podem comprovar l'estat i quina és la situació. Hem de dir que avui els resultats que hem començat a mirar són positius, però insisteixo molt en que cal 3 dies de mesures contínues per garantir una estabilització del moviment del terreny.
7: Una 80ena dels veïns afectats han rebut la notícia aquest migdia al centre cívic del barri, on s'han reunit amb el regidor del districte, Albert Batlle. A la sortida, un d'ells, en Hilda, veí de l'edifici número 54 del carrer Sant Gervasi de Casoles, ens detallava que no tindran més notícies fins dissabte a les 12 del migdia.
9: El sábado, bueno, tengo igual a lo mejor un amigo que me puede alojar y bueno, tengo que hablar con él también, ¿no? Y lo tengo que combinar con el trabajo porque no puedo dejar el trabajo. Y bueno, el sábado nos han dicho que hay una reunión aquí a las 12 y ahí a partir de ahí tendremos más informaciones.
7: És sabut que les vibracions de la tuneladora que opera pel subsol de Barcelona per fer la línia 9 del metro ha provocat aquest esvoranc. De fet, alguns veïns i propietaris ens comentaven que feia dies i fins i tot setmanes que havien detectat esquerdes i que les havien notificat.
10: Por ejemplo, yo tengo aquí al lado un parking, empezaron a haber brechas. En uno de los pisos también empezó a salir una brecha.
11: Pues rajaduras. Tenemos rajaduras en el local, en la parte del sótano.
12: Sí que hi ha esquerres ara. Han anat els bombers i han vist que hi ha esquerres.
7: Per contra, des de l'administració diuen que durant els dies previs els van arribar més aviat poques queixes. Begoña Castiblanque és directora de projectes de la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat.
13: No en teníem gaires. D'aquesta zona estem parlant, eh? No en teníem gaires. No tinc el número exacte. Però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys.
7: Precisament aquesta és una de les incògnites. Descobrir fa quan va passar per aquí la tuneladora i qui en tenia constància d'aquests fets. La realitat és que molts veïns han vist diàriament a topògrafs fent feines i que fins i tot havien accedit als seus habitatges i negocis.

0: Continuem repassant l'actualitat de la jornada. Ens fixem ara en la següent dada pel que fa a les temperatures. Segons dades de l'Institut de Salut Carles III de Madrid, gairebé 100 persones haurien mort a Catalunya com a conseqüència de la calor durant la primera setmana de juliol. Una xifra que apunta a rècord, fatídic rècord, tot s'ha de dir, ja que supera el total de defuncions per aquest motiu que s'han registrat durant la majoria de juliols des del 2015 a Montse Valls.
1: El mes de juny ja va registrar 126 morts, la xifra més alta de la sèrie. Les defuncions atribuïdes a les altes temperatures es van disparar coincidint amb la primera onada de calor d'aquest any i el mateix ha començat a passar durant el mes de juliol. Només entre dilluns i dimarts d'aquesta setmana s'han comptabilitzat 29 morts. En el que portem de mes, com dèiem, són 97 les persones que han perdut la vida com a conseqüència de la calor. Aquest gairebé centenar de morts en només 7 dies només ha estat superat pel registre mensual del juliol de l'any passat, amb 251 morts, i el del 2022 amb 183. Això en tot un mes. Per aquest motiu, els experts vaticinen que aquestes xifres es podrien superar enguany.
0: Gràcies, Montse. I a tot això, també en la situació dels estius, perillen evidentment els incendis i també els casos d'ofegaments. Per això hem d'explicar que Balaguer, una nena de 6 anys, ha mort ofegada a la piscina del complex esportiu Barri del Secà. Els serveis de socorrisme, els fets van succeir ahir i no van poder fer res per salvar la vida de la menor. Es tracta de la quarta víctima mortal banyista a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el dia 15 de juny, i d'aquesta manera s'ha assolit la xifra de la campanya de l'any passat en només 3 setmanes d'aquest 2026.

0: En política, el Parlament fa el primer pas per prohibir la compra especulativa. La Cambra Catalana ha acceptat a tràmit la proposició de llei que els comuns i el govern van pactar a canvi dels pressupostos de la Generalitat. La norma preveu modificar la llei d'urbanisme, Marcos, per intervenir en el mercat immobiliari.
1: Sí, l'objectiu és que els pisos siguin exclusivament per viure-hi o bé per llogar-los a preu regulat. La iniciativa contempla excepcions com ara els immobles que es comprin per a un familiar de primer o segon grau i la segona residència, sempre que siguin en un municipi diferent al de l'habitatge habitual. Susanna Segovia, diputada dels Comuns.
2: Frenar aquesta concentració en poques mans de l'habitatge. Aquesta concentració de l'habitatge en mans que el que busquen és obtenir rendes i especular. És una proposta que defensem, que és sòlida jurídicament, que està argumentada i té viabilitat jurídica.
1: La bancada de la dreta, però, denuncia inseguretat jurídica, intervencionisme i augura que no servirà de res. Són Judit Toronjo, de Junts, Àngels Esteller, del PP, i Mònica Lora, de Vox.
3: Tornem a veure un govern que legisla canviant constantment aquestes regles del joc, ho fa d'esquenes als sectors, ho fa d'esquenes als ajuntaments, generant més inseguretat jurídica.
4: No existeix la compra especulativa. Guanys a través del compra-venta de pisos no és compra especulativa. Per tant, és un control polític de la propietat.
5: Perquè l'especulació no és l'origen del problema, sinó la conseqüència d'haver convertit l'habitatge en un bé escàs.
1: La proposició de llei continua endavant per la via ràpida amb els suports de l'Esquerra, però la tramitació parlamentària podria alentir-se perquè Junts i Partit Popular han anunciat que la portaran al Consell de Garanties Estatutàries.
0: Gràcies, Marcos. Finalment, el cas de la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents arribarà a la justícia. La Intersindical ha denunciat el cas al jutjat.
6: Des del sindicat consideren que s'han vulnerat drets fonamentals com el de vaga, el de llibertat sindical o el dret de reunió pacífica i que són fets d'extrema gravetat. Ho ha anunciat l'advocat del sindicat, Pau Cruz.
7: El Tribunal Europeu de Drets Humans, en relació a moviments socials, té una doctrina sòlida que la infiltració de policies sense indici fonamentat de comissió de delictes produeix el que denominen un efecte dissuasiu, un efecte de refredament, un chilling effect, que intimida i que coarta la llibertat de les persones de participar en els moviments socials.
6: El principal objectiu de la denúncia és que es declari que l'actuació va vulnerar drets fonamentals per evitar que es produeixin més infiltracions en un futur. La Intersindical també insisteix a demanar la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
0: Canviem ara de qüestió. El núvol públic sobirà que busca crear la Generalitat serà una capa important per protegir els ciberatacs dirigits contra les dades de la població catalana. Quan parlem de dades ens referim a serveis com, per exemple, la meva salut o les activitats econòmiques. Ara, aquest volum d'informació podrà gestionar-se de manera més autònoma i segura. Ferran Cuixart, què tal? Bona tarda.
8: Bona tarda. Es tracta d'una nova modalitat de núvol públic que passarà a gestionar el 40% de les dades de l'administració pública catalana. Per una banda, això respon al problema de la seguretat digital, i és que el 2025 va registrar prop de 9.100 milions de ciberatacs dirigits als sistemes de la Generalitat. El núvol públic Sobirà el que fa és fer aquestes dades més privades. El secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat, Albert Hort, ho explicava a La Ciutat.
9: Estaran connectats a la xarxa de fibra òptica de la Generalitat de Catalunya. Per tant, això vol dir que les dades per viatjar en aquest núvol no sortiran de la infraestructura de la pròpia Generalitat. Per tant, garanties en aquest cas, tot i que, evidentment, el risc zero no existeix.
8: De fet, Tort comenta que això augmentarà, diu, la capacitat de seguretat i resiliència de la Generalitat.
9: Aquestes tensions geopolítiques no és menor, sinó que és molt rellevant per l'impacte que això té en la seguretat digital i en aquesta resiliència, que vol dir la capacitat de mantenir la continuïtat d'aquests serveis. Ho vam veure, per exemple, en l'apagada. Ens en vam adonar encara més de la importància que té aquesta gestió.
8: El govern va autoritzar ahir el desplegament de la infraestructura valorat en 481 milions d'euros i es preveu que el servei comenci a funcionar durant el segon semestre de l'any vinent.
10: La brúixola amb Lola Sorribas.

0: L'Hospital de Bellvitge han trobat un nou tractament pels casos més complexos. Es tracta d'un medicament oral que dona resultats a pacients que no els havia fet efecte cap altre fàrmac preventiu. Més informació amb l'Eudald Sanz. Eudald, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. L'estudi s'ha realitzat amb 250 pacients de 17 hospitals espanyols que tenen casos de migranya greu i que havien fet tractament previ, però que no els havia funcionat. S'ha detectat que la meitat d'ells nota una millora després de prendre el medicament. Ho explica el neuròleg investigador Albert Muñoz Vendrell en declaracions a Onda Cero Catalunya.
2: Els pacients que no funcionen els anticossos monoclonals i sembla, per tant, que ja han fracassat a totes les opcions que hi havia, provar aquest tractament amb pastilla és una opció vàlida perquè sí que aporta benefici a una proporció rellevant dels pacients.
1: El neuròleg també detalla que com més tractaments previs faci el pacient, més disminueix l'efectivitat de la nova medicació.
2: I el que pretenem és, amb estudis com aquest, poder definir una mica més quin ordre hem de seguir i en quina situació hem de prescriure un tractament o un altre, de cara que això acabi reflectint-se també a les guies clíniques.
1: La migranya és una malaltia que afecta persones de totes les edats i que és molt incapacitant. Alguns estudis la situen com la segona causa de discapacitat global a l'àmbit mundial. Es calcula que prop d'un milió de persones la pateixen a Catalunya.
0: Gràcies, Eudald. Més coses. Fer-se una ressonància magnètica pot ser una experiència difícil per a molts infants. Avui un estudi europeu amb la participació de l'Hospital de Sant Joan de Déu demostra que adoptar aquest moment amb recursos audiovisuals pot reduir l'estrès dels pacients i facilitar la feina dels professionals sanitaris. Irene Martín, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, Lola. Un audiovisual immersiu amb ritme pausat, música calmada i personatges familiars ajuda els infants a afrontar amb més tranquil·litat les ressonàncies magnètiques. El sistema desenvolupat per Philips i The Walt Disney Company s'ha provat en 6 hospitals europeus amb la participació de 175 nens entre 6 i 12 anys. Els resultats, publicats a la revista Pediatric Radiology, mostren que els nivells d'estrès dels infants redueixen un 43% i que les interrupcions durant la prova baixen un 63% en comparació amb les ressonàncies convencionals. Els experts recorden que el soroll de l'aparell, la seva mida i la necessitat d'estar-se quiet durant tota l'estona poden generar angoixa o claustrofòbia. Per això consideren que crear entorns hospitalaris més adaptats a les necessitats emocionals dels pacients contribueix a millorar la seva experiència.
0: Gràcies, Irene. Per cert, que a prop de 5.000 escoles, federacions i entitats s'han concentrat avui per reclamar que els infants tinguin 2 setmanes garantides de lleure educatiu a l'estiu.
4: Denuncien que un de cada 4 nens no es pot permetre 7 dies de vacances i reclamen que la Generalitat s'activi per garantir l'oci educatiu a l'estiu. La Plataforma d'Infància de Catalunya i la Taula del Tercer Sector han denunciat que l'augment del cost de vida provoca que alguns infants no puguin participar ni una setmana en activitats d'estiu. Escoltem José Antonio Ruiz, coordinador de la Plataforma d'Infància de Catalunya.
5: L'estiu no pot ser un factor de desigualtat. No hi ha excuses. Tenim l'emoció del Parlament. Tenim els pressupostos aprovats. Per tant, ja no hi ha excuses.
4: I també demanen universalitzar el dret al lleure.
0: En aquest sentit, el síndic de Greuges ha presentat un informe sobre l'infrafinançament de les places escolars. L'estudi estima en 944 milions d'euros.
4: Aquesta és la quantitat que s'hauria d'invertir per garantir la gratuïtat de les places escolars. 944 milions d'euros. D'altra banda, l'estudi apunta també que l'increment del finançament públic no s'ha traduït en una reducció de les despeses de les famílies que pot arribar als prop de 4.000 euros.
0: I abans de fer una petita pausa, els expliquem que la UGT llança un nou servei telefònic de suport psicològic que ha atès més d'un centenar de trucades en el primer mes. Diego Fernández, bona tarda.
6: Bona tarda. El sindicat fa una valoració positiva d'aquest primer mes de funcionament i afirma que cobreix una necessitat existent. El servei, dirigit als afiliats del sindicat, es va llançar a principis de juny i en el primer mes ha atès un total de 114 trucades. Gairebé 3/4 d'aquestes eren consultes psicològiques i asseguren que una part molt significativa guarda una relació directa o indirecta amb l'àmbit laboral. Els principals motius exposats a les consultes són l'ansietat i l'estrès multifactorial i, en aquest cas, 2 de cada 3 trucades han girat al voltant de situacions vinculades al lloc de treball.
7: ¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Fenie Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas, con atención cercana y personalizada. Entra en fenieenergia.es o llama al 900 215 470.
8: El verano ya está aquí y Ford lo celebra contigo. Aprovecha los Summer Days de Ford y disfruta de condiciones exclusivas en toda la gama solo hasta el 15 de julio. Es tu momento de...

0: De estrenar y experimentar Ford Blue Cruise en el Kuga o Puma. La tecnología manos libres con la que puedes conducir sin manos mirando al camino. No lo pienses más. Ven a tu concesionario Ford más cercano antes del 15 de julio. Consulta todas las condiciones en Ford.es.
1: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
2: Passen 8 minuts de 8:15 del vespre. En clau de successos, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han desmantellat un grup criminal juvenil violent, conegut com els 300, que actuava a Barcelona i a la seva àrea metropolitana. L'operació, tancada al maig, s'ha saldat amb 18 detinguts, 6 dels quals menors d'edat, Montse.
3: Segons la investigació, el grup funcionava amb una estructura jeràrquica i està relacionat amb agressions amb armes blanques, robatoris violents, tràfic de drogues i fins i tot temptatives d'homicidi. Els agents també hi atribueixen el control de diversos espais públics de la ciutat en districtes com el de Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris. Juan Guzmán és l'intendent de la Guàrdia Urbana.
4: Principalment tenien dos objectius, reforçar el seu lideratge de grup i també a la seva estructura jeràrquica. I per altra banda, també adreçar un missatge contundent de temor cap a grups rivals, altres col·lectius.
3: Durant els escorcolls, la policia va intervenir un arma de foc, matxets, ganivets i altres objectes. Els investigadors asseguren que l'organització utilitzava la violència com a forma de control i que es finançava principalment amb el tràfic de drogues.
2: Gràcies, Montse. Dos apunts més. Els Mossos d'Esquadra investiguen un incident amb arma de foc al barri del Putxet de Barcelona.
5: Segons les primeres informacions, poc abans de les 6 del matí s'han sentit trets al carrer Ferran Puig, a tocar del parc del Turó del Putxet. La policia catalana ha tingut coneixement dels fets cap a les 6 del matí i de moment no s'ha localitzat cap persona ferida. Els Mossos han obert una investigació per aclarir les circumstàncies de l'incident.
2: I hem de lamentar la mort d'un motorista aquest dimarts a la nit en un accident de trànsit a Serra de Daró, al Baix Empordà.
5: Segons els Mossos d'Esquadra, el sinistre es va produir cap a 9:45 de la nit quan una motocicleta va col·lidir per fregament amb un turisme. La víctima és un home de 49 anys i veí de Corçà. Les causes de l'accident s'estan investigant. Amb aquesta mort ja són 74 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres catalanes.

0: En cultura, Grup 62 celebra el bon moment que assegura que està travessant la literatura catalana i la traducció catalana de grans novel·les internacionals. L'editorial augura que aquest 2026 es repetiran les xifres de venda en català de l'any passat amb noves publicacions aquesta tardor, Montse.
1: Una de les novetats que, segons Grup 62, tindrà més projecció internacional és la nova novel·la de l'escriptora mallorquina Laura Agost, que el 9 de setembre publicarà El preu de néixer. Una ficció que narra una història en una societat on la superpoblació s'ha resolt amb una llei implacable. Cap infant pot néixer si una altra persona no mor en lloc seu. Una premissa que ha provocat que ja s'hagin adquirit els drets per publicar-la en 7 idiomes més. Emili Rosales, director editorial.
2: S'acaba de produir un fenomen que us volíem anunciar, que jo crec que feia anys que no passava amb la literatura catalana, i és que aquest títol, El preu de néixer, que publicarem al setembre a prova, per tant en aquest moment és inèdit, té els drets contractats ja amb 7 idiomes més.
1: Una altra de les grans publicacions de després de l'estiu serà el llibre Història de les dones, una nova història de Catalunya, escrit per Montserrat Duc, qui, segons ha defensat, feia falta un llibre que posés en valor el paper de les dones i de determinats personatges femenins en la història de Catalunya.
0: En clau musical, avui comença el Festival Cruïlla a Barcelona amb grans noms com Sen Serna i Halsey.

0: La nova edició del festival es torna a celebrar al Parc de Fòrum, del Fòrum de la capital catalana i s'allargarà fins a l'11 de juliol. El certamen combinarà música, arts i comèdia durant 4 jornades i reunirà artistes internacionals i de l'escena local, com per exemple Pixies, no de l'escena local, més aviat internacional, David Byrne i Rigoberta Bandini. El Cruïlla torna així a convertir-se en una de les grans cites musicals de l'estiu a Barcelona.
1: Doncs justament quan passen 43 minuts de les 7 de la tarda, des de que ha començat el programa estàvem molt pendents d'aquesta actualització d'incendis. Ara mateix la consellera de l'Interior, Núria Parlon, ens en dona tots els detalls. L'escoltem.
2: La situació ja ha rebut l'ES Alert i, per tant, aquest incendi ja el podem donar per estabilitzat. Encara té algun foc secundari actiu, però és un incendi que avança de manera adequada. Després tenim l'incendi de Navarcles, que aquest sobretot està donant feina perquè també doncs, ha provocat molt fum, que ha cremat una planta de reciclatge. Aquí tenim un confinament actiu que afecta a diferents municipis, al global al municipi de Sallent i també a la zona oest del municipi d'Artés, un total aproximadament de 9.000 persones confinades a hores d'ara. És un incendi que està actiu, que d'aquí a un parell d'hores us podrem dir si té una bona evolució en via d'estabilització o no. Per tant, de moment és un incendi actiu amb el qual estem treballant en diferents mitjans. Després us faré el resum de tots els mitjans que estan treballant en els diferents incendis. I després tenim l'incendi forestal de Pla de Manlleu, on tenim aproximadament 1.615 persones confinades dels municipis de Pontons, Pinedes Altes de Montmell, el Pla de Manlleu, algunes cases aïllades també les tenim confinades, del municipi d'Aiguamúrcia, i Valldocer del municipi de Querol. Això són aproximadament 1.515 persones confinades. Aquest incendi està actiu, té també a priori una evolució i un pronòstic que pot ser favorable, però us actualitzarem d'aquí a 2 hores si és així i es confirma aquest pronòstic. Estem treballant en el global dels incendis que us he resumit amb 200 vehicles. Hem incorporat 200 vehicles, 20 mitjans aeris i un total de 677 efectius, bombers i bomberes, que estan treballant donant resposta a aquests incendis. Com veieu, fet el resum, estem en una situació de simultanietat que, com ja hem dit en els dies anteriors, ens tensiona l'operativa del cos de bombers. Estem en un moment complicat d'altes temperatures que gairebé superen rècords històrics i, per tant, hem de demanar una vegada més la complicitat i la corresponsabilitat del conjunt de la ciutadania d'evitar aquelles activitats que generen risc i poden provocar incendis, perquè, òbviament, doncs, a part del dany que fan des del punt de vista doncs, de la natura, dels entorns naturals i dels problemes que ocasionen perquè posen en risc la vida de les persones, fins ara no hem de lamentar la pèrdua de la vida de cap persona, però òbviament aquest és un risc que està implícit quan es provoquen incendis d'aquesta magnitud. Per tant, demanar complicitat de la ciutadania, corresponsabilitat i molta precaució, perquè els propers dies potser tenim una mica de treva des del punt de vista meteorològic cap al cap de setmana, però tornarem amb una setmana amb moltíssima calor i, per tant, un alt risc d'incendi. Demanar aquesta precaució i aquesta corresponsabilitat.
1: Aquesta és la primera intervenció. Escoltàvem la consellera de l'Interior, Núria Parlon, i ara escoltem el cap dels bombers, David Porrell.
3: A banda de les altes temperatures que estem tenint, que com comentava la consellera, doncs, són temperatures de rècord, també les humitats relatives són humitats relatives baixes de rècord. Estem tenint humitats de l'ordre del 15-20%, això ens posa en una situació duríssima. Ja aquí podem notar, no?, que ni es sua de la humitat relativa tan baixa que tenim. Això de cara a la propagació dels incendis, no?, aquesta combinació d'aquesta alta temperatura, aquesta humitat relativa extremadament baixa i amb una mica de vent de marinada que faci, doncs és una combinació letal. Estem tenint molts problemes també perquè, a banda de tots els incendis que anem arrossegant dia rere dia i que aconseguim doncs, anar progressant en la seva estabilització i control, doncs ens apareixen nous incendis molt d'hora durant el dia, és a dir, ens apareixen aquests incendis al migdia, que tenim tota la tarda doncs, perquè puguin anar creixent, perquè puguin aparèixer nous incendis, i això doncs, ens tensiona moltíssim i, a més, ens genera aquesta situació de simultaneïtat. No? Si aquests incendis ens apareguessin a les 5 de la tarda, el marge que té de créixer també és molt menor i, a més, la possibilitat d'aparèixer nous grans incendis és més reduïda. en aquesta situació que estem ara, on justament ens estan apareixent, no d'avui, ja cada dia ens està passant el mateix, que ja al migdia, a les dues del migdia, comencem a tenir aquests incendis, doncs la situació és molt complicada. Pel que fa al dia d'avui, ara mateix, a la situació d'ara, el que, tot i l'incendi, els altres incendis que hem tingut, el que realment ens preocupa és la situació de l'incendi del Bages i l'incendi que tenim entre l'Alt Camp i que podria entrar a l'Alt Penedès, aquest incendi que dèiem de Navarcles i el Pla de Manlleu, disculpeu, són els dos incendis que realment ens preocupen.

0: Tot i així, estem treballant molt intensament. En el cas de l'incendi aquest del Pla de Manlleu, aquest incendi del, que va cap al Penedès, estem aconseguint doncs, que vagi a poder-lo aturar, diguéssim, amb unes vinyes, que això és una oportunitat, diguéssim, per poder-lo parar. No ens ha fet piroconvecció, cosa que és una bona notícia. Queda molta nit per endavant i molt dia per endavant i no descartem que això pogués passar, però de moment diguéssim que en 2 hores ho sabrem. I l'altre incendi, el cas de Navarcles, doncs estem treballant amb molta complicació, perquè també és un incendi que no és només forestal, sinó que té també interfase urbano-forestal amb algun polígon, ens ha afectat una activitat industrial, i això també genera, com deia la consellera, no? Doncs també recursos. Hem hagut de protegir també un parc de caravanes, diverses naus industrials, granges, etc.
1: A quin potencial té el de Pla de Manlleu?
2: Ens comentava ara a David Borrell els dos incendis que més preocupen, el Pla de Manlleu i el de Navarcles. El de Manlleu, que va cap al Penedès, tot i que estan intentant frenar-lo al seu pas per unes vinyes, i el de Navarcles, que també destaquen la complicació perquè no és només incendi forestal, sinó que també afecta zona urbana, sobretot pel que fa a les indústries. Escoltem a veure si ens dona més detalls pel que fa a l'incendi de Sentmenat des d'aquesta zona de Cerdanyola, des d'on connectem ara.
0: Sí, per això hem fet ordres de confinament. Ara mantenim aquestes 3 ordres de confinament. Hem fet 2 en el cas de l'incendi de Navarcles i n'hem fet 1 en el cas de l'incendi del Pla de Manlleu. En el cas de l'incendi del Pla de Manlleu, sobretot agafa una zona molt més doncs, de masies i cases disseminades.
3: I pel de Sentmenat, hi ha alguna variació respecte al confinament dels veïns?
0: Com comentava la consellera, la setmana està evolucionant bé. Aquesta tarda no tenim l'activitat que teníem ahir, que tota la tarda vam tenir represes contínuament. Estem en una situació molt diferent, molt més tranquil·la, i si tot segueix així, al vespre el donaríem per estabilitzat.
2: Doncs justament el que volíem sentir, l'estat concret d'aquest incendi a Sentmenat, evolució favorable. El que els preocupava és que no es produïssin represes, com ja va passar durant el dia d'ahir, arran d'aquesta calor seca que ens comentava aquest cap de bombers David Borrell. I per tant, doncs, haurem d'anar veient com evoluciona tot plegat en les properes 2 hores, que ja ha dit la consellera Parlon que seria quan podrien donar més notícies i més concreció sobre l'evolució d'aquests 4 incendis que tenim ara sobre la taula, amb especial importància sobre el del Pla de Manlleu i el de Navarcles. Ho deixem aquí, temps ara d'escoltar què ens espera a la brúixola del Radio Estadio a partir de 9:15. Per fer-ho ja tenim amb nosaltres l'Albert Arranz. Albert, què tal? Molt bona tarda.
4: Hola, bona tarda, Lola Sorribas. Doncs a la brúixola de Radio Estadio Catalunya d'avui farem una ullada a l'actuació dels internacionals del Barça a la Copa del Món, ara ja tancada la fase de 8 anys de final de la competició. El Madrid envia el lateral esquerre Fran García al Betis a canvi d'uns 4 milions d'euros, però conserva el 50% dels drets d'una futura venda. I l'Espanyol presenta Harman, lateral esquerre neerlandès de 24 anys, cedit pel Burnley anglès, i anuncia un migcampista brasiler, Gabriel Moscardó, en el seu cas cedit pel Paris Saint-Germain. La Copa del Món, que ja té perfilat el quadre de quarts de final, demà a les 10 de la nit, França-Marroc. Divendres, 9 de la nit, Espanya-Bèlgica. Dissabte, 11 de la nit, Anglaterra-Noruega. I dilluns, a les 3 de la matinada, sempre a hores nostres, Argentina-Suïssa. I el pebetero, el racó, repassem el camí dels i les nostres esportistes cap als Jocs Olímpics de Los Angeles del 28. Tot plegat, de 9:00 fins a 10:00 de la nit.
2: Es va acabant ja aquest Mundial, Albert.
4: Sí, i s'apropen les vacances.
2: Exacte, ens escoltem. Gràcies, bona tarda.
5: Onda Cero Catalunya.
2: A la redacció d'Onda Cero Catalunya fa uns dies ens va arribar una d'aquelles notícies que obliguen a aturar-se un moment i a rellegir el titular. Investigadors catalans han aconseguit mantenir en vida durant 21 dies un fetus d'ovella prematura dins d'un sistema que reprodueix les condicions de l'úter matern.
6: Sí, es tracta d'un dels últims avenços del projecte FetaLife de BC Natal, el centre de referència en medicina materno-fetal que integren l'Hospital Clínic de Barcelona i l'Hospital Sant Joan de Déu. Fa només 3 anys aquest mateix equip havia aconseguit una supervivència de 12 dies. Ara n'ha assolit 21 i, a més, han demostrat que els animals que passen per aquest sistema poden continuar desenvolupant-se

0: Després del naixement, encara queda camí per recórrer, però els investigadors ja treballen amb la vista posada en els primers estudis en humans.
1: Hem rellegit la notícia, com els dèiem, però continuem tenint preguntes sobre aquesta fita i sobre el recorregut de la mateixa, i per això mirarem de resoldre'ls amb l'Elisenda Aixar, que és coordinadora mèdica i científica del projecte Fet Alive de BC Natal. Elisenda, què tal? Molt bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda. Què tal?
1: A veure, per què aquest pas endavant de 12 a 21 dies és tan rellevant?
2: Doncs és molt rellevant perquè podem demostrar que podem fer, aquesta, no? Fer aquest manteniment del fetus durant més d'aquests dies que havíem dit, no? Fins a 21 dies, que realment és important per nosaltres i demostrar que som capaços de fer aquesta allargament de la fisiologia fetal fora de l'úter matern durant 21 dies. I és important perquè una mica és el focus que ens posem per un futur, per com serà una aplicació clínica. Malgrat, és probable que les primeres aplicacions clíniques comencem amb dies, amb duracions més curtes, no? Com una setmana. Mm-hmm. Però és molt important haver aconseguit aquesta fita.
0: No fa gaire, ho dèiem, el 23 eren 12 dies els que havíeu assolit. S'ha gairebé duplicat aquests dies de supervivència. Què ha canviat respecte a fa 3 anys?
2: Doncs han fet moltes millores, no? I la dividim en dues. Són millores tant mèdiques com millores tecnològiques. Tant de millores mèdiques, imagineu que això que hem fet, hi ha molt pocs grups al món que ho hagin fet, és algo que és molt difícil de fer i que ningú té coneixement. I per tant hem de mantenir la fisiologia fetal fora de l'úter matern i això ningú sap com fer-ho. Al principi és aprendre una miqueta i crear uns protocols mèdics. I per tant aquests protocols mèdics els hem anat millorant i refinant i ara tenim uns protocols excel·lents que, per tant, ens permeten fer un maneig molt, molt més delicat. I, per altra banda, que crec que ha sigut el canvi més radical són les millores tecnològiques. Tenir tots els desenvolupaments que hem pogut fer perquè aquest manteniment sigui possible, no? Com, per exemple, el sistema on mantenim el fetus, la MioShell, que és on està protegit, o també el sistema extracorpori, les cànules, inclús el sistema de monitorització que ens permet tenir un control delicadíssim de com està el fetus i, per tant, intervenir quan és necessari. Mm-hmm.
0: Clar, perquè ho entenguem millor, diguéssim que són fetus, en aquest cas d'ovella, prematurs, que per si sols segurament moririen, i, per tant, els poseu en aquest sistema que reprodueix les condicions de l'úter matern durant 21 mm-hmm. dies com a màxim, i d'aquesta manera imagino que la supervivència s'aconsegueix i, a part, les seves condicions de vida, quan tinguin mesos, són millors.
2: Exacte. El que nosaltres intentem fer és mantenir aquesta fisiologia fetal per permetre la maduració dels òrgans. Aquests fetus d'ovella prematurs tenen uns pulmons que són immadurs, uns intestins immadurs, entre altres òrgans, però aquests com els principals, i el que fem és que aquests òrgans puguin seguir madurant perquè no han de funcionar, perquè les funcions que haurien de fer fora de l'úter, que seria respirar o alimentar-se, els fem a través del cordó umbilical.
1: Quines funcions, Elisenda, de l'úter matern i de la placenta sou capaços de reproduir actualment i també a través de quin sistema? Incubadora líquida, placenta artificial?
2: El terme incubadora líquida i placenta artificial són termes pràcticament sinònims. El que passa és que diferents grups fem servir diferents noms. El sistema, imagineu-vos, reproduïm pràcticament tot el que passa dintre de l'úter matern. Tenim l'entorn, diguéssim, l'entorn líquid protegit, que li considerem aquesta MioShell, que és com, us hauríeu d'imaginar com una càmera tancada on el bebè està dintre amb líquid amniòtic que està a la temperatura correcta, amb una circulació que el manté net. Doncs aquest seria com l'entorn líquid, que seria un dels aspectes de l'estat que està dintre de l'úter. I la segona funció seria la funció més de la placenta, que seria la funció que fa el circuit extracorpori, tot el que tenim adherit a aquest circuit, que li dona l'oxigen, els nutrients, les hormones i tot el necessari per desenvolupar-se. Per tant, en realitat ho desenvolupem tot, ho reproduïm tot, excepte potser, ara encara ens falta, però és una cosa que tenim en ment, doncs reproduir els sons materns, el moviment, són coses que ja són més com de segona etapa, importants també, però pràcticament reproduïm el que passa dintre de l'úter matern.
0: Clar, però si la reproducció és tan exacta, com és que es fixa el límit en aquests 21 dies? Per què, diguéssim, no pot estar més dies desenvolupant-se dins d'aquest sistema, el fetus?
2: Perquè la reproducció és exactament igual i us podeu imaginar que quan fem una cosa que és no biològica hi ha alguns petits detalls que fan que no sigui exactament igual. És a dir, reproduïm les mateixes condicions, però sí que és veritat que, sobretot la part del sistema,

0: que s'acropori fa que el cor hagi de treballar d'una manera diferent. Per tant, s'adapta d'una manera diferent i no, doncs, nosaltres en aquest cas no hem passat aquests 21 dies, hi ha altres grups que han passat més enllà dels 28, però són coses que estem treballant i que anem millorant a poc a poc. De totes maneres, vull recalcar que 21 dies en la vida d'un prematur són moltíssims dies. Penseu que cada dia que passa redueix un 3% de mortalitat del prematur. És a dir, mireu la taxa de disminució de mortalitat que tindríem si aconseguíssim fer aquests 21 dies en humans.
1: I tots aquests avenços, aquest i d'altres tipus, sempre guanyen força i, a més, a nosaltres també ens ajuden a entendre-ho més fàcilment quan hi posem exemples, quan no tot és parlar de xifres i dades sobre el paper, sinó que hi ha exemples clars. En el vostre hi ha un claríssim, que té nom i cognom. Bé, cognom no ho sé, m'he aventurat i crec que es diu Gaia només, que és un cas, no?, que demostra l'èxit de l'avenç, veritat?
0: Exacte. La Gaia és no, el nostre exemple. Tindria el nom de tots els investigadors i membres de l'equip perquè ens el sentim tots una petita part nostra, però sí, és l'ovella que va passar. Ella va estar 12 dies, de fet, al nostre sistema i després va passar al període postnatal i després ha tingut un desenvolupament completament normal. Vam ser capaços de, primer, fer aquest traspàs des de la vida de la incubadora líquida a la vida neonatal, que era important poder-ho demostrar, tot i que estàvem segurs que ho podríem fer sense problemes, i després demostrar que s'havia desenvolupat sense tenir cap problema, no? I vam poder, doncs, fer temps de neurodesenvolupament per demostrar que era una ovella completament normal com les seves germanes.
2: Clar, i aquí l'objectiu és poder traspassar això als humans i veieu en l'estudi un horitzó aproximadament d'uns 2 anys perquè això sigui real. Què falta? Quin camí s'ha de recórrer durant aquests 2 anys per fer realitat això?
0: Doncs mira, falta principalment una cosa que és molt important, que són els diners, no? Fins ara aquest projecte ha estat finançat per Fundació La Caixa, ha estat finançat amb més de 7 milions d'euros, que ha sigut el finançament que ens ha permès arribar fins al punt on estem ara. Sense això hauria sigut impossible. Però ara mateix necessitem tant temps com, però sobretot, diners per poder fer aquest pas, aquests 2 anys que ens queden per fer la preparació en humans, perquè hi ha un pas essencial que és demanar permís a les agències regulatòries, en aquest cas a l'Agència Espanyola del Medicament, i hi ha una part de testos que s'han de fer i proves que demanen, òbviament, per tenir tota la seguretat que això es pot provar només, i per tant doncs necessitem aquests 2 anys i els diners per poder-ho fer, per poder tenir el permís de l'agència regulatòria per fer-ho.
2: Per tant, tenim aquests permisos, aquest finançament, però també et volia preguntar si hi ha altres obstacles, no sé si tecnològics o ètics i regulatoris, també.
0: I a nivell tecnològic, nosaltres realment pensem que ho tenim pràcticament tot fet, vull dir, ens falten molt poques coses i de fet, creiem que estem preparats per poder-ho fer, però apuntes molt bé aquests límits o aquestes fronteres ètiques i legals. Nosaltres estem treballant des del principi d'aquest projecte. Érem conscients de l'impacte que pot tenir a nivell social, perquè és un impacte, no? Quan tu fas algo disruptiu, has d'assumir que la societat ho ha d'acceptar o no, però la societat hi tindrà un paper en acceptar-lo. I des del principi del projecte hem treballat amb l'Institut Borsa de Bioètica una mica amb aquest camí, no? També treballant amb associacions de pacients i parlant una mica d'això, de com seria, de quins serien els possibles candidats, de quina edat gestacional, de què podria ser, no? quin podria ser el primer pacient. Totes aquestes coses ja les estem plantejant i, de fet, és una cosa que s'ha de treballar, sens dubte, abans de fer l'estudi en humans, i ho estem treballant.
2: Perquè quin perfil de pacient se'n podria beneficiar d'això i quina és la situació actual d'ells ara mateix?
0: Clar. Doncs nosaltres pensem en aquests prematurs més extrems. Sempre parlem per sota de les 26 setmanes, però sobretot per sota de les 24. Hem de pensar que a partir de les 22 setmanes a molts hospitals d'Espanya ja s'està començant a reanimar aquests bebès i la supervivència, sobretot a partir de les 24 setmanes, és prou bona, però tenen una taxa de seqüeles elevada, no? Són bebès que potser quan són nadons no és tan evident, però quan es fan grans doncs acaben tenint problemes respiratoris, visuals, d'aprenentatge. Per tant, és una població molt fràgil que els pediatres, no, que els neonatòlegs fan molt bona feina, sempre ho diem, han fet molt bona feina i han millorat moltíssim el maneig, però hi ha una frontera biològica en aquests òrgans que no estan formats, que són els que acaben tenint aquestes seqüeles quan són grans.
2: Clar, i ja per acabar, estem dient 2 anys d'estudis

0: en humans d'aquí 2 anys. Per tant, també hem de preguntar quan podríem començar a veure aquesta tecnologia aplicada a la pràctica clínica habitual. No sé si això és un escenari doncs, que ja heu contemplat aproximadament quan podria succeir.
1: Sí, això ho hem contemplat, però encara queda molt més lluny. No? Quan estàs fent recerca, i sobretot recerca com aquesta que li diuen de frontera, no? On estàs una mica entre el límit entre la ciència i la ciència-ficció, a vegades costa una mica fer aquestes previsions. Tenim molt clar que el First in Human, aquest estudi en humans, el volem fer al voltant del 2028-2029, si tot va bé, si tenim el finançament, tenim els permisos, i creiem que, clar, l'aplicació clínica, és veritat que fent-ho al nostre país doncs serà molt més ràpid, però no creiem que sigui, clar, abans del 2000, així com accés, abans del 2035. Tot i que probablement farem un estudi abans, un cop tinguem fet el First in Human, hi haurà un estudi abans, però acceptat a la pràctica clínica, crec que com a mínim tenim pensat 2035 o una mica més endavant.
0: Doncs prenem nota a l'Hisenda Aixarc, coordinadora mèdica i científica del projecte FetaLife de BC Natal. Moltes gràcies per explicar-nos aquest projecte tan innovador, com deies, no? Deies que semblava ciència-ficció, no? Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho aquesta tarda aquí a La Brúixola. Que vagi molt bé, una abraçada.
1: Muchísimas gracias a vosotras por el interés. Gracias.
2: ¿Qué, qué? ¿Que me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
3: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
2: ¿Qué? Vente a la Mutua.
3: Condiciones en Mutua.es.
4: ¡Vigor, gor, gor, gor, gor, gor, gor, gor, gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
5: A ver esa foto, decir patata.
6: ¡Hijolusa!
7: Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
8: Las Relaps de Vision Lab. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, sol, lentillas, audífonos y gafas Eclipse de regalo por cualquier compra. Las Relaps, las rebajas de Vision Lab.

0: El passat 1 de juny vam conèixer les conclusions d'un estudi que el govern espanyol va encarregar al Consell Econòmic i Social sobre la situació de la immigració al país, tot plegat amb l'objectiu d'entendre millor els efectes d'una possible regularització extraordinària de persones en situació irregular. Pel camí, l'informe també desmunta alguns mites molt arrelats, per exemple, la idea que la població migrant satura la sanitat pública. De fet, el que apunta el CES és just el contrari, no només no la saturen, sinó que sovint són les persones que més dificultats tenen per accedir-hi. Hi ha una d'aquestes barreres, sovint també invisible, però molt present, és la llengua. Cal tenir en compte que gairebé una de cada quatre persones a Catalunya ha nascut a l'estranger i que centenars de milers de persones ho han fet en països on no es parla ni el català ni el castellà. En aquest context, el grup Mires de la Universitat Autònoma de Barcelona ha impulsat el projecte CIMES, que analitza precisament què passa quan metges i pacients no comparteixen llengua. I les primeres dades apunten a una realitat complexa. Una part important del personal sanitari no té accés habitual a serveis d'interpretació professional. Avui volem entendre millor què implica això en el dia a dia de les consultes i quines conseqüències pot tenir. I ho fem amb dues de les autores d'aquest estudi. Gemma Rubio, què tal? Molt bona tarda.
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: I Sofia García Bellaer, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Ara que contextualitzàvem els oients sobre la dificultat d'accés a la sanitat pública, no parlem d'un problema puntual, sinó més aviat d'una realitat habitual, podríem dir, no?
1: Sí, exactament, sí, una realitat habitual, precisament per això, no? Perquè el que deies, no? Que nosaltres una de les coses que vam fer en aquest projecte és fer una enquesta al personal sanitari, no? I de les 1.400 persones que s'han respost ens deien això, no? Que mai havien tingut accés a cap servei d'interpretació o de mediació professional. Això vol dir que el que fan normalment a les consultes, tant el personal sanitari com les persones usuàries, és improvisar. Improvisar vol dir, potser, recórrer a algun familiar o a algun amic, no?, que parla la llengua una mica millor, o
0: el mòbil ràpid.
1: El mòbil, sí, eines de traducció automàtica, coses així, no?, per intentar superar aquesta barrera lingüística, no?, quan no hi ha recursos professionals. I això, clar, vam veure que aquests

0: recursos, els poquets que n'hi ha, estan tots a Barcelona, a la zona de Barcelona, però a la resta del territori no, no n'hi ha aquest tipus de recursos i, per tant, aquestes improvisacions, diguéssim, són encara més freqüents. I això, clar, té un impacte, perquè, clar, quan tu vas, vols anar al metge, quan et sents malament o quan, no sé, quan necessites entendre el diagnòstic o comunicar-te, necessites ser entès i entendre, no?, el que t'estan dient, no? I això és un dret fonamental que està recollit en la Constitució, però el que estem veient és que quan hi ha aquesta barrera lingüística i no n'hi ha els recursos, aquests drets s'estan vulnerant d'alguna manera.
1: Clar, per afegir més xifres, només 128 professionals dels gairebé 1.400 encastats tenen formació en comunicació intercultural. Això no és un dèficit realment greu, podríem dir, del sistema?
2: Efectivament, bueno, la qüestió de formació amb el personal sanitari, hi ha diferents aspectes. Hi ha la consciència del que vol dir treballar amb algú que no és de la mateixa cultura, però també hi ha la consciència del que vol dir treballar amb un intermediari. Ara per ara tenim intermediaris que són, com deia la Gemma, són intermediaris que són solucions improvisades, però si estiguéssim en una situació amb recursos suficients per tenir intermediaris professionals sempre, també s'ha de saber com treballar amb intermediari professional. La comunicació A3 és molt diferent que la comunicació A2. Si a més afegim la diferència cultural, la diferència lingüística, les expectatives diferents, complica la comunicació i s'han de tenir alguns paràmetres per entendre com actuar perquè la consulta sigui efectiva, no?
1: Clar, d'una banda ja imagino una certa incomoditat, no?, perquè no és el tu a tu directe, sinó que tens un intermediari, i de l'altra que no sé fins quin punt també pot ser perillós, perquè clar, una cosa és el que un familiar pugui entendre, però potser tampoc no és el seu idioma nadiu, i aquí també, clar, i no és un expert al final també, quan es parla de, penso en dosis de medicació, el que sigui, clar, aquí s'ha d'anar molt en compte.
0: Clar, perquè la qüestió és que potser les persones que fan d'intermediaris que no són professionals, i fins i tot alguns professionals, no tenen prou competència, diguéssim, per entendre. Potser es comuniquen bé per al dia a dia, no?, per anar a algun lloc, no?, per parlar al carrer, però no per comunicar-se en un tema de salut, no?, que es toquen a més temes sensibles i confidencials, i per tant, clar, aquí hi ha riscos de que, bueno, de omissions, de que no s'entengui bé, de que no s'entengui bé, i al final això té un impacte en que la pacient o el pacient pugui participar de manera informada en les decisions sobre la seva salut i sobre el seu cos, no?, perquè el missatge potser no arriba completament amb ella, i fins i tot en alguns casos en els que hem observat en consultes, no?, en el que és la parella, no?, de la dona, i en temes sensibles potser fins i tot hem vist casos, no?, en què els missatges es filtren, es comuniquen d'una altra manera, la comunicació es desplaça una mica entre la persona que està mediant i la persona que està, el personal sanitari, no?, com deia la Sofia, no?, perquè no és només un problema de que no tinguin les competències, potser interculturals, sinó que a més, a vegades, com que la persona que parla la llengua és l'intermediari lingüístic, al final la conversa es desplaça cap a ell o cap a ella, i la persona que és la que hauria d'estar en el centre de la consulta queda una mica com desplaçada, no?
1: No sé si en cas que el pacient no aconsegueix comunicar-se s'activen algun tipus de protocols.
2: Això seria ideal, sí. I això és el que passa en d'altres països que podríem considerar bons exemples de com ho podríem fer, no? Ara per ara no hi ha protocols, és com dèiem, tot improvisat i amb les eines que hi ha a l'abast. Alguns protocols inclouen en altres territoris l'obligatorietat de recórrer a personal que estigui format, intèrprets amb formació. En funció de la situació, pots fer servir interpretació remota, que seria interpretació telefònica o per videoconferència. En algunes situacions es recomana sempre la interpretació presencial. Estem aquí una mica lluny d'arribar a aquestes diferenciacions, a aquests matisos, no? Sort tenim quan tenim una persona que faci mediació, en alguns casos, amb algunes llengües, en alguns centres, no? Però estem lluny d'arribar aquí, però seria desitjable, sí.
1: Per poder elaborar aquest estudi, amb quins tipus de perfils heu parlat?
2: Hem intentat fer una fotografia completa de la situació, llavors hem volgut parlar amb agents de tot tipus. Hem parlat amb professional sanitari, però també hem parlat amb persones que estan en situacions de prendre decisions, no? Com persones que podrien estar desenvolupant polítiques internes a un hospital, que estan amb càrrecs de responsabilitat per la gestió de la salut.

a Catalunya, i hem parlat també, ens ha semblat molt important poder tenir accés també a la veu que s'oblida sovint, que és la veu dels usuaris, dels pacients, amb qui no podem parlar normalment.

0: persones que ho han fet quan eren menors, quan ho feien per la seva família, per tenir aquests testimonis molt variats i tenir aquesta visió molt completa, no, de la situació.
1: Està tot a través d'entrevistes o també altres mètodes?
0: Hem volgut obtenir informació pel testimoni de la gent i també hem volgut observar directament, és a dir, hem fet entrevistes i enquestes, això ens dona informació del que opina la gent o de les seves experiències, però també hem anat a gravar situacions reals en diferents centres, i aquí és on hem pogut observar això que deia la Gemma, no? De veure com en determinades situacions la pacient realment es veu exclosa del seu propi procés d'atenció sanitària, i això ens ha sobtat molt.
1: M'ho dèieu abans, que en alguns altres països sí que hi ha eines, hi ha serveis per a fer front a aquests casos. El problema és que aquí, almenys en aquest cas, no estan estandarditzats. Expliqueu-nos algunes de les eines que poden ser útils en situacions com aquestes.
2: Home, el que sí que hi ha ara mateix a tota Catalunya, que opera a tota Catalunya, és el 061 Salut Respon, que és un servei d'interpretació telefònica. O sigui, aquest és un servei que sobre el paper té un gran potencial, perquè depèn del sistema d'emergències mèdiques, o sigui, depèn de la Generalitat de Catalunya, del Departament de Salut de la Generalitat, i és un servei en què el personal sanitari pot trucar, no?, i rep interpretació telefònica en el moment. I sobre el paper d'ella funciona molt bé, perquè diuen que tenen una interpretació telefònica en més de 90 idiomes, que funciona tots els dies de l'any i 24 hores, o sigui, és com el servei d'emergències. Pots trucar i activar el sanitari. Però després el que hem vist nosaltres quan preguntaven al personal sanitari sobre aquest servei és que el 73,4% del personal sanitari deien que mai l'havien fet servir, o sigui que no el coneixien. I opera a tota Catalunya, és un servei públic que s'està, diguéssim, operatiu i disponible, però o bé la gent no el conec, o si el conec hi ha també moltes llegendes, no?, sobre la seva eficàcia, no?, perquè algunes persones explicaven que a vegades havien tingut problemes tècnics, com talls telefònics o molta espera, no?, que això allargava les consultes i tenia un impacte, perquè, clar, el sistema sanitari ja té molta pressió, no?, com per encara estar esperant potser 20 minuts, no?, que te trobin a la persona, no?, per fer d'intèrpret. I a més, l'intèrpret o l'intermediari lingüístic no està a la consulta. Això també és un problema perquè es perd molt del que està passant a la consulta i de tot el que està passant, que en una consulta de mèdica això és molt rellevant, no?, tot el llenguatge corporal i tot el que està passant, que no es diu però que es veu. Clar. No?
1: Entenc que també deu haver petites dinàmiques dins la consulta que, encara que no resolin el problema, també ajuden. Quines serien, per exemple?
2: Sí, a veure, nosaltres el que hem vist en les observacions en consultes és que, i un poc una mica amb el que mencionava la Sofia, no?, és que a vegades el que veiem és que la conversa s'establecia, diguéssim, entre el personal sanitari i l'intermediari lingüístic, i la dona quedava com una mica exclosa. No? Parlo de dona perquè, sobretot, hem fet moltes observacions en consultes de salut sexual i reproductiva, no?, en què les pacients normalment eren dones acompanyades, com hem dit, de la seva parella, no?, que és el que feia normalment d'intermediari lingüístic. Però també hem vist tot el contrari, no?, que a vegades el personal sanitari, per la pròpia seva sensibilitat o intuïció, diguéssim, no?, intenta com una mica centrar la comunicació en la pacient, no?, dirigir-se ja directament, no?, de com et trobes, com estàs, sinó com es troba i com està, no?, fer-li preguntes directament sobre el seu cos a ella, no?, i dirigir-se a ella, incloure i deixar temps, no?, diguéssim, perquè ella pugui contestar de la seva manera, també demanar proactivament que es tradueixi tot el que es diu a la consulta, o sigui, fer servir un llenguatge senzill, també fer dibuixos, aquestes coses ajuden, són petites dinàmiques que quan hi ha una barrera lingüística i no n'hi ha un recurs professional, doncs poden ajudar a que la comunicació no es perdi i que tinguem en compte que la pacient ha d'estar al centre de la consulta. Però, clar, això ho hem vist, com deia, per una qüestió de sensibilitat o intuïció, però, clar, no podem deixar la seguretat del pacient o la qualitat assistencial a la intuïció del personal sanitari. El que cal una mica és formació, no?, el que deien abans, no?, per intentar que el personal sanitari sigui conscient de com gestionar aquesta comunicació intercultural i també a tres bandes.
1: Mm-hmm. Clar, en aquest sentit sovint es diu, doncs, que aprenguin la llengua. Això resol el problema en consulta mèdica, o estem davant d'un dret bàsic en què el sistema hauria de garantir independentment del nivell lingüístic?
0: Bueno, jo crec que l'aprenentatge de la llengua de la societat d'acollida és una qüestió i la necessitat que hi hagi serveis que permeten la comunicació en qualsevol circumstància és una altra. Són qüestions que requereixen polítiques públiques complexes.

0: complementàries i no alternatives. Aprendre la llengua permet autonomia personal, permet participació a la societat d'acollida i hi ha moltes vegades aquesta intenció, aquesta voluntat d'aprendre la llengua. Això no vol dir que en serveis bàsics, serveis públics on estem cobrint necessitats en situacions moltes vegades extremes o de drets bàsics, no ens comuniquem de la mateixa manera en una llengua nova, que no és la nostra, que potser encara estem aprenent, o que hem après molt bé, però que no és la nostra llengua, que si podem fer servir la llengua materna. Això ho dic perquè recordo la història d'una intèrpret al Canadà que explicava que ella, sent intèrpret, quan va néixer la seva filla, va necessitar intèrpret ella mateixa. Ella estava formada, havia passat per un procés d'acreditació on s'acreditava el nivell de llengua i la capacitat com a intèrpret, però en aquell moment la intensitat de, no, la intensitat del que estava vivint en el moment de donar llum feia que no es podia comunicar en cap altra llengua que la seva, i això és només un exemple.
1: En aquest sentit, em feu pensar en el paper dels intèrprets, no? Perquè, clar, d'una banda has d'estar ben format, no només lingüísticament, sinó també la manera d'entendre tot el context, perquè al final estem parlant de la salut i de la vida de les persones, però imagino que també hi ha un component psicològic, perquè potser a vegades doncs, has d'abordar qüestions que són complicades o que potser són males notícies de cara a la vida d'alguns pacients.
0: I aquí hi ha dos temes. Hi ha el benestar de l'intèrpret professional, que també necessita un recolzament a vegades per poder processar tota la informació a la que té accés. Es parla molt sovint del trauma vicari, del trauma secundari. Pensem que si això ho necessita un professional, què passa amb els nens i nenes que han de fer aquesta feina? I aquí demanem que traslladin informació molt sensible. Vam tenir testimonis de nens que parlaven d'això, no? De la pressió que sentien i de la dificultat, i fins i tot el personal sanitari s'adonava que potser això no era molt recomanable, però no tenien una altra opció.
1: Clar. En aquest sentit, clar, evidentment la diagnosi està feta, no? O sigui, hem posat totes aquestes qüestions amb xifres també sobre la taula, però imagino que fan falta canvis que siguin estructurals en el sector. Per on passen aquests canvis?
0: Efectivament, realment per no improvisar cal un servei que estigui establert i cal una bossa d'intèrprets, on sabem que tothom aquella bossa ha passat per una criba, no? Per saber que poden oferir la qualitat necessària. La qualitat l'aconseguim, com havia dit abans, amb una garantia del nivell de llengua, l'aconseguim també amb una garantia que les persones han rebut una formació inicial. En sistemes d'altres països hi ha una necessitat de mantenir una formació al llarg de la vida per mantenir l'acreditació com a intèrpret, i després amb polítiques multinivell, tenir tant eines compartides a diferents nivells com identificació de necessitats concretes en serveis concrets. Bueno, tenim també un bon exemple. Fa poc hem sabut que l'Ajuntament de Barcelona s'ha signat un acord marc per poder oferir serveis de traducció, mediació i interpretació als diferents serveis de l'Ajuntament, per poder donar servei lingüístic a les diferents activitats municipals. És un acord marc amb una licitació comuna, però després cada servei s'ho gestiona amb les seves necessitats concretes. Si això ho poguéssim fer a d'altres nivells, seria fantàstic.
1: Ara també em ve al cap, al final tot és llenguatge, tot és comunicació, i més enllà dels idiomes també hi ha llenguatge de signes. Imagino que en aquest sentit també s'ha de fer tasques, perquè també els professionals, evidentment, potser encara els és més fàcil dir alguna cosa en anglès, no?, que no pas enfrontar-se a un llenguatge de signes, que aquí sí que tot ja es complica molt més.
2: Sí, totalment. Bueno, de fet, aquest servei que mencionaven abans, el 061, segons els informes que ens deien, la llengua més demanada precisament és la llengua de signes, o sigui, que això sí que ho fan, òbviament, a través de videoconferència, no ho fan per telèfon perquè seria impossible, però ho fan a través d'una videoconferència i és un dels serveis més demanats precisament per això. I aquí sí que sembla que estem una mica com més avançats, diguéssim, no? En el sentit de que és una llengua que s'ofereix, que hi ha intèrprets professionals que es dediquen a això i que es fa servir aquest servei de manera, diguéssim, usual, que no pas com passa en les altres llengües minoritàries, no?, de les que estàvem parlant, en les que el servei, com ja hem dit, és molt reduït, no?
1: Ja per anar acabant, volia preguntar-vos per quins països o per quines solucions que ofereixen alguns països doncs ens hem de centrar, ens hem d'emmirallar per intentar abordar aquesta situació aquí a casa nostra.
0: Sí, a Nord-Amèrica està desenvolupat aquest tipus de servei des dels anys 70-80, llavors tenen una trajectòria i encara la professionalització continua. Als Estats Units hi ha legislació que determina la necessitat d'oferir serveis d'interpretació i això explica que l'acreditació estigui establerta i que hi hagi com aquest requisit, no? En l'àmbit mèdic, sense oferir serveis d'interpretació, els hospitals estan en risc de no complir amb la llei, no? Aquest és un bon exemple. Al Canadà també, i Austràlia, els països nòrdics també, Noruega, Suècia, tenen models molt integrats, integrals i integrats, que funcionen molt bé.
1: I no sé si hi haurà seguiment de tota aquesta situació per part del grup Mires, o la vostra feina queda aquí amb totes aquestes dades sobre la taula per fer front a aquesta xacra.
2: No, la idea de fer la recerca és, des del grup Mires sempre que intentem és una mica millorar d'alguna manera, posar millores, no?, per millorar aquest problema que investiguem, no?, que no quedar-nos només en la recerca, sinó intentar contribuir d'alguna manera a la societat, no?, i a la millora, no? En aquest sentit, en el futur el que estem treballant precisament és en formacions de les que parlaven abans, tant per personal sanitari com per a intèrprets i mediadors, que és la nostra especialitat, perquè nosaltres som de la Facultat de Traducció i Interpretació, formem a traductors i a intèrprets, però a més volem anar més enllà i a partir de la recerca que hem fet, no?, convertir això en eines de formació, no?, per al personal sanitari, no?, que pugui ajudar una mica també a, primer, tenir consciència de quines eines estan disponibles, no?, de com fer-les servir, de quines limitacions tenen algunes d'elles, i també el que deien abans de com gestionar una consulta quan hi ha un mediador lingüístic, ja sigui professional o no professional, perquè la veritat és que el que hem vist és que lo normal és que no sigui professional, però almenys intentar contribuir, diguéssim, en que hi hagi una consciència, no?, de quines són les limitacions, de quines coses es poden fer i quines coses no van tan bé, i quin impacte té això sobretot a la salut, no?, i a la qualitat del servei.
1: Ara que comentaves això de la formació, em cridava l'atenció pel que fa als estudis de traducció i d'interpretació. Aquesta vessant d'interpretació de l'àmbit mèdic, sanitari, és d'interès pels alumnes o no és un dels que potser doncs els crida més l'atenció i s'amant més, m'ho invento, no?, doncs a mitjans de comunicació, a entrevistes, a el que sigui, qualsevol política?
0: Les assignatures d'interpretació bilateral és aquesta interpretació que oferim quan hi ha dues persones que estan intercanviant, per oposició a la interpretació de conferències on hi ha una persona que parla a un públic gran. Són assignatures optatives que tenen molt d'èxit, i la interpretació als serveis públics en general interessa molt als estudiants, sí. I bueno, aquest curs també hem pogut començar a pilotar algunes de les formacions que oferirem per personal mèdic. Hem pogut col·laborar amb el Consorci Sanitari de Terrassa i hem fet formacions a tres grups diferents, fent servir precisament les evidències del projecte, no?, dels resultats de la recerca. I això ens agradaria continuar oferint-lo el curs que ve i més endavant també.
1: Gemma Rubio i Sofia García Bellear, moltíssimes gràcies per venir aquí a La Brúixola per explicar-nos amb totes aquestes situacions, perquè al final la traducció i la interpretació formen part de la comunicació, que són tan necessàries, però sobretot en un moment en què hi ha tanta gent aquí a casa nostra, doncs procedent de fora, i que per tant tenim molts idiomes coexistint alhora, i que és important que això no sigui una barrera, que ens faci una societat més cohesionada, i també doncs amb tots els drets que hem de tenir, com és la salut. Per tant, Gemma i Sofia, moltíssimes gràcies, molt bona tarda.
2: Moltes gràcies a tu.
0: Gràcies a vosaltres.
3: Soy Marc Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte el riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también.
4: Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
3: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
4: Llama al 900-272-272. Verisure.
5: Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de

0: La Brújula, l'actualitat de Catalunya a Onda Cero.
1: Nosaltres ho deixem aquí, falten uns segons per arribar a 8:45 del vespre, els deixem ara amb la brúixola del Radio Estadio. Abans un últim apunt, no hi ha gaire més novetats pel que fa als incendis que el que ja hem estat explicant fa una estona quan escoltàvem el cap d'intervenció dels bombers David Borrell. Ara mateix el que més els preocupa són aquests focs d'Aiguamúrcia i de Navarcles i mantenen el confinament d'unes 11.000 persones. Ho anirem seguint a partir també de la brúixola demà i a tots els espais informatius d'aquesta casa. Que vagi molt bé. Fins demà.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: 2 de 9, futbol i molt més a Onda Cero Catalunya.
0: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz.
1: Hola, hola, hola, molt bon vespre a tothom. Nova edició, sí, de la brúixola de Radio Estadio Catalunya, la d'aquest dimecres, que és 8, és de juliol i és de 2026. Fins les 10 en punt, manarà el futbol i hi haurà molt més a les emissores d'Onda Cero Catalunya amb el treball de la redacció d'esports d'aquesta casa, capitanejats tots per Alfredo Martínez, amb el Víctor Lozano, el José Agustín Gómez, el Víctor Llucia i el Pere Parés a la redacció i producció, i amb el gran Vicenç Armero al capdavant del control tècnic. Comencem, entrem a matèria.

0: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio, a Onda Cero Catalunya, amb Albert Arran.
1: I amb la realització musical del Vicenç Armero, que punxa, que és una cosa tremenda. Passant un minut i mig del punt horari de 8:45, i és una hora magnífica per fer 5 cèntims de l'actualitat futbolera de la jornada, que en clau Barça, mireu, passa per un primer balanç mundialista, per un amistós més a la pretemporada i per una reina que marxa a Londres. Víctor Llucià, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda, Albert. No sé si hauràs notat que avui és un dia molt trist.
1: Anava a dir que
2: molta,
1: fa calor.
2: Amb molta calor, més sí. Xafogor, sí. Màxima temperatura històrica a la ciutat de Barcelona. Jo he vist cares molt tristes avui a la ciutat, passejant, al metro també, perquè és el primer dia sense Mundial.
1: Sí, senyor.
2: Després de 27 de consecutius amb duels mundialistes, no passa res. Demà ja tornarà a haver partit del Mundial, tornarà a sortir una miqueta amb menys de calor, esperem, al sol. Perquè és que cada vegada queden menys seleccions en el Mundial, menys futbolistes, perquè ja ens trobem a la ronda de quarts de final. És un bon moment, doncs, per repassar com els estan en la Copa del Món els jugadors culers de la primera plantilla del Barça. En queden 10 als Estats Units. El primer a disputar la seva eliminatòria de quarts de final serà Jules Koundé, en França, demà a les 10 de la nit contra el Marroc, la campiona d'Àfrica. El lateral francès ha estat titular en els 5 partits, a les ordres de Didier Deschamps, i en 3 dels duels ha estat substituït. De moment, bona nota pel lateral francès. El gran nombre de jugadors del Barça se l'emporta la selecció espanyola, amb 8, dos d'ells encara no han participat, no han jugat ni un minut, ni Joan Garcia ni Eric Garcia. Gavi només va ser titular contra Cap Verd, 70 minuts, i va entrar al tram final contra Àustria, va disputar només 5 minuts dels setzens de final. D'altra banda, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo i Ferran Torres han participat en tots els partits, però només Pedri contra Cap Verd el primer dia i Lamine Yamal contra Portugal aquest passat dilluns han completat els 90 minuts. Dani Olmo ja registra una assistència, igual que Ferran, i l'únic que ha marcat de moment és Lamine Yamal contra l'Aràbia Saudita a la segona jornada. Però encara falta un jugador del Barça, Pau Cubarsí, que ho ha jugat tot, tots els minuts, els 90, en tots els duels i, a més, amb excel·lent nota. És un dels millors centrals del campionat. El desè culer als quarts de final serà

0: Anthony Gordon, que encara no s'ha estrenat amb la samarreta blaugrana, però ja l'incloem en aquesta llista, no? Ja és oficial que és jugador del Barça, encara no l'hem vist lluir la samarreta, però l'incloem. Va ser titular als dos primers partits de la fase de grups, es va quedar a la banqueta contra Panamà, va entrar al tram final contra la República Democràtica del Congo, va donar dues assistències.
1: Anat de menys a més.
0: Sí, segurament, segurament. Una d'aquestes assistències a Harry Kane la posem amb asterisc, perquè sí, només li va passar la pilota i després ja Harry Kane va fer la resta. I després va completar els 90 minuts a la batalla de l'Estadi Azteca contra Mèxic. Els de Tuchel jugaran davant Noruega dissabte a les 11 de la nit. Tres jugadors es van quedar a la ronda de vuitens. Un d'ells, Rafinha. És veritat que va haver de ser substituït en el duel contra Haití de la segona jornada per molèsties musculars i ja no se'l va tornar a veure. L'altre és Frenkie de Jong, eliminat a la tanda de penals contra el Marroc. El neerlandès ha estat indiscutible a les ordres de Ronald Koeman. I l'últim és Hamza Abdelkarim, ara per ara jugador del Barça Atlètic, el futbolista de 18 anys, procedent de l'Al Ahly, i que ha jugat l'últim quart d'hora en 4 partits, en tots menys el d'ahir, contra l'Argentina de Leo Messi. Prèviament ja s'havien quedat fora de les eliminatòries Ronald Araujo, sense participació ni un minut amb l'Uruguai. Ha anat convocat als dos mundials, a Qatar i a aquest d'Estats Units, Canadà i Mèxic, de moment sense participació. El mundial també el va començar Joao Cancelo com a jugador del Barça i Marcus Rashford, però van acabar el seu contracte el 30 de juny, per tant ja no els contem. Aquests quarts de final, que ja et dic que començaran demà. I dues últimes. Com deies abans, ja a banda del Mundial, en clau Barça, després de 14 temporades al conjunt culer, ja va anunciar el seu adeu, però avui ha anunciat el seu equip. Alexia Putellas ja és nova futbolista del London City Lionesses per a les properes 3 temporades. Avui ha estat presentada
1: a Nova York,
0: en un acte a Nova York, i segons ha informat precisament el New York Times, guanyarà poc més d'un milió d'euros, el que se li han d'afegir també als bonus.
1: 1,3.
0: Sí, sembla que aquesta pot ser la xifra. El Barça estava una mica per sota del milió d'euros, també. I d'altra banda, el Barça, que continua donant forma a la seva pretemporada, després dels amistosos del 24 de juliol contra el Club Esportiu Europa, a la Ciutat Esportiva, del 31 del mateix mes contra el Birmingham, aquest ja a Sant Andrews, a Anglaterra, disputarà un triangular una setmana més tard, el 8 d'agost contra l'Udinese italià i contra el Nottingham Forest de la Premier, a falta de l'anunci oficial per part del Barça.
1: El triangular és 45 minuts
0: en principi, sí,
1: en cada partidet, sí. O 3 partits.
0: No ho ha fet l'oficial al Barça encara, ja. En principi,
1: però darrerament s'està estilant, sí, el dels 45 minuts.
0: Sí, exacte,
1: minuts,
0: una part contra cada equip, veurem. Veurem en qualsevol cas. La pretemporada, això sí, acabarà amb el trofeu Joan Gamper, previst pel voltant del 19 d'agost al Camp Nou, encara que el Barça no ha donat més detalls.
2: Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
3: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
2: Hazte mutuera.
3: Condiciones en Mutua.es.

0: A la brúixola de Radio Estadio, la pròrroga.
1: 9 i 29 i una miqueta més, comencem la pròrroga, la brúixola de Radio Estadio Catalunya, que ens deixa aquest dimecres 8 de juliol al marge del futbol, Pere Parés.
2: S'han anunciat els rivals de la Sisa Joventut i el Kitzan As Manresa a la Champions League i l'Eurocopa de bàsquet, respectivament. El Joventut haurà d'enfrontar el Porto, el Blenya.

0: Herzliya d'Israel i el Telekom Basketsbond d'Alemanya. Per la seva banda, l'Eurocopa Manresa ha quedat enquadrat al grup de la mort i haurà d'enfrontar-se amb el Mònaco, Roma i el PAOK de Salònica. Pel que fa al mercat, l'escolta badaloní Isaac Nogués torna a la penya, el jugador de 22 anys, format al planter del Guipardi Negre, signa per dues temporades. En futbol sala, el Barça també coneix els seus rivals per a la primera fase de la Champions. Parlem del Lucenec d'Eslovàquia, el Semei de Kazakhstan i el Minerva de Suïssa. L'equip entrenat per Javi Rodríguez ha aconseguit el seu lloc a la competició després de dos anys de quedar-hi fora. A més, ha tingut una nova incorporació, el pivot brasiler Igor, provinent del Benfica. I més fitxatges del Barça, aquest cop d'hoquei, Arnau Martínez torna a casa després de 4 anys cedit. El porter de 22 anys, nascut a Barcelona, ha expressat la seva felicitat de tornar al que diu és el club dels seus somnis.
1: Tothom a casa meva és culer, jo també ho soc des de que vaig néixer i no et puc descriure en paraules com estic ara mateix perquè per mi jugar al Barça és el més gran que em pot haver passat.
0: I en handbol, el lateral de 19 anys, Marcos Fis, ha sigut escollit millor jugador de la temporada passada a la Lliga Asobal. El de Ciudad Real, que ha signat una gran temporada amb el Freiking Granollers, és el més jove de la història que s'emporta l'MVP.
2: Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grande. Ópticas.
3: ¡Vigor, gor, gor, gor, gor, gor, gor, gor, gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
4: A la brújula de Radio Estadio, així sonava.
5: La seva ha estat una carrera envejable. Número 3 del món, 14 títols ATP, campió de Roland Garros i del Masters, finalista d'una Copa Davis i medalla d'or olímpica. Però la seva particularitat és que tots aquests grans èxits han estat compartits, perquè ha estat un dels millors jugadors de tennis del món de dobles. Marc López Tarrés, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
5: Tot i que els èxits, encara que siguin compartits amb un altre company, saben igual de bé, oi?
6: Sí, bueno, primer de tot, gràcies per aquesta superpresentació.
5: La que t'has currat tu al llarg de la teva carrera,
6: amic. És un plaer que me la recordis. Sí, la veritat és que he tingut la sort de compartir tots aquests grans moments amb diferents parelles i amics. Això també és lo important, no només han sigut companys, són tots amics meus. I sí, un cop ja acabada la meva experiència com a tenista, repassant i recordant tot l'ho aconseguit, em sento molt afortunat, o sigui que molt content d'haver compartit tot això amb grans persones.
5: El tennis ben aviat apareix a la teva vida. Amb 8 anyets ja agafaves raqueta, crec.
6: Sí, amb 8 anys, sí, i et diria que potser una mica abans, i me'n recordo a on, perquè ho recordo com si fos ahir al club de tennis Pompeia, que allà vaig començar. I
5: d'allà és l'amic Minguella, no? No és del Pompeia?
6: Sí,
5: el Josep Maria Minguella.
6: Bueno, el meu millor amic és el fill del Josep Maria, del Minguella, que
5: tothom
6: coneix de la tele. Sí, el meu millor amic és el seu fill i gràcies al Josep Maria, que era el president, fa uns anys, quan vam guanyar la medalla, em va ficar una pista, la pista central al meu nom, que em va fer moltíssima il·lusió, perquè vaig començar a jugar allà amb 8 anys i que després pugui anar allà i veure el meu nom amb una placa a la pista on jo entrenava, m'omple de satisfacció, la veritat.
5: El meu estimat Josep Maria Minguella podia haver influït en tu en dues maneres, la que va ser donant-te una raqueta o que sortissis campió del món de dòmino, eh?
6: Exacte. El dòmino ja sé que és una gran afició. Allà al Pompeia jugant molt, o sigui que...
5: Hombre.
6: Però vaig escollir el tenis. Hombre. Podia haver sigut a dòmino.
5: Correcte. Per què el tenis li va guanyar el golf, el surf o el pàdel?
6: Digue'm, perdona?
5: Que per què el tenis li van guanyar, en el teu cas, el golf?
6: Digue'm, perdona?
5: Que per què el tenis li van guanyar, en el teu cas, el golf, el surf o el pàdel, que també t'encanten?
6: Pues mira, en aquell moment, i són coses que m'encanta practicar ara, però en aquell moment, pues mira, vaig començar amb el tenis per al meu germà, que té 7 anys més i començava també, vaig anar al Pompeia gràcies a ell, i en aquell moment jo crec que quasi ni es practicava el pàdel o jo no el coneixia, i els altres esports ni idea, la veritat, allò quan ets petit fas el que et donen a la mà, i a mi en aquell moment em van portar a un frontón al Pompeia, em van donar una raqueta i allà vaig ser quan em vaig donar compte que m'agrada molt el tenis i ja vaig començar com tots els nens que comencen, amb moltes ganes d'anar a fer esport i jo jugava a tennis cada dia.
5: Sí, i 9 anys després, Marc, 9, et converteixes en professional. Estem parlant de 1999. I arribes a fregar en la teva carrera individual el top 100. La pregunta clau és, quan i per què arriba la decisió al cap de Marc López de dedicar-se als dobles?
6: Pues mira, sonarà lleig el que diré, però al final arriba quan hi ha il·lusió d'aconseguir el meu gran objectiu, que era pues, ser top 100 d'individuals. Al final, quan ets petit, el teu objectiu és dedicar-te a l'individual. Sí que és cert que al tennis pues, tens dos vies, que és la individual o el doble, però normalment la gent el que vol és ser bo amb individuals. Jo no ho vaig arribar a aconseguir. És veritat que em vaig quedar a les portes de ser top 100, que era l'objectiu que sempre jo em ficava de petit, que ara ho trobo erroni també tenir aquest objectiu, tant que al final a vegades el que et fa és ficar-te més pressió de la que és, perquè al final és un número, però bueno, jo va ser el 2008, quan ja veig que he estat a les portes, no ho he aconseguit, van passant els anys i un pues, al final es va anar fent gran i al final pues, mira, vaig tenir l'opció de començar a jugar el doble el 2009 amb el Rafa, Nadal a Doha, vam guanyar el torneig i allà és com que em vaig donar compte que el doble se'm donava bé. Sí que és cert que evidentment tothom pensarà, bueno, jugant amb el Rafa pues és normal que guanyes, però bueno, jo ja en categories inferiors ja amb el Tommy Robredo se m'havia donat molt bé el doble, havíem guanyat Roland Garros Júnior i allà vaig dir, bueno, pues vaig a donar-li una mica més d'importància al doble i la veritat és que em va anar molt bé ja el primer any que em vaig dedicar i després ja el 2009, final d'any, ja vaig decidir que em compensava més i em motivava més pues, ser bon jugador de dobles que seguir patint, entre cometes, amb l'individual.
5: Marc, el doble té un entrenament específic? Imagino, no ho sé.
6: Sí, passa que hi ha diferents jugadors de doble. Jo al final era un jugador de doble una mica atípic, perquè jo haver vingut de jugar individuals i el tenir un joc una mica més diferent, quan dic diferent, no és que jo sigui especial, però jo no tenir bon saque, pues, normalment la gent de dobles fa saquerret, jo amb el meu saque pues això era impensable, llavors jo jugava en dobles més de fons de pista, que normalment, si veus partits ara de dobles, quasi tothom fa saquerret amb els dos saques, pues jo era un jugador bastant, vaja, poc peculiar, llavors jo el que entrenava, jo el que volia era estar en forma, poder girar-me de dreta i jugar el meu joc de fons de pista, més que entrenar jugades sense carret. Llavors, els que són jugadors de dobles, pues sí que fan moltes jugades, però jo quan jugava amb el Marcel i amb totes les parelles que he jugat, bueno, feia alguna jugada que altra, però jugàvem bastant, bueno, per sensació en aquell moment. No entrenàvem molt específicament, la veritat.
5: Ja m'has apuntat alguna de les virtuts que ha de tenir un bon doblista, entre ells el saquerret, però quins són els principals, no sé si dir-li vicis o defectes, d'un jugador d'individual que passa en dobles i que ha de deixar anar?
6: Bueno, al final sembla que és al final jugar, picar la bola i d'allò, però el doble és bastant diferent. Al final el doble, el singlista normalment quan voleja és perquè ve de picar una bola des del fons. Llavors és veritat que ja vas amb l'inèrcia d'anar-te'n cap endavant. Quan estàs en el doble i estàs ja parat a la red i el teu company treu, pues és bastant diferent. Pues has de tenir la intuïció de saber quan t'has de creuar per guanyar la volea, quan et tiren a tu, pues tu sempre estàs parat i has de saber volejar quan estàs parat. Bueno, realment, per això hi ha vegades, hi ha moltes sorpreses. Veus partits de dobles, de gent que es dedica al doble contra gent molt bona en individual, que mai pensaries que el doblista pot guanyar i al final guanyen, pues, per el que et dic, que estan molt acostumats, tenen ja uns automatismes de creuar-se, de tenir més tàctica, i jo crec que el doble s'utilitza molt la tàctica a l'hora de, pues, de creuar-se, de saber el que farà el teu company. Llavors, bueno, els singlistes estan més acostumats a jugar sols i a pensar només el que han de fer ells, i quan jugues al doble pues, t'has de compenetrar molt amb un altre, i això només s'adquireix pues, jugant setmanes i setmanes amb un mateix company.
5: Has compartit doble amb el Tommy Robredo, amb el Rafa Nadal, amb el David Marrero, amb el Marcel Granollers, amb el Feliciano López, per ser comentarista d'aquesta casa. Com s'escull parella? Què pesa més, el nivell de joc o el feeling? És a dir, la professionalitat o, entre cometes, l'amor a primera vista?
6: Doncs pues mira, les dues coses, la veritat, perquè t'ho resumiré molt fàcil. Si ets molt amic però realment no juga bé a tennis, no guanyaràs res. I si I si juga molt bé a tenis i en el meu cas no tinc bon feeling, pues jo crec que tampoc hagués guanyat. Llavors jo crec que és una barreja de...

0: dues coses. En el meu cas, jo necessitava tenir la confiança i la comoditat de poder, bueno, de tenir aquest bon rotllo amb la teva parella per dir-li totes les inquietuds i tot el que et passa, i al contrari. I, evidentment, també ha de tenir un nivell de tenis bo. Jo sempre he dit, i no és fals o humil de el que diré, però jo amb totes les parelles que he jugat, jo he sentit que ells eren els bons i jo, és veritat que jo els complementava molt bé. Llavors, jo em sentia molt còmode amb aquesta faceta de complementar, i la veritat és que he aconseguit i he tingut la sort de que els companys que he tingut han volgut jugar amb mi i que hem aconseguit coses molt, molt bones. Però és el que et dic, jo per mi havia jugat algunes setmanes amb gent molt bona però que no tenia feeling i els resultats eren pitjors. Llavors, l'ho dit, però jo és una barreja de les dues coses.
1: Estava pensant, ara que em parlaves del terme parella, qui absorbeix més les frustracions tenístiques, si la parella o la parella? No sé si m'estic explicant.
0: La parella sentimental o clar, la parella tenística.
1: Clar.
0: Bueno, al final, quan comparteixes cada setmana, al final és com si fos la teva parella.
1: Clar.
0: No dorms amb ella.
1: Però li falta el cantó duro.
0: Sí, però, bueno, tot, la veritat és que, bueno, tot. Al final, quan comparteixes cada setmana, ja passen a ser, no parella, de fet, però són amics molt íntims que al final quan un fa cada setmana està competint i hi ha molts nervis, moltes alegries, pues això és el que fa també l'únic d'aquest esport, que també és molt important la convivència i els amics que et queden després quan deixes de jugar.
1: I tenísticament, de cada company de doble s'aprèn alguna cosa o cadascú ja ve après i simplement es sumen qualitats?
0: Jo he après molt de tothom. Al final, compartir pista amb tots aquests campions que t'he dit, que han sigut tan bons en individual, doncs jo he après moltes coses. Cada un té les seves virtuts, cada un també té les seves doncs, carències. Per molt que t'estic dient noms que són molt bons, doncs, també tenen a vegades les seves inseguretats. Jo també tinc les meus... Allò. Llavors, això és el bo de... Això és el bonic de jugar als dobles, que al final tu pots jugar molt bé un partit, l'altre no té el bon dia i perds el partit i pensa, pues, algun dia passa per un costat, l'altre passa per l'altre i jo amb tots els que he jugat, pues, al final jo crec que hem millorat perquè tu pues, intentes aconsellar-lo, tu t'apoyes amb ell i ell s'apoya amb tu i això és l'únic d'aquest esport i d'aquesta modalitat, que al final no tot depèn de tu, depèn de que els dos feu les coses bé i això pues, és bonic, jo crec. No, només, no és tan individual com un altre esport que dius, bueno, si jugo bé guanyo i si jugo malament perdo, no. Jo he guanyat partits jugant molt malament i gràcies al meu company hem guanyat i al revés, o sigui que bueno, que tot és positiu.
1: Un cop penjada la raqueta passes a convertir-te en entrenador i formes part de l'staff del Rafa Nadal, que dic jo que ha de ser, doncs no sé, estudiar química i fitxar per la Bayer. No?
0: Bona comparativa. Pues sí, tu ho has dit així em sento, o sigui, em sento un privilegiat. La veritat és que quan em van trucar i em van donar aquesta oportunitat, pues com el que tu dius, no m'ho vaig ni pensar. Evidentment, la vida m'estava canviant perquè just anava a ser pare però i no volia viatjar tant, però bueno, al final... dir-te o oferir-te estar dintre del grup de treball del Rafa, que és dels seus millors amics, i poder estar amb ell i compartir moments com els que es viuen quan estàs en el seu staff, pues, és algo increïble, i més pues, amb aquests anys que li queden a poder estar al seu costat. Pues, és un premi, jo ho veig com un premi a la meva carrera que m'ha donat la vida aquesta oportunitat. Llavors, així em sento un privilegiat i no tinc altra paraula d'agraïment a que hagin confiat en mi.
1: Però també crec que, corregeixen si m'equivoco, que ets entrenador en solitari, entrenador en cap, que també portes alguns nanos.
0: Sí, bueno, jo quan no estic amb el Rafa, pues, estic a Barcelona i mira, pues, des de fa poc, mira, bona notícia és la que tens, perquè això és algo és bastant recent, però també entreno a un noi de 12 anys, que es diu Marc Schultz, i compaginem, ell està en el Club Tenis Barcelona, a l'escola, llavors quan jo estic aquí i no estic amb el Rafa, doncs jo m'encarrego d'ell, i la veritat és que per mi també és un... encara que no té res a veure amb el que faig amb el Rafa, doncs m'agrada molt també poder ensenyar i a algú tan jove com el Marquitos, que jo li dic, que té 12 anys, i jo recordo molt bé quan tenia aquesta edat, i al final és algo que m'encanta molt poder-li... des d'aquesta edat tan... bueno, amb 12 anys, pues, poder-li dir tot el que penso, intentar

0: La brújula con La Torre.
1: A la hora de conducir, la carretera y las señales tienen que ayudarnos. Si están en mal estado, nos ponen en peligro a todos. Ahora puedes denunciarlas fácilmente en nuestra nueva plataforma. Entra en ponlefreno.com y marca la situación en nuestro mapa colaborativo. Nosotros tramitaremos la denuncia con la administración correspondiente.
2: Ponle Freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
3: España ha aumentado su masa forestal un 7% en los últimos 20 años, pero gran parte de los bosques se encuentran sucios, estresados y debilitados, según los últimos informes. Mantener el bosque limpio para que no arda es tarea de todos, juntos, administraciones y ciudadanos.
4: Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima.
5: Onda Cero Barcelona, 93.5 FM.
6: Renova la tecnologia i l'equipament del teu negoci amb el renting de Grenke. Lloga mantenint la teva liquidesa, sense desembolsaments inicials i pagant còmodes quotes mensuals, tant si necessites renovar un ordinador, mobiliari o instal·lar una placa solar. Estudi gratuït sense comissions ni despeses d'obertura. Informa-te'n a grenke.es.
7: ¿Peligran tus vacaciones porque no has encontrado tu nuevo coche? Ven a vernos a Mundiauto. Berlinas, familiares, todoterrenos, deportivos, todos ellos esperándote en Mundiauto. Vehículos de ocasión, seminuevos y kilómetro cero totalmente revisados que podrás adquirir al instante para que disfrutes ya de tus vacaciones. También compramos tu vehículo. Mundiauto en el Prat de Llobregat o mundiauto.com.
5: A Onda Cero Catalunya, La Borsa.
8: Les declaracions de Trump a l'OTAN i el repunt del conflicte al Pròxim Orient han colpejat amb força les borses. El parquet espanyol retrocedeix més d'un 2% fins als 19.100 punts. Fa pocs dies havia superat els 19.800. Amadeus, Santander i Acerinox han perdut un 5%, mentre que Repsol, Naturgy i Endesa, empesos per la pujada del cru, lideren els números verds.
5: Onda Cero Catalunya. La informació a prop teu. La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
9: Què tal? Molt bona nit. Demà dijous a Catalunya seguirem xerrant de calor perquè les temperatures se mantindran amb poques variacions en general, encara que baixaran a punts de l'interior sud de Tarragona. Arribarem a màximes de 42 graus a Lleida, 40 a Girona, 34 a Barcelona i Tarragona. L'EMET mantindrà activat l'avís per calor a tota la comunitat, sent de nivell taronja perill important al Pirineu i a tota la depressió central. Per altra banda, tindrem un dia d'ambient assolellat, encara que durant la tarda al Pirineu creixeran núvols d'evolució, sense descartar ruixats ocasionalment acompanyats de tempesta. Així mateix, bufarà vent fluix de direcció variable, tendint durant la tarda a la component sud i sud-est, amb augments ocasionals d'intensitat a la depressió central i a l'Empordà. És una informació d'EMET.
5: A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Barcelona, la teva ràdio.
10: Bueno, una pausa rápida para recordar que el seguro de moto de Línea Directa es uno de los...

0: Consulta citroen.es.
1: Traer a un amigo a FENIE Energía tiene recompensa, como lo oyes. Recomiéndanos a un amigo y gana puntos que se pueden convertir en un iPhone último modelo, descuentos en la factura de la luz. Llama gratis al 900-215-470 o visita fenieenergia.es. Porque estar con FENIE Energía tiene ventajas y puntos y euros.
2: Onda Cero Barcelona, la teva ràdio.
3: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja a les teves decisions.
4: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
5: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
6: El disgust, la decepció, sí. El sentiment de culpa, el penediment... Sí. És a dir, han aparegut emocions i sabem que el que la memòria recorda més són, primera, les emocions més intenses. Mm-hmm. Després, el que la memòria també recorda són les coses que no estan tancades del tot. Converses pendents, coses que no hem acabat de resoldre, situacions que no comprenem...
5: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
6: Quantes persones no venen a la teràpia dient és que, recordo justament ahir que estava amb una persona que em deia és que jo sé que no, això no està tancat perquè encara no sé tota la veritat. I fins que no sàpiga tota la veritat, és què vol dir? La seva memòria ha creat la fantasia de que necessita encara covar més, encara necessita més informació. Sí. Però no és perquè realment ho necessiti, és perquè la memòria crea l'efecte que allò no està prou resolt.
5: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor.
7: ¡Vigor, gor, gor, gor, gor, gor, gor, gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una nova i calorosa edició de Nits de Ràdio. Sí, estem passant uns dies, unes nits en què, ostres, sembla que la calor és que no ens deixa fer, però aquí nosaltres hem d'intentar sobreviure, hem de ser ese soplo d'aire fresco, allò de fer una ràdio fresca, que es diu. Bueno, intentarem, escolta, donar moltes voltes, com si fóssim un ventilador d'aquests de paret, Ara està tothom, és que quan gasta un ventilador de paret, quan gasta un tota la nit, quan gasta l'aire condicionat, quan gasta Nits de Ràdio? Zero apenes, el que sigui el transistor, o si ho escolteu des del mòbil, que igualment gastaria bateria. Per tant, escolta, de franc, pràcticament, us acompanyarem des d'ara i fins a les 6, en aquest ja dimecrous, dijous 9 de juliol de 2026, des d'ara i precisament fins a les 6, aquí a Onda Cero Catalunya, farem Nits de Ràdio. Vinga, comencem, va!

0: Doncs sí, anava a dir que una setmana més, però bé, amb tot el que ha suposat el futbol i totes aquestes coses, doncs ja no era tan habitual i podem tornar a recuperar la mítica, la tradicional, la meravellosa tertúlia dels Dimacrous amb la doctora Marta González Pelat i en David Morales. Clar que sí, home, som-hi!
1: Bravo!
0: Som-hi!
1: Bravo!
2: Bravo!
0: Ja estem aquí.
2: Bravo, bravo, bravo. La família Bravo.
0: Ja estem la família Bravo perquè, clar, teníem moltes ganes de poder tornar a fer aquesta tertúlia que bé, doncs ha tingut les seves baixes per cosa del futbol, que poc ens ho podíem esperar que al final doncs el futbol anés ocupant tot l'espai, i que ens anés traient tot l'espai, però bé, és que escolta, el futbol és cada...
2: Vols dir? No, i ara?
0: És cada quatre anys. És cada quatre anys.
2: Ocupa l'espai.
0: No, i total, com que és cada quatre anys això, bueno, doncs rai, no? Com que és cada quatre anys, ja en parlarem d'aquí quatre anys, eh? Ah, bueno, no, que serà aquí, que serà... Ara això ho fan d'organitzar-ho entre diversos països, això que, saps? Els hi dona per organitzar-ho en diferents...
1: Perquè un sol és molta feina.
0: És molta feina, són molts partits, clar.
1: S'ha de repartir.
0: Ara n'hi ha tantes fases, 16avos, que si octavos, que si quartos, que si... ara el Carrillón, bueno, totes aquestes coses que van fent que és complicat. En fi...
1: Que per cert, ara que parlem de països i d'esdeveniments i tal... M'acabo d'assabentar avui que el Canadà l'any que ve participa a Eurovisió.
0: Ah, doncs mira.
1: Que cada vegada és menys euro.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, i més visió.
0: Austràlia ja ho feia.
1: Sí, sí, per això.
0: Tant, clar, al final serà Mundovision, ja al final serà, no? Vull dir, és així. Vull dir que aquestes coses ja se sap com van i, bueno, com acaben. Bé, doncs jo us volia posar un petit àudio. Perquè escoltem fins on pot arribar la capacitat humana, no? de voler doncs ser capaç d'emular, d'imitar o de recrear, no? Fins i tot de crear noves tendències. No? I és que, per exemple, ara que s'ha estrenat aquesta pel·lícula dels Minions, doncs els Minions tenen una manera de parlar, pata, pata, pam, banana, tal, bueno, allò que fan, no? Que, a més, tenen una manera, clar, molt curiosa de cantar. I l'altre dia, coincidint amb l'estrena de Minions and Monsters, van fer un concurs de
1: cantar cançons, sí.
0: Sí, de cantar cançons
1: amb idioma Minion.
0: I crec que ho podem escoltar endavant amb algunes de les meravelloses interpretacions que van fer. A veure si ho podem escoltar. Un segon... Aquí. Ai, espera, que no ho tinc ben posat, si no connecto el cable. Un segon.
1: Molt, molt intel·ligència artificial, molt tot digital, però si no connectem el cable... No
0: sí, no, fer, és que a veure, vull dir, pobre, fa el que pot el meu d'això, a veure.
1: Mini va viver.
0: Sí. El millor és que no t'has de prendre la lletra. Uixi.
1: Així és una mica com quan cantàvem coses en anglès,
0: sí,
1: que no teníem ni idea del que cantàvem, doncs és el mateix.
0: És així. Pudatí, banana, i vas fent així, i escolta, és meravellós.
1: És com el sopa de caracol.
0: Yupi pa ti, yupi pa mi.
1: Yupi pa mi, guantanegui conxup.
0: Sí, sí, sí. Aquí som molt de yupi pa ti, yupi pa mi, perquè és una manera meravellosa de celebrar la vida, eh? Yupi pa mi, yupi pa ti, doncs escolta, està molt bé. Doncs el que dèiem, no?, que al final es tracta de ser capaços de deixar-nos sorprendre, com les notícies que sempre ens criden l'atenció. Escoltem alguna d'aquestes que aquesta setmana m'ha cridat l'atenció, a veure si la podem escoltar.
3: Prenderse fuego y saltar en llamas al mar. Es el reto viral de moda entre los jóvenes de Valencia. Se hacen llamar la banda del caballito y están poniendo en jaque a la policía con esta peligrosísima moda.
4: Patri, mi pregunta, compañera, es ¿qué va a ser lo próximo? Porque es que yo ya no di crédito. Bueno, os quiero enseñar esta imagen en directo porque este es el punto, este es el espigón desde donde los jóvenes saltan. Estamos hablando, lo ven ahí en directo, de una altura de más de 15 metros hasta el mar. Abajo además hay roca. Nos han comentado, Patri, que algunos incluso se lesionan, han tenido más de un percance. ¿Qué buscan prendiéndose fuego y saltando? Pues precisamente... Uno, nos decían adrenalina, y dos, viralidad.
3: Prenderse...
0: Molt bé, uno, adrenalina, i dos, viralidad. Per tant, el que busquen, diu el vídeo de les notícies, és viralitat, no? És a dir, fins a on la gent està disposada ara a arriscar-se, no? Poden ser coses més banals, poden ser coses més arriscades, menys, no? Però que la gent... La sensació de perill no vol dir que no la tinguin, sinó que el que succeeix és que els hi compensa l'arriscar-se, i això és el que possiblement sigui el més perillós, perquè no és que no siguin conscients. Em dóna la sensació, ara m'ho comenteu, que no és tant de que no en siguin conscients, sinó que la recompensa és molt gran per arriscar-se, no? I aquest és el problema de la viralitat, no?
1: Sí, sí, sí, tal qual. Wow. És que, bueno, veiem aquests reptes de gent que puja sense cap tipus de seguretat a edificis,
0: sí,
1: i
0: sí, sí,
1: per fer-se la foto i fer el vídeo des de dalt, pugen escalant per les façanes.
0: Que d'aquí ve el nom, de que edifici de pujar, eh? Edifici.
1: Molt.
0: Si fos fàcil...
2: És molt difícil.
0: Clar. A mi és que sempre m'agradava aquest acudit. ¿Cómo se dice...? Edificio en català, diu edifici. Jo ja sé que edifici, però si no, nunca voy a aprender. No? Doncs una mica que això.
1: Digues, digues. Bueno, és que m'has recordat un. Què fa un arquitecte amb un urinal?
0: A veure...
1: Un pisito.
0: Doncs venga, totalment. Bravo. Doncs després d'aquests minuts d'humor que sempre fem per amenitzar una mica la situació, doncs és això, no? És a dir, estan disposats a qualsevol cosa... per la recompensa, que en molts cops, ostres, perquè això de... anem a dir, males idees sempre hi ha hagut entre, no? Entre el jovent, de dir va, vinga, aviam qui salta de més amunt. Això ha passat sempre, val? Però es quedava dins d'aquella tonteria tan absurda, no? De l'adolescència, de fer-te el valent, no?
1: Bàsicament el resultat era el braç trencat.
0: Efectivament. Però clar, ara es multiplica per 10, anem a dir, el risc i la recompensa. Poso les cometes, eh? La recompensa no és cap. Però...
1: La recompensa són els likes.
2: I la imitació, sí. per un milió.
0: Sí, però o sigui, el que es busca és aquesta repercussió tan absurda, no? Dels likes, sí, dels seguidors, que si ja hi caiem els adults, com no han de caure els adolescents en els que estan en una edat en què tota, diguem-ne, recompensa o realització o sentir-se identificat o sentir-se valorat, doncs és encara més necessari. Per tant... És totalment lògic que passi, el que passa és que, clar, és difícil que tingui límit, perquè la pregunta seria, les xarxes socials ho poden regular, ho poden vigilar? És molt difícil posar portes al campo, no?, com es diu.
2: Sí.
1: A Austràlia, per exemple, estan regulant el tema de que els menors no puguin tenir accés a les xarxes socials, però és molt complicat, perquè al final sempre acaben buscant la manera de saltar-se les traves que es puguin posar. La pirateria, per exemple, des que existeixen els ordinadors, la pirateria existeix. És una cosa que no s'ha aconseguit eliminar. De la mateixa manera... Exacte, de la mateixa manera saltar-se determinats... Però és que, a veure, també hem de posar-nos en el punt de vista... de l'empresa desenvolupadora d'aquella pàgina web, d'aquella xarxa social. Tampoc no té tantes facilitats per poder determinar que aquell menor és menor d'edat, justament perquè existeixen també unes lleis de protecció de dades.
0: Sí.
1: De manera que, clar, quan tens per una banda l'obligació d'evitar que els menors accedeixin, però d'altra, tampoc no ho tens senzill per la normativa que existeix, per les lleis, doncs com ho fas? Jo crec que també estan una mica entre l'espasa i la paret.
0: Totalment, totalment. És molt complicat. Digues, digues, Marta.
2: Sí, jo crec que, a més, no és una qüestió de que les empreses... No és qüestió de casa... explicar què és, no? I bueno, tenir molta... Com, igual que s'expliquen altres coses, s'educa amb altres coses, doncs això també explicar-ho, perquè que tot estigui tot regulat, tan regulat, tan regulat per llei, a mi tampoc em sembla molt correcte, que voleu que et digui. Que em sembla
1: jo...
2: això és més una cosa de prendre consciència.
1: Sí, jo crec que hi ha el tema, hi ha una part que és educació a casa. El problema arriba quan, a banda de l'educació, hi ha d'haver un control a casa.
0: Sí.
1: I aquestes noves generacions superen en coneixements a la generació que els precedeix.
0: No, clar.
1: Per tant, aquí és on es complica la cosa.
0: Sí, sí. Sí, és complicat i realment, bé, no deixa de sorprendre'ns, no? El que passa és que, clar, jo aquí el que veig és aquest efecte multiplicador, no? Perquè abans, doncs, sempre podia haver aquest seny, no? Jo poso l'exemple més exagerat i més perillós, no? Això del balconing, no? Que fan els, sobretot els britànics, no? Que, clar, la imprudència i l'esbojarrament de l'adolescència et pots fer... no percebre tant el perill, no? Com de totes aquestes coses tan perilloses, no? Però, mira, pot ser que la cordura acabi apareixent, però, clar, quan hi ha una recompensa, quan al final hi ha una recompensa de dir, mira, és que amb això ens farem virals i serem més coneguts i serem els més guais, no de la classe, sinó igual del país, no? Per dir alguna cosa, i poso moltes cometes perquè no és així. El servei suposo que està molt més disposat a cometre aquestes bogeries, no? I a mi és el que em preocupa més de com posar límits. Perquè al final, bueno, sí, hi haurà... Però només que hi hagi un sol cas, que n'hi ha molts, però un sol cas en el que, per això, una imprudència acaba en fatalitat, jo penso en aquelles famílies i se'm trenca el cor. Per tant, és molt difícil, no? Perquè això sempre suposa haver de prevenir, no? Haver de ficar la xarxa, no? I és molt complicat de ficar en aquesta xarxa, en aquesta paràbola que dèiem. Escoltem alguna altra cançó d'aquest concurs de Minions, perquè crec que ens acompanyarà al llarg de la nit. Escoltem-lo.
5: Banana on the floor by Bruno Minion.
0: Bruno Minion, eh? Molt bé.
1: Bruno Minion.
0: Molt bé, endavant.

Quina capacitat, de, quina meravella. Veus el que diem, no? S'ha de fomentar la creativitat, no? El poder fer, doncs, coses creatives. Escoltem alguna altra d'aquestes cançons que van fer.

0: Banana Boo, eh? És llupi pa ti, llupi pa mi totalment, eh? Estem escoltant els millors moments, eh? És que clar, és gallina de piel, eh? Sí. Papa Puxi, papi té, eh? A més sempre pots repetir un tros de llet. I s'entén més la lletra que en moltes cançons del Bad Bunny, fixa't què et dic, sí. Eh? Sí.
1: El Bad Bunny no se li entén res, eh?
0: Jo entenc més...

0: Sí, perquè la veu aquesta aguda a vegades fa com que sigui com una mica més clara.
1: Clar, s'entén més. Sí, sí, sí. Anava a dir, bueno, anava a dir vocalitza més, no, vocalitza. Vull dir, l'altre no.
0: Sí, dona la sensació que vocalitza més.
1: Sí, sí, els Minions vocalitzen més. Bueno, en fi, escolta, el que dèiem, no? La creativitat, no? Però clar, la creativitat parteix... Hi ha una cosa que em sembla interessant i que podria ser un debat que pot semblar... molt filosòfic i no ho és tant. Per què és més difícil la creativitat? Perquè implica una formació, perquè implica un talent, perquè implica dedicar-hi temps. I ara, molta viralitat es vol aconseguir que no et porti temps, que no et porti preparació, que
0: tot
1: no et porti...
0: Tot ha de ser ràpid.
1: Tot ha de ser instantani, per tant, no necessites preparació per saltar, com dèiem, d'un d'això, no? La castanya te la pagaràs igual. És a dir, però per cantar com cantaven aquestes noies, els Minions, s'ha de saber cantar, s'ha de tenir gràcia, s'ha de tenir talent, s'ha de saber afinar, una sèrie de coses que impliquen un esforç, una creativitat, un enginy, no? Igual com és, doncs, la gent que, per exemple, doncs jo que sé, que fa, doncs, pels carnavals de Càdiz, les xirigotes, o el que sigui. És a dir, implica creativitat, implica art, implica, doncs, originalitat en les disfresses, no?, o en el que sigui. Això és el que ha de ser viral, no?, perquè implica un esforç, no? El que no implica esforç, entre tots, sé que és molt difícil, és el que hauríem d'intentar, doncs, saber educar, no?, com ens indicava una mica la Marta, de saber explicar que hi ha coses que tenen mèrit i coses que no ho tenen. I jo crec que és important saber diferenciar el que té mèrit del que no ho té, no? Possiblement.
2: A mi és que hi ha una cosa que em fa molta por, i és que cada vegada me n'assabento més d'aquesta recerca de la viralitat, però que està basada en la violència o en la ridiculització de l'altre.
1: Totalment d'acord.
2: I cada vegada va en augment, això.
1: Sí.
2: Veia un vídeo d'uns xavals que estaven fent directes i el que es dedicaven és anar a pagar gent pel carrer, directament. Si això és el que pot donar-te visionats i el que pot donar-te likes, jo crec que em baixo d'aquesta societat.
1: Sí. No, és realment complicat i jo el que trobo és que diu molt de la problemàtica, no?, que ha comportat les xarxes socials, no?, que com tot el que és arriba, no?, per canviar i que no té marxa enrere. Hi ha moltes coses que ens adaptem ràpid i n'hi ha moltes que és molt difícil que es puguin corregir, no?, o que agafin un camí més normal, no?, com si diguéssim. I aquesta, sens dubte, és una de les característiques, no?, el fet de que valgui qualsevol cosa, no?, per viralitzar-se i per arribar. I això, la competitivitat també és molt gran. Això no deixa d'anar molt en la línia del que jo em canso de discutir, perquè crec que és un problema que ho donem per fet, que, per exemple, en qualsevol persona que t'expliqui com s'han de fer, no?, i alguns gurus del màrqueting, no?, ho defensen, no?, és que si vols fer un vídeo a les xarxes socials, t'ha d'enganxar, no?, el concepte del ganxo, t'ha d'enganxar en els primers 2 segons. Dic, mira, escolta'm una cosa. A veure un moment. El Padrino no t'enganxa en els 2 primers segons. Lo que el viento se llevó no t'enganxa en els 2 primers segons.
0: És el que anava a dir. Les pel·lícules, moltes vegades has de veure un tros.
1: Home, un tros. S'ha de veure tota. Si no, no es pot opinar d'una pel·lícula.
0: Per veure si aquesta pel·lícula... Perquè, clar, és com els llibres. A vegades els llibres també passen una mica el mateix. Comences a llegir un llibre i dius, quin rotllo. I després continues una mica més i dius, escolta'm, no, mira.
1: Allò que no se puede juzgar un libro por las tapas, no? Doncs el problema és que ara estem decidint per les tapes. I hi ha qui ho diu rotundament. No, és que si no els enganxes en els primers 2 segons... Mama, amiga, perdona. Si en els primers 2 segons jo els necessito enganxar, és que no és el meu públic.
0: Clar.
1: Perquè és un públic que no vol escoltar. I això, Marta, també ho estem veient, digue-li la docent,

0: l'audiència, David digue-li la locució, tot el que sigui, de que tot ha d'enganxar des del principi. Ens hem tornat tarumbes?
1: Sí.
0: Quantes parelles s'han agradat i el primer dia o es van conèixer a l'escola o a una, sí. O una activitat i el primer dia no es van agradar? Ah. I s'hi han casat i els hi ha anat bé, saps què vull dir? És a dir que...
1: I ha durat
0: possiblement més que els que es van enganxar molt al principi, no? Sí. Doncs el que et vull dir és que, clar, quina... És que tots hem de passar llavors per aquest tubo? O sigui, tots hem de passar pel tubo de que el que no enganxi en els primers dos segons ja no m'interessa, ja no capta la meva atenció? Doncs crec que aquest és també un dels problemes dissociats que porta les xarxes tipus Tinder i aquestes coses, no? De que la gent, bueno, és que si no de seguida no d'això, ja el siguiente. No, escolti, com va això? És que això és totalment... una bogeria de la immediatesa i de siguiente, no? El next, sí. No? Que es diu, en, ja sigui doncs això, en una aplicació de lligar o a una aplicació de vídeos o del que sigui. I això, Marta, suposo que també t'ho trobes a la universitat.
1: Sí, clar. És que mira, i això també et diré que quan comences, per exemple, a investigar, moltes vegades comences a investigar i hi ha coses que, no, que dius, quin rotllo, això... No. Després agafes allò en un altre moment,
0: sí.
1: I allò que et semblava un rotllo al principi,
0: sí.
1: És superinteressant.
0: Efectivament.
1: El que passa és que has de, una mica, has d'aprofundir una miqueta més, donar-li una mica de temps, deixar-ho una mica refredar, com que ara no tenim paciència per res, perquè tot ha de ser ràpid, doncs clar, passa això. La gent no té paciència per aguantar, per gaudir de... Perquè al final la paciència és una mica gaudir del moment, no? Gaudir de la situació, gaudir del llibre, de la
0: película. Deixar-te sorprendre, esperar a veure quina història, per què comença lenta, no?
1: Exacte.
0: La curiositat de descobrir el per què d'una determinada manera. Clar, t'ho imagina't, no? O dir, jo què sé, l'inici de 2001 o una odissea en l'espacio, no? Per exemple, del Stanley Kubrick, els primers moments pots pensar, ostres, això va de monos, no? I de monos llençant... Clar, monos llençant pedres, no? Ja m'explicaràs. I clar, però és que tot consisteix en l'esperança de que tu estaràs tota l'estona escoltant allò, no? Així estan pensades les òperes, la música clàssica, així està pensat tot durant generacions, no? No la moda dels 50, dels 60, no, durant generacions, durant segles, no? S'han fet les peces artístiques per ser contemplades o ser escoltades durant temps, garantint que escoltaràs tota l'obra o que veuràs tota l'obra. I clar, hem de donar per descomptat que si en els primers dos segons no agrada, no això. Per exemple, David, ho hauràs vist, quan intenten viralitzar segons quines entrevistes, et fiquen dos, tres respostes de preguntes diferents en els primers cinc segons. No, mira, escolti. A mi si em parles així, és que no m'interessa l'entrevista precisament perquè ja m'estàs desengranant preguntes que potser fins aquí 20 minuts no les escoltaré. És que jo no va així. Prefereixo que primer m'expliqui bé a l'entrevistadora qui serà el convidat, quin serà el tema, tot, i ja arribarem a les coses que em puguin sorprendre. Però si tu em crees un ganxo i m'hi d'esperar, precisament a mi em genera un efecte contrari, de que ara estaré esperant aquesta pregunta, en lloc de deixar-me portar per les preguntes i cap on vagi la conversa, que és el que a mi m'interessa. Ho has vist, no, David, també,
2: en aquests
0: vídeos?
2: Ah. Sí, i tant. Clar, és que al final... però estem una altra vegada en el de sempre. Es busca la viralitat i de fet, això és una mica el que passa a... Bueno, quan entrem a Twitter o quan entrem a Facebook o quan entrem... El que es busca també és el clickbait. Doncs sí. Estem en el mateix. El que es busca és aquesta viralitat, aquest clickbait, aquest enganxar. I moltes vegades després d'allò que ens ofereixen, el contingut real poc té a veure. Si mirem tota la resta de l'entrevista o tota la resta del contingut, poc té a veure amb aquell trosset que ens mostren.
0: Sí. És com que busquen allò, els mejores momentos i te'l posen al principi, no? Mira, escolti, els mejores momentos, en tot cas, després. però no abans, perquè és que
2: com
0: si no...
2: Com a nits de ràdio, els caps de setmana.
0: Exactament, clar, exactament. Clar. Vull dir que no podem ficar els millors moments abans

0: de que passin, saps què vull dir? Vull dir que això funciona així. Vull dir que és d'aquelles coses que a mi em costen d'entendre. Però bueno, fem una petita pausa. No, però tornem, de seguida tornem.
1: Vale.
0: Més nits a ràdio, fins ara mateix.
2: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.